literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: c'est pas une histoire de Magic System, hein. C'est Soul King.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: bottoms, bell bottoms, bell bottoms, bell bottoms, bell bottoms, bell bottoms, bell bottoms.
1: Rádio Samboy.
2: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

vas donar, que marxes com la sorra al vent, i els teus records.

0: 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Carretes.
1: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
0: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Marina, bon dia. Què tal el concert d'ahir? Veu triomfar? Acabo de parlar amb el meu peixater i es veu que les filles són mega seguidores d'Al·lèrgiques, tia.

0: Bon dia, són les 8. I els titulars els encetem amb el trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A hores d'ara destaquem que un camió avariat a la C31 a Sitges a l'inici de les costes del Garraf obliga a donar pas alternatiu, però en general, matí tranquil. Tenim això sí les retencions habituals d'aquesta hora, sobretot d'entrada a Barcelona. Destaquem la B23 des del Papiol i les rondes, la de dalt des de Trinitat sentit Llobregat i la litoral des de Santa Coloma també sentit Llobregat. Circulació densa també a la C59 de Caldes de Montbui a Palau-Solità i Plegamans sentit Barcelona.
0: L'Organització Mundial de la Salut fa una crida a la calma pel brot d'antivirus detectat en un creuer de luxe. Les autoritats sanitàries neguen qualsevol semblança amb la pandèmia de la Covid, però admeten que poden aparèixer més casos. Aquest vaixell que fondejarà davant d'un port a Tenerife, però que no hi entrarà, el dispositiu preveu crear un corredor segur per als passatgers sense símptomes fins als seus països d'origen. La Moncloa insisteix que en el cas dels 14 espanyols hauran de fer un confinament. S'enverina la relació entre el govern i els sindicats de l'ensenyament per la denúncia de la presència d'agents dels Mossos infiltrats en una assemblea de docents. Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen explicacions al govern del president Illa. Donald Trump treu importància al nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran, un dels més contundents des de l'inici de la treva. Tot i això, el president dels Estats Units ha tornat a insistir que si no arriben aviat a un acord amb Teheran, tornaran a l'ofensiva. Ucraïna ha llançat aquesta matinada una vintena de drons sobre Moscou que, segons l'alcalde de la capital russa, han estat destruïts per l'exèrcit. D'aquesta manera, Kiev ha violat l'alto el foc unilateral de 2 dies decretat per Vladimir Putin, que havia entrat en vigor aquesta mitjanit. Patacada del líder laborista Keir Starmer a les eleccions locals parcials d'ahir a Anglaterra, segons un primer recompte parcial en favor de l'ultradreta de Farage. I a partir d'avui sabrem el recompte de les eleccions a Escòcia i Gales que donaria la victòria als independentistes. Aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i a tot el sud-oest del continent europeu, segons Copernicus. Pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un mes d'abril. I un estudi fet a més de 6 milions de persones confirma que les fórmules que es fan servir a Europa i als Estats Units per predir possibles malalties cardiovasculars es poden aplicar a la població global. Fins ara només s'havia estudiat en aquests llocs, tot i que les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort al món. En cultura, Les ovelles detectives és la novel·la més destacada a les sales de cinema, juntament amb Mortal Kombat 2 i l'espanyola Yo no moriré de amor, i per als fans d'Hombres G, un documental, Los mejores años de nuestra vida, tot un homenatge a l'amistat.
2: Esports. Ambient crispat al vestidor del Madrid a les portes del clàssic de diumenge. Fede Valverde acaba a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic després d'una baralla amb Tchouaméni. El club obre un expedient disciplinari als dos jugadors i l'uruguaià estarà de baixa entre 10 i 14 dies. El Barça, Stensne, confirma a la televisió polonesa que vol seguir un any més. El Barça d'hoquei patins jugarà demà contra el Benfica a les semifinals de la Lliga de Campions. Ahir va superar per 2-0 l'Sporting de Portugal als quarts de final. I en ciclisme, avui comença la 109a edició del Giro d'Itàlia a Bulgària.
0: I ens queda el temps. Aquest matí tornaran a créixer nuvolades a la serra prelitoral amb risc d'algun ruixat petit, sobretot a l'extrem sud del país. De nou a la tarda, les nuvolades més importants quedaran ubicades a la meitat nord del territori amb risc d'alguna tempesta amb calamar-se, però de manera més puntual. 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat, són les 8 i 5 minuts del matí, avui és divendres 8 de maig de 2026 i està a punt d'aterrar la República Santboiana a Ràdio Sant Boi. De fet, aquest nou divendres ja està demanant pista i, per tant, no el farem esperar. I és que en qüestió de pocs minuts ens hi posarem amb la tertúlia matinera del nostre Consell de Sàvies i Savis. A tocar el santificat cap de setmana també ens agrada definir les oïdes i, per tal de fer-ho com Déu mana, tenim la partitura de la República, sempre amb el mestratge del Ricard Peris, esclar. I parlant de parar atentament les orelles, també ens arribarà la Pilar Ordóñez amb la seva recepta cinematogràfica. Però que ningú s'oblidi que n'hi ha un que també es fa escoltar. I de quina manera? El senyor Josep Maria Reventós, primer ministre dels safareigs de la República. Donem la benvinguda, doncs, a un flamant divendres a la República Santboiana, que ja s'està delint per sortir a ballar, diguem-ho d'aquesta manera. Som-hi, companyes? Som-hi, companys!

Doncs aterrem, que ens donen pistes, clar que sí. I el que clar, el primer que hem de fer és també rebre amb els braços oberts a l'equip que ho fa possible, evidentment amb l'Àngel Rodríguez, a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, l'Albert Vilà, el nostre tècnic. I ens enlairarem de seguida, i ho farem, evidentment, amb la cançó del dia. Avui tirarem de Hemeroteca, que es diu, ja que tal dia com avui, l'any 1970, els Beatles van publicar el seu darrer disc d'estiu. L'emblemàtic Let It Be, el darrer disc d'un grup amb molts i molts números, moltes xifres espectaculars, per exemple, 1.600 milions de discos venguts, 10.000 hores en directe, i que a més encara avui ostenta el rècord de ser el grup amb la cançó més venguda, més versionada i gravada de la història. 3.000 versions, per exemple, de Yesterday. Déu-n'hi-do. Doncs escoltem aquest Let It Be, aquest Deixa'l ser, que avui fa anys.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Què carai, en aquesta casa ens agrada les celebracions, les efemèrides i, per què no, també els aniversaris de les cançons, d'una bona cançó. I el que també celebrem és tindre el temps, la meteorologia, de manera puntual i de la mà d'en Daniel. L'escoltem, bon dia.
2: Hola, bon dia. Continuem amb aquesta situació d'inestabilitat que ens donarà de manera intermitent ruixats que a partir de migdia podrien ser més intensos que no pas al matí, sobretot al prelitoral i Pirineu. I és que els núvols d'evolució aportaran aquestes tempestes que inclús podrien anar acompanyades de calamarsa. Aquí a la nostra zona, avui divendres, una mica de calma relativa a l'espera d'un cap de setmana més inestable i enruixats, que ara sí, aquí al Baix Llobregat i Barcelonès, i pràcticament a tot Catalunya, podrien rebre de manera més general. Serà dissabte la jornada més complicada respecte a precipitacions, sobretot a partir de migdia i fins al vespre. Un diumenge més tranquil i amb més estones de sol. Temperatures entre els 12 i 22 graus de manera general. És tot, que passeu un bon cap de setmana.

0: El trànsit amb el Ferran Aràndiga del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Pràcticament arribem a un quart de nou i si escoltem doncs la informació viària avui, però amb la Laia Batet. Molt bon dia, Laia, t'escoltem.
2: Bon dia, doncs ara mateix un camió avariat a la C31 a l'altura de Sitges obliga a fer un pas alternatiu i crea diversos quilòmetres de retencions. També destaquem una avaria a la A2 a Sant Vicenç dels Horts que deixa un carril tallat i genera cues cap a Lleida, així com retencions a la mateixa via Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona. I a la P7, circulació lenta a l'altura de Barberà del Vallès, en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a la ronda del litoral, hi ha diversos quilòmetres de cues en sentit sud i a la ronda de dalt diversos trams de retencions en els dos sentits de la marxa. I a la C58, circulació intensa de Sant Quirze del Vallès cap a Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Doncs com diem sempre aquí, prudència i paciència. Gràcies, Laia. Bon cap de setmana.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: El quiosc de la República Santboiana.
1: Repassem, doncs, els diaris i els seus titulars. Comencem per l'Ara. L'OMS crida a la calma. L'avantavirus no és com la Covid en quant a la crisi sanitària, L'organisme confirma 5 contagis i n'hi ha 3 dependents, a més del cas d'una hostessa de vol neerlandesa. S'activa el rastreig d'un centenar de persones que van marxar del creuer i van coincidir en un avió. L'Església xoca amb l'ultradreta per la visita del papa. Lleó XIV rep Marco Rubio per refer les relacions entre el Vaticà i els Estats Units. Més titulars en portada. Diu, més de la meitat dels llocs de treball nous els ocupen estrangers. Foment destaca que calen immigrants per continuar creixent. Fotografia de portada, reunió insòlita de Trump i Lula a la Casa Blanca. De fet, és una reunió que va estar molt hermètica i que fins a darrera hora no es va saber que es produïa. I veiem, doncs, els dos, diguéssim, els dos dirigents, tant el d'Estats Units, evidentment, com el de Brasil, fotografiant-se per aquesta trobada en una de les sales nobles de la Casa Blanca. I, a més, en portada l'Ara, matís esportiu, si es pot dir d'aquesta manera, una baralla al vestidor del Madrid acaba amb el Verde a l'hospital. L'uruguaià es discuteix amb Tchouaméni per segon dia consecutiu. I la crisi que encara en sent més, aquesta crisi, vaja, ens en sent més la crisi al vestuari del Madrid. Anem cap al periòdico. Investigació per presumpta violència parental contra un menor. D'aquesta manera, aquest diari obre edició. La mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no. El test diu genètics que s'han fet al lactant a petició dels progenitors no mostren alteracions ni cap malaltia que justifiqui les lesions que presentava. També ens expliquen que en quant a la crisi a l'Orient Mitjà, l'Iran intensifica la guerra cibernètica amb IA, intel·ligència artificial, contra els Estats Units i Israel. I en quant a energia, diu competència, planteja limitar l'excedent d'autoconsum que s'aboca a la xarxa. En l'alerta sanitària, en parlàvem abans, doncs també se'n fa ressò el periòdico. Els passatgers no baixaran del creuer de l'antivirus fins a passar un examen. I, a més, un titular amb negreta, també important, les concessions en infraestructures de mobilitat atrauen 60 empreses. I la fotografia de portada, doncs, altre cop, ells ho anomenen d'aquesta manera, l'estranya parella. Altre cop veiem fotografiats en Trump i Lula que es reuneixen a la Casa Blanca amb una esforçada cordialitat, que és el que veiem en fotografia, en un moment de debilitat política dels dos dirigents. Anem cap a La Vanguardia, que obre edició amb el brot víric en alta mar. Sanitat obligarà els espanyols de Londius a confinar-se en un hospital. L'OMS, l'Organització Mundial per la Salut no avala la decisió del govern Sánchez d'aïllar forçosament els passatgers del vaixell de l'Antavirus. Lleó 14 crida a treballar a favor de la pau incansablement. El pontífex i el secretari d'Estat dels Estats Units mantenen una reunió cordial al Vaticà. Fotografia de portada. L'anfitrió del papa espera a Barcelona. De fet, veiem en Faustino Mielgua a la fotografia, que és el rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, un dels llocs que visitarà el papa Lleó 14 en la seva visita a Espanya al juny. Mielgua diu, és un vell conegut del pontífex, amb qui va compartir cotxe i ruta durant més de 2.000 quilòmetres per Tanzània el 2003. El rector de Sant Agustí recorda que Robert Prevost conduïa, diu, i corria molt. I veiem, doncs, el religiós somrient a les portes de l'església que ell dirigeix, diguéssim, que coordina. A més, doncs, se'n fan ressò la Vanguardia també de la crisi del Madrid. Tchouaméni envia Valverde a l'hospital. I per acabar, diu, un turista dels Estats Units demana asil a Espanya per por de Trump. Aquesta és la portada de la Vanguardia. Avui, per cert, la Vanguardia ve acompanyada, o per dir-ho d'alguna manera, porta al seu interior, fa de distribució, vaja, del Llobregat, la publicació comarcal del Baix Llobregat i l'Hospitalet. I portada molt senzilla, fins i tot en fotografia podríem dir entranyable, va d'animals, diu, no són quatre gatos, no són quatre gatos, no són quatre gats. Què vol dir això? Doncs veiem un gat de dimensions, doncs, petites, segurament descansant, fent la migdiada al damunt del cap d'un gos molt més gran. Diu, cambio de tendencia entre mascotas y animales de compañía. Cada vez hay más felinos y menos perros en los hogares de l'Hospitalet i el Baix. Doncs aquesta és la portada del Llobregat. Farem un repàs ràpid també als esportes.

en el que no estará Valverde por necesitar reposo, clar. Cazan a Mbappé, també relacionat amb tot plegat, cachondeándose al salir de Valde d'Evas. Se refereix a un vídeo que algú va captar, doncs, on el francès, doncs, anava rient, fins i tot se li sentien les rialles, a saber també de què anava rient l'home. Diu, 4 entrenadores con pasado blaugrana en las finales de Champions. Se refereix, doncs, que en aquest cas els rivals de la final, doncs, també dos ex-blaugranes, esclar. Diu, Monchi, cerca de fichar por el Español. Evidentment és una de les pretensions que tenen a l'Espanyol de cara a la temporada vinent. I també ens expliquen que el Rayo se mete en la final de la Conference. Ahir, Estrasburg 0, Rayo 1. Anem cap al Mundo Deportivo, mirarem de no repetir massa els titulars que ja hem explicat. Vestuario roto, això sí, veiem amb Valverde fotografiat, és al mig d'un partit d'aquesta temporada, al costat d'en Tchouaméni. En Tchouaméni l'assenyala, per dir-ho d'alguna manera, és una fotografia, és clar que el que pretén una mica és explicar aquesta baralla. Vestuario roto, com us dèiem, una pelea ayer entre Tchouaméni i Valverde, acabó con el Charrúa, diu, en el hospital tras sufrir un corte. El Madrid abrió un expediente a ambos que podría derivar en sanción económica o suspensión. En Monchi diu que serà el nou director general esportiu de l'Espanyol, us ho dèiem fa un moment. En Flick, renovació, diu, caliente. En quant a ciclisme, Vingegaard llegar a favorito, diu, únic en el Giro que hoy arranca. I el Super Rayo, ja ho sabeu, doncs que guanya l'Estrasburg per un gol a la Conference League. I finalment ens aturem a l'esportiu. Agarrotades, aquest és el titular principal. Veiem alguns jugadors del Madrid mig abraçant-se, segurament, doncs, per algun gol d'algun d'aquests partits de les darreres setmanes. Sigui com sigui, l'atenció, diu, el vestidor del Madrid s'accentua amb una baralla entre Valverde i Tchouaméni que obliga el club a obrir expedients. L'uruguaià acaba a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el deixa sense el clàssic en què el Barça vol celebrar la Lliga. Més coses en portada. Marc Grau s'inventa el passi del Barça, se refereix a l'hoquei sobre patins a la Lliga Europea. En quant a bàsquet, Lliga Femenina, l'Espart Girona cau a València 67-66, era el marcador, però continua ben viu en la semifinal. El Girona, Michel, podrà alinear la seva defensa de gala a Vallecas, i l'Espanyol diu que Puado, el capità, surt a escena per fer autocrítica i encoratjar l'equip. I finalment, Flick hi té la mà trencada. Amb què? Doncs l'alemany, l'entrenador del Barça, diu, presenta un balanç de 5-1 en quant als clàssics, amb 3 finals guanyades. Són dades. I aquestes han estat les portades d'aquest proper cap de setmana. Veurem què és el que passa. Dilluns, evidentment, tindrem la tertúlia esportiva, que de ben segur que passi el que passi, doncs vindrà molt i molt carregada de moltes coses interessants. Però primer hem de passar, i és per això, doncs, que aquest cap de setmana serà tan i tan calent. Recordem que, entre altres coses, el Futbol Club Barcelona rebrà el Real Madrid en un partit diumenge a les 9 del vespre, on, si guanya o empata, es proclamarà campió de Lliga, tot al mig o embolcallats tots plegats d'aquesta crisi blanca. Veurem què és el que succeeix. Nosaltres ens aturem un parell de minutets i de seguida ens hi posarem amb el nostre consell de sàvia i savis dels divendres. Fins ara mateix.

0: 45 anys amb tu.
1: Vacances en pau.
2: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
3: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
1: Acull a una nena o un nen saharaui.
2: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
4: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a

0: 45 anys amb tu.
1: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
2: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
2: Forever Joves.
3: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
4: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
5: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: rutlles?
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasanboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles?
2: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
3: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
4: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
5: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
6: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
7: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
8: De la ciutat cooperativa.
9: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
10: Hola, bon dia.
6: Amb ritme, proximitat i bon humor.
5: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
4: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
11: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
12: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
13: Pràcticament 2:05 de 9 del matí. És divendres i ens hi posem de seguida, evidentment, amb el nostre Consell de Sàvia i Savis. Henry Roig, molt bon dia.
14: Molt bon dia.
13: Què tal estàs?
14: Força bé.
13: Fantàstic. Suposo que portem coses, que
14: sí, d'això, portem
13: d'això
14: coseta,
13: es tracta.
14: Sí, sí, sí.
13: I això està molt bé. Emilio Sande, molt bon dia, què tal?
15: Bon dia, gent del Delta, gent del Baix.
13: Com vas? Bé, no?
15: Sí, suposo, home, sí. Vai, per, és per no trencar la tònica, tu.
13: Tot al seu lloc?
15: És que sense tònica no hi ha gin tònic.
13: No, esclar, una mica de gel.
15: Una miqueta de llimona.
13: Un trosset de llimona i
15: sí,
13: sí. Lluís Cruz, molt bon dia.
16: Bon dia.
13: Què tal estàs?
16: Pues molt bé, molt bé, molt content.
13: Tot al seu lloc, que diem?
16: Diuen.
13: Sí? No falta res, està tot...
16: De moment no falta res.
13: Tot controlat, molt bé. Doncs res, ens hi posem amb aquest Consell de Sàvia i Savis, sempre els divendres més relaxats. Sempre diem que sense fugir de l'actualitat, això, la nostra tertuliana, els nostres tertulians ho dediquen a una temàtica concreta que desenvolupen i un servidor, ja ho sabeu, no en té ni idea de què parlarem. Va, tampoc podem dir masses mentides. Avui m'ho penso per una sèrie de pistes, no? I coses que hem anat vivint.
16: És una bona manera de dir-ho. Pistes.
17: ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita?
13: Digue-li d'aquesta manera. No, sigui com sigui, sou vosaltres els que heu de presentar la temàtica d'avui.
14: Sí, avui hem de dir que comencem el programa sense convidar,
10: aturats,
13: sí.
10: Perquè quan fem l'aturada per les notícies s'incorporaran uns convidats, val?
13: Molt bé.
10: Aleshores, avui parlarem d'associació.
13: Associació. Associacionisme. Sí.
10: Val, anem a fer la definició. Diu, agrupació de persones.
13: Molt
10: perdó, eh?
13: Sí.
10: Que decideixen unir-se de manera voluntària, o sigui, ningú els obliga.
13: Home, sí, ja no seria associacionisme, ja seria...
10: Lliure i solidària per aconseguir una finalitat comuna d'interès general o particular,
13: sí.
10: Sense ànim de lucre.
13: Sense ànim de lucre.
10: Exacte. Val?
13: Que decideixen fer pinya.
10: Exacte.
13: Per algun motiu.
10: Per el que vulguis.
13: No, no hi ha calés pel mig.
10: Associació d'amics de la petanca.
13: No hi ha interessos de cap mena.
10: No. Teòricament va,
13: no. No, és que...
14: Interès
10: de millorar coses.
13: No, és que et vaig preguntant aquests detalls perquè semblava que estiguessis retratant l'estat actual del vestuari del Madrid. No.
10: Ho sabia.
13: No, és que...
14: Tenia que sortir.
13: Diu, mira, diu, fan pinya. Diu, no és per un tema econòmic.
15: No, és que, esclar, la broma...
10: Que els està caient la bava,
13: Però sí, és que totes les portades, i no t'ho perdis, i les de l'estranger.
10: També,
13: no és broma, sé. Això és el que fa mal.
10: Això em preocupa molt, per això t'ho he de dir.
13: L'estranger.
10: Em preocupa que sigui portada una notícia. Hòstia,
13: no, què vols que et digui? Però
10: ja ho sé,
13: és així. Bueno. Molt bé, no farem més bromes sobre això.
10: Bueno, ja en parlarem.
13: No, fora bromes, sí, l'associacionisme no té res a veure amb segons quines maneres d'entendre les coses.
10: I a més, jo penso que a Catalunya som un lloc on hi ha molt associacionisme, no?
13: Molt.
10: Moltíssim, perquè em vaig estar mirant a l'Emilio, que aquesta vegada li he pres les dades.
15: Sí.
13: S'ha quedat sense dades.
10: No, ha acabat, ell n'entendrà més.
15: No, avui tinc concepte.
10: 81.472 associacions a Catalunya.
13: Però sí, pràcticament és una per cada habitant de Sant Boi.
10: Estem parlant Catalunya, eh?
13: Sí. No, per això et dic,
10: Però és una passada. I d'aquestes 81.000, 45.000 estan a l'àrea metropolitana.
13: Molt bé.
10: Val? I acabat es reparteixen per la resta de comarques o de províncies. Però és una passada,
13: fantàstic,
10: no?
13: Fantàstic.
10: I a més, una altra cosa curiosa és que el gruix més fort de associacions estan a l'àmbit cultural.
13: Molt bé.
10: Que això també m'agrada molt.
13: Doncs ho trobo
14: amics
13: fantàstic.
10: Amics de la sardana, que hi havia aquí a Sant Boi.
13: I tant. I com això, moltes altres associacions. Sigui com sigui, després, a partir de les 9...
10: De les 9 tindrem convidats.
13: Tindrem protagonistes de tot plegat.
10: Sí.
13: No sé, podem començar per on vulgueu, però suposo que l'objectiu d'una associació, ja ho heu explicat, però com d'important és... I jo crec, fixeu-vos, introdueixo aquest matís, jo crec que tant en temps no democràtics com en temps predemocràtics o en transició. Molt important.
10: En els no democràtics eren clandestines.
13: Clandestines totalment. Oh, esclar.
15: Hi havia algunes, us ho dic perquè jo participava en una... amb alguna d'aquestes, que no era del tot clandestina. Vull dir que,
13: si tiraves cap al règim, evidentment...
15: No, jo estava en una altra història, no era president del règim. No? Però, és clar, hi havia històries d'aquestes camuflades, i ara, pues, no sé, la fe i les hons, no? Vull dir... La història
13: aquesta... Déu-n'hi-do!
15: Que tu anaves, per exemple, a jugar a bàsquet, recordo que aquí anàvem davant de casa teva, Lluís.
10: Sí.
15: Allà hi havia i allò era una mena estava vestida com una mena d'associació, perquè a més era esportiva, vull dir que anava allà hi havia el, bueno, jo no sé si va ser la primera pista de bàsquet que hi havia aquí a Sant Boi, però si no era la primera de les primeres.
10: De les primeres crec que va ser a la Sant Boiana.
15: És el mateix, vull dir.
13: Home, s'entén que si n'hi havien també de culturals que eren purament, no sé si musicals o de què eren, però que no feien soroll polític, doncs evidentment...
15: Sempre i quan no fessis soroll polític, tal com estàs dient tu, Amadeu, ja estava prou bé.
13: I sota el paraigües, evidentment, del règim, perquè poc o molt algun tipus de publicitat li es veien, no?
15: Sí, sí. Molt bé. Aquestes històries, vull dir... De fet, jo el que vull remarcar, sí, en aquest cas, que és que l'associacionisme ha estat, i jo dic que segueix estant, una escola de democràcia quotidiana.
13: Molt bé.
15: Perquè és del dia a dia. Ja. És una història d'aquestes que...
13: I de quilòmetre zero.
15: No, sí, esclar, i a més, vull dir, és quelcom que tens molt a la prop. O sigui, l'associació de... el que sigui, vull dir, està a prop teu, està en el teu àmbit, tu i per tants... És molt propera. Però, a més, hi ha una altra cosa. Si no hagués sigut per l'associacionisme, moltes de les coses que fan, que s'han fet, jo penso que no s'haurien fet... o s'haurien fet molt més lentament.
13: Correcte. Sí. Estic totalment d'acord amb tu.
15: Perquè van marcar un full de ruta. S'ha de fer això.
13: Reivindicaven
15: de...
13: coses.
15: I encara es reivindiquen.
13: Sí, sí. Tenim molts exemples, eh? Tenim molts exemples de coses que s'havien demanat en el seu moment i que la força del veïnat va fer que ajuntaments, que governs, sí, doncs diguéssim, ens hi hem de posar, no sí, sé, urbanitzar, posar serveis en alguns barris abandonats, per exemple.
10: Jo crec que aquí a Sant Boi s'ha fet molta feina.
13: Molta feina. Sentit, sí, no? Sí, sí, sí.
10: Perquè
13: sí, sí,
10: si mirem el Sant Boi de fa 40 anys... hi havia molts carrers sense asfaltar...
13: Correcte.
10: Sense enllumenat, no?
16: Zones verdes no n'hi havia apenes.
10: No, que va, res, res.
16: Perquè fins i tot la muntanyeta, jo recordo quan érem nanos, que sí, bueno, els carros de combat del quartel
10: sí,
16: eren els que anaven amunt ni a baix a la muntanyeta, però
15: era un lloc de pràctica.
13: El tema de serveis i infraestructures, hi ha una pel·lícula que no es farà massa, vàrem veure tots, relacionada amb un autobús, doncs, que no arribava...
10: El 47,
13: a un barri, doncs això ha passat a cada poble, de reivindicar, volem línies de busos, etcètera, etcètera.
15: I a més, això ha marcat una manera de fer i d'enfrontar els programes per banda dels polítics.
10: Sí.
15: O sigui, no hem d'oblidar-nos que si no haguessin estat espitxats per a totes aquestes associacions amb els seus diferents graus de fermesa a l'hora d'espitxar i tal, els polítics probablement s'haurien pres d'una altra manera. I no vull dubtar d'entrada... amb les ganes de fer coses, perquè si no, teòricament no s'hi posa de política.
10: Però a vegades és el tema de prioritats, no?
15: Exacte, sí, sí.
10: Val? I crec que no.
13: Però a més també, ara em feia pensar, i això ho heu viscut més vosaltres, que no estic dient que sigueu molt
10: ja
13: més vells.
10: Ja ens està dient vells.
13: No. Però que hi havia un moment en què, no ens enganyem, hi havia moments en què no hi havia pressupostos per festes majors i etcètera. No. I si les associacions, o per exemple els Ateneus o qui sigui, no deien la seva, no feien alguna cosa per iniciativa pròpia, allò quedava molt i molt deslluït.
15: Bueno, jo ara...
13: No sé com dir-ho.
15: Ara posaré un exemple en contra, no de les associacions...
13: Del tema
15: dels pressupostos, no? Jo durant un temps vaig estar amb les albures, durant 3 anys en concret, elaborant popularment els pressupostos, que no era ben bé així, les coses com siguin. Era... t'ajuntaven, deien, però et donaven els pressupostos fets.
13: Sí,
15: i quan i t'estic parlant de fa molts anys.
13: Sí, sí.
15: I quan tu piulaves una mica, et donaven les excuses necessàries perquè no fer-ne massa cas, no?
13: Ja.
15: Jo una de les coses que en el seu moment vaig criticar força amb membres de l'Ajuntament, i ja us estic parlant de fa molt de temps, sí, era que el pressupost dels focs, dels focs de la Festa Major, eren superiors els pressupostos per fer coses de tots els casals de Sant Boi Junts.
13: Yeah.
15: O sigui, tot el que es gastava en un any als casals es gastava en un dia cremant-ho.
13: No en un dia,
16: en una hora.
13: En mitja hora.
10: Una
13: hora està sent molt generós, però...
15: Però una animalada d'aquestes.
13: Ja t'entenc.
15: Entrem en el populisme.
13: Ja t'entenc.
15: I llavors, doncs, esclar, jo no sé si a vegades aquestes veus discordants se'ls hi ha fet excessivament cas. Algú ho ha fet sempre, però hi han coses que, posats al fidel de la balança, pesen més el populisme i el... Bueno, és que això és una de les coses que veu tothom, que
10: sí,
15: no sé què...
10: Sí, i va molta gent.
15: Sí, i és veritat. Realment cal la pena fer 40 minuts de cremar...
10: Això és perquè a tu no t'agraden els focs artificials.
15: No, sí que m'agraden, sí que m'agraden. El que passa és que quan vaig entendre... Ara ja no ho sé, perquè no ho he mirat.
10: No.
15: I perquè, és que si no em poso de mala llet. Quan veig el que costa aquests 40 minuts de focs artificials i després mires quin és el pressupost que hi ha por ahí, per depèn de quines coses... Grinyola, no, grinyola.
13: Sí,
15: per
13: sí,
15: mi grinyola.
13: Sí, t'entenc, t'entenc perfectament el que vols dir. Clar, aquí n'hi ha que et dirien escolti, però cada cosa és cada cosa i això és posar-ho fora de context, allò que diuen quan no li agrada a segons qui li agrada deixen anar allò d'això està fora de context, no?
10: O el que deia el Pujol, ara no toca això,
13: això no toca, això ara no toca senyor Míliu, això ara no toca
16: perquè aquí em dona la impressió que estem barrejant una mica el que són tradicions i els focs artificials evidentment són hi ha una tradició.
15: Sí, però
16: que la festa major s'acaba...
15: No, això, jo no estic dient que no es faci.
16: Artificials.
15: El que estic dient és que millor, 40 minuts de focs artificials...
10: Ell vol dir que poder no caldria un piro musical.
15: Ah, exacte, no? O no gastar-se aquesta quantitat de calés que es gasten.
13: Això ara recordo una de les paraules que en el seu moment es van començar a fer servir molt quan algú estava fora de context, o digue-li d'una altra manera, quan algú deia alguna cosa que feia mal. Això és demagògia.
15: Sí, sí,
13: això és demagògia.
15: No.
13: No, és veritat, però una reflexió ràpida i si us va bé la desenvolupeu i si no, jo crec que l'associacionisme post-dictadura o pre-democràcia digue-li com vulguis, jo crec que també va ser un laboratori per molta gent que es van reconvertir en polítics i sindicalistes. És a dir, va ser un laboratori, vull dir, una escola per començar a exercir, perquè molta gent que estaven al capdavant d'algunes associacions importants van acabar sent o bé sindicalistes o bé polítics locals, comarcals, etc. Això s'ha donat,
10: és
13: no?
10: Segur que va ser un laboratori.
13: És un trajecte, no sé com dir-t'ho.
10: Bueno, però suposo que perquè era un lloc on hi havia gent que es feia visible amb coses i que hi va haver gent que va dir ostres, aquesta persona que està aquí, jo crec que...
13: No, però si ho dic en positiu, vull dir que està molt bé que algú s'hagi format políticament,
16: perquè
13: localment
16: al
13: parlant...
16: Al final estem parlant de perfils de persones que se'ls posa
10: que treballen
16: en
10: per
16: una
10: la
16: situació, entre cometes, de lideratge i que desenvolupen correctament
10: la seva funció.
16: Aquesta funció.
13: I senzillament perquè no...
16: Hi ha altres oportunitats, perquè...
13: Bueno,
16: jo, del tema de les associacions, una cosa que valoro molt és el voluntariat.
10: I les hores que s'hi deixen.
16: Perquè hi ha moltes persones que estan molt compromeses amb un tema
10: altruista.
16: I dediquen...
10: De manera altruista.
13: Sempre.
16: El que les persones tenim com a més valuós, que és el temps.
10: Sí, senyor.
16: El dediquen en aquestes coses.
13: Vocació de servei.
16: Absolutament.
10: Home, només cal que mireu la paret del Rugby a Sant Boi, totes les associacions que hi ha a Sant Boi.
15: N'hi ha més ara.
10: N'hi ha més.
15: Ara n'hi ha més encara.
10: O sigui,
15: és
10: una barbaritat.
15: Tot un mur.
13: Impressionant. Molt bé, no, que jo deia això d'aquestes persones al capdavant de tot plegat que es van formar com a polítics, perquè és que també té la seva lògica, al final... En temps de dictadura, tu no podies exercir de política. No. Ells et deien qui seria el polític de torn.
10: A dedo.
13: Per tant, era normal que aquesta gent treballessin per esperit de servei des de l'ombra, o digue-li com vulguis, i que després van poder exercir de... No, però home, no tothom. Hi ha casos concrets.
15: Puc dir per experiència personal que jo vaig estar... Bueno, he estat en diverses associacions, evidentment, que ara ja estic en algunes. I amb una vaig estar 22 anys. 22 anys, de la qual cosa jo estic absolutament en contra.
13: Perdona, els anys de presó no contarem, això?
15: No.
13: És broma.
15: Comptant amb els de presó, ser 34.
16: No són voluntaris,
13: Clar, és que diu, és que vaig estar molts anys, 22, tancat amb un... I dic, home, no fotis, els anys de presó no compten,
15: Tancat,
13: com a associacionisme, però... No, és broma, evidentment.
15: Ja. Però el problema de les associacions en aquest moment...
13: Sí.
15: És el relleu generacional.
10: Exacte.
13: Totalment d'acord, també.
15: Perquè...
13: D'això es queixen molts.
15: Clar, és que jo vaig estar 22 anys perquè no es presentava cap altra candidatura. I n'hem quedat 3 persones a l'associació com a membres actius. Després hi havia tots els socis i
10: és
15: tal.
10: És que eren al mínim 3, per clar, poder...
15: Per poder seguir funcionant.
13: Això alguns li diuen desgast i altres però... desintegració. No,
10: i perquè hi ha, cada vegada hi ha menys gent que vulgui dedicar temps, temps i mal de caps, perquè això no ho oblidem, que en tenim, aquestes feines, no?
13: És que al final, el que val més calés, ho hem dit 100 vegades aquí, el que val més calés a la vida...
10: És el temps.
13: És el temps. Sí, sí, sí, el temps caduca cada segon, Lluís.
16: Absolutament.
13: I tu no el recuperes. Quan hem començat la tertúlia, això és el passat.
10: Sí.
13: No? Així d'exagerat en el que nosaltres anomenem el segle de la immediatesa. Res, queden 6 minuts per arribar a les 9. Sí. Quan hem començat a 2:15, això és format part del passat.
16: Absolutament.
15: I les 9 és el futur. I les 9 és el futur immediat.
13: Pràcticament, anava a dir el futur
16: immediat. L'edat, quasi que normalment la considerem com el temps que ja hem viscut.
15: Sí.
16: I hauríem de pensar més en el temps que ens queda per viure.
15: Sí, però com que no ho sabem... Això és un avantatge, no saber-ho. No? Jo sóc dels que dic d'una manera figurativa que ho portem imprès aquí darrere el clatell. Però com que no ens el veiem, doncs no en som conscients del que malbaratem el temps en foteses.
13: I per això hi ha allò que dèiem de l'esperit de servei. Mira, parlant d'associacionisme, no sé si és ben bé això, que també l'escoltisme, els Boy Scouts, que diuen en anglès, l'agrupament escolta, el seu fundador, en Baden Powell, que deia, com a màxima, deia... La millor manera de ser feliç és fent feliços als altres. És a dir,
10: i és ben cert.
16: Una molt bona manera.
13: Clar, tu dediques el teu temps i dius, escolta, i aquest home serà que no té altres coses que fer, però resulta que el que li omple és veure que està ajudant i està fent feliç a d'altres, no? La millor manera de ser feliç, al final, és fent feliç als altres.
15: Ja, és que, a més, conto una cosa.
13: Sí.
15: Quan tu dediques aquest temps a la comunitat, als altres, als companys, digue-li on tu vulguis, sempre obtens, generalment, obtens més del que tu
10: I
15: estàs
10: tant.
15: Donant.
13: Segur.
10: Estic totalment d'acord.
15: El feedback segur. Que hi ha, i la Henry en pot parlar perfectíssimament, perquè segueix sent un membre actiu de coses d'aquestes, vull dir, és que és, bueno... És una història que, no té, evidentment, no té preu, perquè a més no cobres.
13: Clar,
15: no?
13: Clar. Clar.
15: Però, bueno, es collons, s'assembla això d'aquí de la ràdio, tu.
10: Sí, igual.
13: No, ell, perquè al final és un servei per la comunitat que, bueno, si ho fas és perquè t'agrada, perquè et sents bé, perquè et dignifica.
10: Ja està.
13: Sí, ja està. Molt bé.
15: Una altra cosa que volia deixar anar que suposo que després també tornarà a sortir això, que és el tema de... avui en dia, i llenço la pregunta, després a veure com va la resposta.
13: Molt bé.
15: Creieu que l'individualisme actual afectarà a les associacions?
10: Toma, pot ser.
13: Individualisme. Pot ser, no. Però és individualisme...
10: Sí.
13: Clar,
10: sí,
13: clar.
16: Definitivament, sí.
13: Però tu, per individualisme, què entens? No, clar. Però ho dic...
15: T'ho diré en plan Sabina, jo mimé conmigo.
10: Sí.
16: Jo crec que les associacions, una de les coses que han tingut de bones és que han tocat bastant de peus a terra, o han pretès aconseguir coses tocant de peus a terra. I avui em dóna la impressió que amb el tema de xarxes i tot això... Hi ha vegades que deixem de tocar de peus a terra.
10: I anem cap a una utopia, no?
16: I anem cap a una utopia.
13: D'acord. Però tu quan estàs a l'associacionisme, d'alguna manera, de vegades t'has de permetre no tocar de peus a terra. Si no, no aconseguiries...
10: Somiar una mica.
16: Marcar-te objectius...
15: Estic d'acord, estic d'acord.
13: Si no, no arribaries als reptes.
16: Però marcar-te objectius, sí.
13: Sí, però el món està ple de grans coses... que en el seu moment eren impossible fer-les.
16: Sí, vaig aconseguir-ho perquè no sabia que era impossible.
13: Ara t'escolto.
15: Aquesta és bona,
13: Ara t'escolto. Ho vaig aconseguir precisament perquè jo pensava que no seria impossible, no? Ho vaig aconseguir, són frases que hem sentit de gent, ho vaig aconseguir a partir de que em deien que jo no estava preparat per això, que jo no podia fer-ho, això. No sé.
15: Bueno.
13: Al final és això.
15: Tinc una altra pregunta.
10: Vinga.
13: Deixa-la anar. No te la quedis per tu.
15: Bueno, després tinc la del final, eh? O sigui que...
13: Ja, home, no?
16: Em ceba.
13: Això ara no toca. Això toca més tard.
15: Fes un veu de Jordi Pujol.
13: Això ara no toca, escolti. Senyor Emilio, això ara no toca. Faci el favor. Deixi anar la pregunta, no se la quedi per vostè. Sobre els pressupostos de la Generalitat, per l'amor de Déu.
15: Cal que hi hagi mancances perquè tinguin sentit les associacions?
16: Molt bona pregunta.
10: Desgraciadament, sí.
16: Molt bona pregunta.
13: Mira.
16: Però és una bona manera de millorar les mancances.
10: Clar.
15: Molt bé.
16: És una bona manera de millorar les mancances. Però no són... Jo penso no que... són imprescindibles. Bueno... Perquè, vamos, moltes de les associacions, els amics de la sardana, són... O sigui, es munten les associacions per la gent que li agrada ballar sardanes.
13: Sí, home, esclar.
16: Però no perquè no es ballin sardanes.
13: I per promoure, n'hi ha que ho fan per promoure la cultura catalana.
10: No es ballen gaire sardanes.
13: No, jo he conegut gent que no és que ni li agradava la sardana, però hi eren i s'esforçaven per tal de promoure la cultura catalana.
10: Sí, senyor.
13: Compte, i dius, i escolta, i ell no li ballarà una sardana, perquè el pobre no li agrada.
16: És aquesta una associació encoberta? Per què?
13: Home,
16: o sigui, digue-li... I potser no sé si ara coberta, estic sent però... molt simple amb la meva manera de pensar, però si dius Associació Amics de la Sardana, pues em crec el títol.
10: Sí, clar que sí.
16: I el títol és gent que li agrada ballar sardanes i que miren de trobar la manera de poder...
10: I que organitza cursos i coses perquè la gent aprengui a ballar sardanes.
16: Però si ara em dius que no és que els agradi ballar sardanes, és que volen promoure... activitats...
15: culturals catalanes.
13: Sí.
16: No hauria de ser llavors Associació d'Amics de la Cultura Catalana?
15: Sí, però llavors
10: es abarca molt. Clar, llavors... La cultura catalana abarca molt.
15: I qui mucho abarca, poco aprieta.
10: Poco aprieta.
13: Sí, ho haurem de deixar.
10: O sigui, hem d'anar a l'especificació, val? Associacions per cada cosa.
16: O sigui, que és una associació encoberta.
10: Amics de la Sardana?
13: No ho sé. No, és un exemple. És un exemple més, suposo.
16: Per descomptat.
10: Sí.
16: Però el que estàvem dient és això, el títol hauria de definir l'objectiu que tu t'estàs marcant.
15: Home, sí, seria un detall.
10: Sí.
15: Perquè si tu vas a Amics de la Sardana i vas a jugar...
10: I vas a jugar sevillanes.
15: Bueno, i vas a jugar a cartes, vull dir, no sé si seria el seu, eh? Vull dir, diguem raro, eh?
13: Va, deixem-ho aquí, anem cap als informatius i després ja tindrem uns protagonistes precisament de l'associacionisme. Protagonistes.
10: Exacte.
13: I mentrestant, escoltem... Sí, escoltem els informatius... I el senyor Emilio, eh? Aquell home? Sí. Que es faci amic de la deixa de l'avi forense. Vinga, poli.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Molt bon dia. Un vehicle avariat segueix complicant la circulació a la C31 al Prat cap a Barcelona. Atenció perquè hi ha un carril tallat per una avaria i uns 3 quilòmetres de retencions. I en aquesta mateixa via, la C31, a Sitges, a l'inici de les costes del Garraf, un camió avariat ha obligat a donar pas alternatiu fins fa poca estona. Ara sembla que ja es comença a normalitzar la situació.
0: El creuer amb un brot d'antivirus fondejarà davant d'un port a Tenerife, però no hi entrarà. Els governs espanyol i canari ultimen el protocol d'evacuació que preveu crear un corredor segur per als passatgers sense símptomes fins als seus països d'origen. L'OMS fa una crida a la calma. Per aquest cas, nega qualsevol semblança amb la pandèmia de la Covid, però admet que poden aparèixer més casos. Les autoritats sanitàries intenten establir els moviments dels passatgers que van abandonar el vaixell abans de l'aparició del brot. Samberini, la relació entre el govern i els sindicats de l'ensenyament per la denúncia de la presència d'agents dels Mossos infiltrats en una assemblea de docents. Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen explicacions al govern del president Salvador Illa. Donald Trump treu importància al nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran, un dels més contundents des de l'inici de la treva. Tot i això, el president nord-americà ha tornat a insistir que si no arriben aviat a un acord amb Teheran, tornaran a l'ofensiva. Rússia i Ucraïna s'acusen mútuament de violar l'alto el foc unilateral de 2 dies decretat per Vladimir Putin en vigor des d'aquesta mitjanit i decretat per protegir la desfilada militar de demà a Moscou que commemora la victòria soviètica contra els nazis. El Kremlin amenaça amb una resposta contundent sobre Kiev si demà l'exèrcit ucraïnès ataca la desfilada. Patacada de líder laborista Keir Starmer a les eleccions locals parcials d'ahir a Anglaterra, segons un primer recompte parcial en favor de la ultradreta de Farage. I a partir d'avui sabrem el recompte de les eleccions a Escòcia i Gales, que donarien la victòria als independentistes. A partir de demà, el servei de Rodalies tornarà a ser de pagament. El govern justifica la mesura per l'estat de recuperació del servei, però l'explicació no convence els usuaris que majoritàriament consideren lògic pagar sempre que el sistema sigui fiable i funcioni. Imam Maduixa és un dels artistes que actuarà a la Festa Major de Lleida, que comença amb l'estrena aquesta nit d'un espectacle amb més de 300 drons que es podran veure a bona part de la ciutat. Diverses entitats rebutgen que Saúl Cravioto sigui el pregoner per les seves declaracions en contra de l'1 d'octubre.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Ambient crispat al vestidor del Madrid a les portes al clàssic de diumenge. Fede Valverde acaba a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic després d'una baralla amb Tchouaméni. El club obre un expedient disciplinari als dos jugadors i l'uruguaià estarà de baixa entre 10 i 14 dies. El Barça, Stenze, confirma a la televisió polonesa que vol seguir un any més. El Barça d'hoquei patins jugarà demà contra el Benfica a les semifinals de la Lliga de Campions. Ahir va superar per 2-0 l'Sporting de Portugal als quarts de final. I en ciclisme, avui comença a Bulgària la 109a edició del Giro d'Itàlia.
0: Un dia més tindrem un temps pendular que es mou entre el sol del matí i els ruixats de la tarda. Al matí el sol lluirà al Pirineu i estarà més tapat a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia creixeran núvols i s'esperen ruixats dispersos a tot l'interior. Les temperatures no variaran.
4: 3CAT Info. No.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: 45 anys amb tu.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: Set minuts passen de les 9 del matí. Continuem fent divendres amb el nostre consell de sàvia i savis amb l'Henry, el Milio, el Lluís. I ara ja sí, us ho hem dit, ara tenim convidats perquè la temàtica d'avui, que és associacionisme, ens costarà, ho hem intentat, sí. Però de tant en tant ens surt, associacionisme. Sigui com sigui, aquesta és la temàtica d'avui. Per què? Doncs perquè estan passant coses, aquest cap de setmana passaran coses, i Henry, tu mateixa, sí. Si vols explicar-ho.
3: Bé, tenim aquí a la Federació d'Associacions Veïnals de Sant Boi, representat en aquest cas per l'Amor de l'Amo, que és la presidenta, per la Pilar Parres, que és la tresorera, i el Xavi Ladero, que és el secretari, no?
2: Fantàstic.
3: I de fet els hem convidat perquè just aquest cap de setmana fan una celebració dels 40 anys com a constitució de federació.
2: De federació.
3: No? Que això és molt.
2: D'associacions.
3: I tenen tota una sèrie d'esdeveniments que faran i bueno, els hem convidat perquè ens els expliquin. I també per fer-los unes quantes preguntetes.
2: Molt bé. Molt bon dia, Amor. Molt bon dia, Pilar, i molt bon dia, Xavi.
4: Molt bon dia.
2: Què tal esteu?
5: Bon dia.
2: Molt bé, doncs això, la Federació d'Associacions, que al final aglutina, des de ja fa molts anys, les diferents associacions que van començar a treballar, podem dir-ho d'aquesta manera, a treballar, en aquest cas, a Sant Boi. Per tant, en primer lloc, felicitats per aquesta efemèride, no?
4: Molt bé, moltes gràcies.
2: Sobretot això.
4: De fet, ens hem de felicitar totes i tots els que estem aquí,
2: clar,
4: com
2: clar.
4: Ciutadania santboiana.
2: Sí, senyora. Sí, senyora. Molt bé, hem estat parlant en la primera part dels valors, Emilio, dels objectius de l'associacionisme, de les associacions, de la gent que d'alguna manera, doncs, han invertit el seu temps des de sempre per, al final, per esperit de servei, que
6: sí. Ui, i tant. Bueno, jo dirigiré les preguntes, val?
3: Sí.
6: Les meves preguntes. Veiem, aquesta va cap al Xavi, vale?
3: Vinga.
6: Quina seria la radiografia, o sigui, la foto, de les associacions veïnals actualment?
7: Bueno, d'alguna manera seria una foto que potser no ens agradaria tant.
3: Vinga.
7: Vull dir, és evident que tot el associacionisme, el moviment en general de tots està bueno, no travessa tampoc un bon moment, i per això crec que és important aquest 40è aniversari, perquè sí que hem arribat fins aquí i que les associacions veïnals, tot i que ara pues, probablement això no travessa el seu millor moment en quant a activitat i o sigui, gent que s'apropa,
3: que s'hi vulgui acostar,
7: sí,
3: no?
7: que hi vulgui col·laborar, tot i això sí que continuem actives i això, aquesta festa també serveix una mica per reivindicar això, que encara hi som, que encara estem fent coses, que encara, o sigui, que tot no s'ha assolit i que per això és molt
3: sempre
7: important
3: hi feina, no?
7: que encara hi coincidi, o sigui, que encara estiguin actives i encara continuen lluitant.
3: Perquè teniu un problema de, entenc que probablement hi ha gent que no vol col·laborar o que no està decidit a posar-se en una associació i a dedicar hores, o quin és el problema una mica?
7: Jo crec que el problema no és de les associacions veïnals o de la de la federació, en aquest cas, que formen part de l'associació, és de tot el moviment.
3: La societat,
7: jo crec que el nou ritme de vida que s'ha establert com a normalitzat no ens permet tampoc dedicar-nos massa a aquest tipus de coses. O sigui, crec que, crudament, crec que ve més per aquí que no pel tema de les associacions.
8: Aquesta pregunta per l'Amor. En aquests 40 anys Sant Boi ha canviat radicalment, evidentment. Si haguéssim de mirar enrere, quina és la victòria, entre cometes, que hem tingut que ha definit millor l'ADN d'aquesta federació?
4: A veure, jo crec que si fem una ullada fa 40 anys, com era el nostre Sant Boi, pues l'asfaltat dels carrers, els equipaments, recordem les manifestacions que hi havia per més escoles públiques, per més instituts públics, recordem a la plaça de la Generalitat com l'associació veïnal, en aquest cas el Poblet Marianau, feien baixar, bueno, baixaven mares i criatures, sobretot mares, amb les cadires, i feien classes enmig de la plaça.
2: Imagina't.
4: Vull dir, estem parlant de fa 40 anys.
9: Molt important, això que dius.
4: I tant, sí. I tant. Després, pels equipaments de salut. Vull dir, a veure, la lluita al llarg d'aquests 40 anys ha estat molt significativa i amb bons resultats, evidentment.
9: Perfecte. Pilar, va patir.
6: Calen encara les associacions?
10: Però rotundament, sí.
2: Acosta't més al micròfon, sisplau.
10: Molt bé. Sí, el que és difícil és el que deia el Xavi, que pel ritme de vida que portem, als joves els costa més apropar-se, treballar amb nosaltres. I qui porta ara les associacions? Gent jubilada, que són normalment les que tenim
3: temps. Les que tenim més temps, no?
10: Tenim temps i ens podem dedicar més. Però sí, perquè les associacions és la veu dels veïns que tenen problemes, i en comptes de dirigir-se a l'Ajuntament directament, doncs venen a nosaltres: mira, que em passa això, que m'han posat un pivot i no puc entrar, que hi ha a davant de casa meva hi ha un soc i... O sigui, aquestes...
3: Vosaltres aquestes sou coses, el canal, no?
10: Nosaltres som el canal, que ells venen a nosaltres perquè nosaltres dirigim aquestes coses. Per tant, doncs, sí.
3: Sou el fil conductor.
10: Sí, sí.
6: El fet, creieu que, i aquesta va pels tres, creieu que si es canalitzen, que m'ha vingut ara al cap arrel del que deies tu, Pilar, creieu que si es canalitza a través de la federació té més força la reivindicació aquella?
10: Clar, sí, perquè la federació som les set associacions principals de Sant Boi. Llavors no és igual anar una associació, que sí que tenim força, que anar a les set juntes. O sigui, la unió
3: hace la fuerza.
2: Clar, clar.
11: Una pregunta pel Xavier. Coordineu més de 10 associacions de barris, Camps Blanc, Casa Blanca, Marianao, etc. Com gestioneu el dia a dia perquè les demandes d'un barri no quedin eclipsades per les d'un altre barri?
7: Bueno, crec que la federació és un espai de trobada molt interessant, perquè precisament quan un barri té un problema, bueno, no diré sempre, no? Però molt probablement un altre barri ja ha patit aquest problema. Vull dir, ja saben com encara això. I és una eina superútil, jo crec, la federació, per les pròpies associacions, que al final són les nostres socis i sòcies, bueno, les nostres sòcies com a entitats, que perquè allà poden resoldre els seus dubtes, saps? Vull dir, al final els està passant una cosa que l'altre barri ja ha fet una lluita, ja sabem directament quina és la solució d'alguna manera, i per tant ens ajuda a canalitzar molt millor aquella problemàtica que estan plantejant, no?
3: Amor, una per tu. Vinga, sobre els barris violetes, explica una mica, perquè probablement hi ha gent que no sap què és. I pot estar bé que ho expliquis tu.
4: A veure, els barris violeta, de fet, ve des de la CONFAC, o sigui, nosaltres, com les associacions de Sant Boi, formem part de la Federació de Sant Boi, de la Comarcal, i després de la Confederació de Federacions Associacions Veïnals de Catalunya. Llavors hi ha un eix de treball que és de gènere, i dins d'aquest hi ha el tema dels barris violeta. I el que intentem també, el que deia el Xavi, és des de la CONFAC fer aquesta transmissió, aquest compartir, perquè es tingui en compte la mirada de gènere, aquesta mirada diferent, ni millor ni pitjor, diferent.
2: Diferent.
4: Llavors, aquí Sant Boi, per exemple, des de barris violeta de la CONFAC, es té un projecte que és el de Punts Liles, que això es va néixer a l'Associació Veïnal de Sant Antoni de Barcelona, i aquí ho està fent l'associació, la Unió, en aquest cas, de Camps Blancs. Llavors és això, donar presència a les dones. Hem de dir que aquí Sant Boi, si em deixeu, afegeixo, en aquests moments hi ha tres associacions veïnals que estan presidides per dones.
3: Molt bé.
9: Vull dir que... ja és això, home.
4: Exacte, que el pas que s'ha fet és molt important.
3: Molt bé.
2: Fantàstic.
3: I va una mica pel tema d'enllumenat de carrers o
4: sí,
3: temes...
4: Sí, no bueno, farà... Abans de la pandèmia, sí, per tant, fa uns quants anys, sí, es va fer un taller, també, des de la CONFAC, aquí a Sant Boi, sobre la perspectiva de gènere
3: en urbanisme.
4: Tu ho has dit.
3: Sí, a l'urbanisme de la ciutat, no?
4: Sí, urbanisme en perspectiva de gènere. Llavors, sobretot, què és el que més preocupa? L'enllumenat, quan es fa fosc, els espais, parcs, places, sí, que queden més buides, sobretot això, quan sí, es fa fosc, no? I es va, bueno, es va fer aquest taller, vàrem detectar quins espais hi havia, sí, sobretot al barri de Marianao i aquí, al barri centre, per exemple, una cosa que sembla molt... Dius, oi, pues, arbrat, que les branques sí, tapaven semàfors.
3: Val.
4: O sí, sí, parades d'autobús, i això és aquí a Sant Boi, sí, que quan s'obria la porta del mig perquè els sí, cotxets o, sí, bueno, les persones amb mobilitat sí, reduïda entressin o sortissin, resulta que just la parada estava de tal manera que la porta del mig era davant d'un arbre.
3: Val.
4: Amb l'escocell. Vull dir, bueno, sí, sí, ho vam comunicar a l'Ajuntament i es va variar, perquè total...
3: No?
4: A veure, sí que hi havia conductors d'autobús que potser no anaven en compte.
3: Sí. I corregien, no?
4: Exacte, però altres no, perquè, bueno, van per conduir i ja estan, ja eh? O sigui que és important aquests barris violetes.
9: I una cosa... jo penso, és una opinió personal, però a veure si esteu d'acord, no? En que probablement... I si fem alguna cosa malament és no comunicar tots els avenços aquests que s'estan fent. O sigui, jo estic convençut de que la majoria dels habitants d'aquí Sant Boi desconeixen totes aquelles coses que s'han millorat. Ja no estic dient que es vulguin millorar, no. Que s'han millorat
3: gràcies a
9: que hi ha tota una sèrie de gent conscienciada. I potser no ho estem fent prou bé, això de comunicar-ho. Què us sembla?
4: No sé.
9: Pilar.
10: Jo crec que tenim una revista al Viure Sant Boi que aquí es tindrien de comunicar totes que petits avenços que fem, no són obres grans, sinó pues això, una parada de l'autobús que no té accessibilitat, un carrer o les llums que estaven mal enfocades, petites coses que es van aconseguint, que això precisament són les associacions.
3: Que penses que seria un bon canal de comunicació,
10: que
3: no?
10: Sí,
3: que estigués aquí.
10: Que es posin novetats i notícies de Sant Boi.
4: Jo crec que sí, el tema de la comunicació sí que nosaltres tenim la nostra revista,
3: sí, clar,
4: però surt dos cops a l'any, no ens podem permetre més, i sí que el Viure Sant Boi hauria de ser un canal perquè les entitats d'alguna manera també poguéssim dir la nostra,
3: tinguéssiu veu,
4: o el propi equip de govern quan s'adelanta no sé en algun aspecte que el moviment veïnal ha vingut reivindicant, perquè nosaltres sempre diem, a veure, nosaltres no anem en contra de les administracions o de les institucions, perquè en definitiva nosaltres no governem, però nosaltres sí que reivindiquem.
3: El que demaneu són millores, no?
4: Exacte, per la ciutadania. I vas de la mà de la institució, sí, perquè al final són qui han de dur a terme la reivindicació.
3: Són els que tenen la clau per poder fer
4: clar,
3: les coses.
4: Llavors sí que quan es fa un pas de que s'aconsegueix, per exemple, no sé si era ahir o abans d'ahir, que sortia la notícia de que ja s'havia adjudicat el projecte pel 5è CAP, que es farà a Mercè-Rodoreda.
3: Sí.
4: Bueno, pues el moviment veïnal va començar a Marianao, però després la federació, o sigui, totes les associacions i la marea pensionista de Sant Boi ha estat una reivindicació que ha dut al llarg de molts anys, i hem tingut reunions periòdiques pues, amb la regidora
3: que correspon
4: d'aquí Sant Boi, exacte. Vull dir, per tant, pues, en el moment que es posi aquesta primera pedra, que també hi hagi aquest reconeixement, clar, clar, que darrere veritat, hi ha hagut una demanda.
3: Propostes per part de la federació.
4: Per exemple, procurem que sigui això, una crítica positiva. Sí. Però crítica.
11: M'agradaria tornar al que comentàvem, de que la gent en sigui conscient de les coses que es fan. I posaria un exemple. Sí. I és l'exposició aquesta que heu fet, Dones amb Història.
4: Sí.

0: i a més tenim la nostra pròpia pàgina web. Intentem comunicar-ho. Sí que és veritat que hi ha un dèficit potser d'informació, però
1: és més fàcil, bueno, avui en dia, gràcies a les xarxes, que no pas abans, no? La Moro deia, diu, només ens podem permetre dos cops a l'any tindre una revista física de paper, no? Diguéssim. Però clar, avui en dia les xarxes ho és tot. Això ha democratitzat una mica a la gent, doncs, amb menys pressupostos, a associacions amb menys pressupostos, no?
2: Pilar, penses tu que les xarxes, precisament aquestes xarxes socials, han substituït d'alguna manera l'associacionisme? O sigui, aquesta història de l'individualisme que abans a la primera part parlàvem nosaltres?
3: Jo crec que entre la gent jove, sí. Però la gent més gran potser no... Bueno, que hi ha senyores i senyors grans que dominen les xarxes molt bé, però no tots. Però sí que és veritat que el que ell deia de l'exposició, que potser hi ha moltíssima gent que no sap que existeix, pues també hauríem de mirar a veure què podem fer entre tots, perquè aquestes notícies surtin més aquí a Sant Boi i les coneixin.
4: Es faci més ressò, no?
3: Es faci més ressò. La veritat, no tinc la resposta, però potser la tindríem de buscar entre tots.
4: Bueno, i crec que la setmana passada vau fer una proposta, no?, al ple de l'Ajuntament.
5: Sí, no, fa un any.
4: Ah, fa un any, però ara, ara ha donat fruit, no? Ara ha donat fruit. Sí.
5: A l'abril de l'any passat, el moviment veïnal vàrem demanar la paraula al ple i demanant que es fes un reconeixement a la doctora Núria Salam Ballesteros.
4: No? Molt bé.
5: I tot va ser arrel de l'exposició
4: Que va
5: fer. Per la inauguració que es va fer a la cooperativa.
4: Sí.
5: Ella va fer la xerrada i va haver-hi moltes persones que la van descobrir. I com que és tan propera,
4: és una passada,
5: és tan, o sigui, transmet d'aquesta manera tan didàctica els seus coneixements, que són molts, pues van dir, ostres, hem de demanar, hem de fer, se li ha de fer un reconeixement.
4: Molt bé.
5: I bueno, vam demanar la paraula al ple, es va aprovar pels 25.
4: Molt bé.
5: I finalment, pues,
4: filla predilecta de Sant Boi, no?
5: Sí,
1: senyora. Sí, que la vam tindre l'altre dia, via gravació, va estar als Estats Units, i també amb el Pere, de Casa Blanca, dels Diables de Casa Blanca. Déu-n'hi-do, molt bé.
5: També una persona molt implicada en la nostra ciutat.
2: Aquesta va per tu, Javi.
4: Queda poc i han d'explicar el programa que tenen aquí.
1: Important això, perquè després a més també volem titulars, heu de deixar anar els vostres titulars.
2: Costa trobar el relleu generacional?
0: Sí, sense dubte.
2: I tu que ets jove.
1: Directament,
0: Sí, jo sí. Bueno, no soc tan jove ja, però sí.
2: Bueno, depèn de quin comparis.
0: Sí.
3: És jove, és el
1: Benjamí. Bueno, és el gran repte,
3: de totes nosaltres.
1: El gran repte és precisament això, no? Però passa amb tot, absolutament amb tot.
5: No, amb tot el món associatiu.
0: Sí, és el que parlaven abans, no? Fins i tot el que sortia, no? Hi ha gent ara que per posar la xarxa, potser... Pues això, no sé què, ja pensa que ja ha col·laborat i que ja està aquí. Des del sofà ja ha fet l'associacionisme, i claro.
1: Molt bé, escolteu, hi ha una agenda per aquest cap de setmana molt interessant i que crec que és de justícia d'explicar-ho.
4: Vinga. Xavi, ho expliques tu?
0: Sí. Perfecte. Mira, des de les 11 tenim, bueno, en primer lloc, que és als Jardins de Can Julià, aquí a baix.
1: Quin dia?
0: El dissabte, dia 9.
1: Dissabte, dia 9.
4: Demà.
1: Molt bé.
0: Sí, demà, ja porto el cap amb tot això. Demà, des de les 11 del matí, tenim un esdeveniment per tot el veïnatge de Sant Boi. Per tant, comencem amb activitats infantils. Tenim capgrossos, tenim un zumba infantil i unes activitats amb un pallasso. Col·laboracions dels gegants de Casablanca i de l'empresa El Teu Aire, que està aquí també a Sant Boi. Després sí que comencem a les 12 el nostre acte més central, de 12 a 1, per fer una mirada una mica a aquesta història que estàvem parlant abans i sobretot reconèixer també a la gent que l'ha fet possible, que ha estat que ha estat caminant durant aquests 40 anys i reconeixen-nos a nosaltres i a les nostres i a les associacions que encara hi formem part, doncs aquest treball que fem diari, o sigui, una festa entre cometes per nosaltres.
1: Molt bé, molt
0: i d'una a dues tenim un vermut.

0: obert per tothom, bueno, tot és obert, però vull dir, un vermut per fer la festa final i amb el concert del grup local Aigua Roja. I en si, pues, això, un munt d'activitats així com en tres horetes, pensades per tothom, per famílies, pels grans, per tothom, vaja.
1: Aprofiteu la trobada per demanar gent.
0: Sí.
2: Home, també ha de servir per això, no? De ser una mica reivindicatius amb això, no?
3: Abans de que s'acabi.
2: Molt bé, ràpidament.
3: Toca la pregunta punyent que us dèiem abans. A veure, mira quina cara d'espantat fa.
2: No, clar, sempre fa la mateixa pregunta, però és així.
3: És la mateixa pregunta, sempre. La truita de patates amb ceba o sense?
4: Amb ceba.
5: Amb ceba.
0: Amb ceba, segur, sí.
3: 3 a 0, tu.
2: Molt bé, molt bé. Doncs, feta la pregunta punyent...
1: Porta una estadística.
2: Ràpidament, us demanem els vostres titulars. Sempre és una... Sí, és una mica improvisat, sí. Però que demanem una... No sé, que deixeu anar una mena de missatge telegràfic, pràcticament, del que hem tractat avui, no? Podem començar...
1: Jo començo, vinga.
2: Sí, Enric.
1: Més associació, menys individualisme.
2: Vinga, ja ho tenim. Lluís...
6: Després de conèixer-los, tinc la sensació de que són una cosa així com el motor dels barris.
2: Molt bé, fantàstic.
6: 40
2: també.
6: Anys de la federació impulsant la transformació de Sant Boi.
2: Emilio?
3: Quan la gent s'organitza, la ciutat funciona millor.
2: Molt bé. Jo el meu una mica, ja sé que és molt important que en un futur existeixi, però una mica també per fer tribut al passat, els orígens de tot plegat, jo diria que l'associacionisme i el moviment veïnal de ben segur que van ser la primera expressió democràtica.
1: Sí.
2: Segurament. I vosaltres no sé en què us quedaríeu.
5: Pues sí que...
2: Voleu fer una crida o alguna cosa? Doncs...
5: Sí. Que les santboianes i els santboians s'apropin a les associacions veïnals. Són importantíssimes.
2: Clar que sí. Molt bé, doncs ho deixarem aquí, però també tenim la cançó
1: sí,
2: que...
1: l'amor ara ens dirà la cançó
2: que acomiada una mica el consell d'avui. Bueno,
5: és una mica... Uh-huh. Els seus anys, la cançó, bueno. Jo no dic els que jo
1: hi ha coses que tenen molts anys i són molt bones.
5: I és la metec del George Mustaquí. Penso que a més
2: s'ha de molt
5: amb el nostre acte de demà.
1: Molt bé.
2: Molt ben trobat. Doncs moltes gràcies, Amor de l'Àlamo, a Pilar, a Xavi, a Henry, Emilio i Lluís, evidentment, doncs, que vagi molt bé. Llarga vida al moviment veïnal, faltaria més. I gràcies a vosaltres, fins la setmana vinent.
5: Moltes gràcies.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Ràdio Sant Boi.
3: 45 anys amb tu.
4: Vacances en pau.
5: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
6: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
7: Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
6: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
7: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
8: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
9: Acull a una nena o un nen saharaui.
5: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
10: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatriu.cat.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
4: I a la teva ràdio.
5: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
6: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
7: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La partitura de la República. L'espai de la bona música.

0: Turmenteu.
1: Visca.
2: Ei. Brutal, brutal, espectacular. Això que heu escoltat ha estat en viu i en directe i allò que diuen a capella, directe a les oïdes.
3: Com aquell que diu,
2: però anem a pams. Això és la partitura de la República. Sí. Molt bon dia, Ricard Peris, doctor Peris, els divendres. Només els divendres era el doctor Peris. Bon dia.
3: Bon dia, Maleu.
2: Cal explicar immediatament què ha passat aquí.
3: Bé, ha passat una cosa meravellosa. Em sembla que és la primera vegada, amb els prop de 200 programes que portem, que, bé, que iniciem amb a capella, iniciem a les 3 quarts menys 5 de 10, que suposo que heu vingut escalfant la veu dins del cotxe, vull dir, perquè si no...
2: A veure, no? molt bon dia, Patri García, molt bon dia, Xavier Rota, bon què tal dia. Esteu? Bon
3: Ballaveu, ballaveu en directe, vaya luxe.
2: Impressionant.
3: Vaya luxe.
2: Impressionant.
3: Molt bé.
2: No, clar, és que aquestes hores és el que deia el Ricard, no? Dius, hosti, posar-t'hi així, fins i tot corres el risc de trencar-te aquí les cordes, o què? No, tampoc...
4: Mira, el cafè l'hem fet després de cantar. Ara mateix he fet un glopet.
2: Sí, és veritat, és veritat.
4: Ni fet el cafè, vull dir que...
2: Molt bé, escolta'm, bueno, Ricard, explica't una mica, Ballaveu, al final hem de saber exactament qui són, d'on venen i cap on.
3: A veure, jo quan el segell de les persones que ens acompanyen avui em va enviar la proposta, no?, vaig pensar, un dia, aquesta gent em sona. I clar que em sonava, perquè han vingut aquí, heu actuat a Cal Niño.
1: Sí, tant.
3: I la veritat és que no us tenia gaire escoltats, per no dir, ho admeto, no us tenia escoltats.
1: No passa res,
2: jo els havia escoltat i crec recordar que hi vaig ser-hi, i esclar, el primer que et ve al cap, que darrere de tot plegat hi ha moltes més coses, però és una mica el sentiment aquell de dir la veu com a principal instrument, bueno, d'aquí allò de ball, veu, ball a la veu, no? Mm-hmm. Principal instrument, també, home, teniu guitarra i teniu doncs altres coses, el pandero, la pandereta, la canya esquerdada, etc, etc, però que al final és donar-li aquest extra, aquest valor a la veu, però sense forçar res. Allò que dius, no pretenen fer uns coros aquí brutals, ni fer uns alts i baixos i uns greus i uns aguts, sinó una mica allò que dius tal com raja. Permeteu-me que ho digui d'aquesta manera.
1: Sí. Bueno, i una mica és això, vull dir, perquè la cançó tradicional, quan tothom es posava al voltant de la taula després de dinar, després de sopar a cantar,
2: correcte,
1: ningú començava a dir, escolta un moment, que escalfo, tothom canta amb aquesta veu natural, no? Vull dir, no és una veu impostada, al contrari. Per tant, nosaltres cantem, doncs això, tal com raja, i el nostre repertori està basat en cançó tradicional.
2: Tal com raja, però amb unes veus molt educades, també s'ha de dir, compte, i molt treballades,
4: afinant.
2: Però jo volia dir que això, que era, vinga, fon-li, que no ens estem de res, no?
3: Bueno, vosaltres eviteu a Olesa.
1: Sí.
3: Tu, Xavi, ets regidor de Cultura.
2: Olesa de Montserrat.
4: Ara estic de Patrimoni.
2: Ara de Patrimoni, que al final és el mateix, El Patrimoni és Cultura i la Cultura és Patrimoni.
4: Exacte.
2: Sí, molt bé.
3: I tu, Patri?
1: Jo sóc mestra de música.
3: Tu ets mestra de música. Sí, sí.
2: També Olesa, eh?
1: Ah, Olesa, sí.
2: Brutal.
1: Correcte,
2: impressionant.
1: Sí, sí.
2: No, dic impressionant perquè al final tot es cou a Olesa, ja no us pregunto per la passió, ja no vull ni saber si què heu estat a la passió, perquè aquell que neix i viu a Olesa, alguna cosa ha tingut a veure amb la passió, no?
1: En aquest cas, més el Xavi que jo. Jo sóc sobrevinguda, que
2: en molt bé.
1: Jo no sóc originària d'Olesa.
2: No, a títol de curiositat, de què has fet?
4: A títol de curiositat, mira, jo és que em van posar les ulleres als 7 anys. Val. I per anar a fer de ceguet, doncs em vaig preferir quedar-me a casa.
2: Molt bé.
4: Però sí que de petit vaig fer de poble, i el meu germà ha fet de llàtzer, la meva mare estava a estuari, el meu pare havia fet de centurió, de profeta, vull
2: dir, xulo.
4: Diferents coses.
2: Però que això
4: tots
2: es viu,
4: som,
2: això
4: es viu els avis de col·ladors, de Sant Joan, bueno... Clar, és una festa d'interès nacional, o sigui,
2: al final és
4: participat de tot el poble i és una identitat del poble.
2: Molt bé.
3: Doncs vosaltres, com a grup, naixeu el 2016?
1: No? Sí, el 2016 fem la publicació del primer disc, però ja des del 2014...
4: 14 vam fer el primer concert, i va ser quan vam començar a preparar, i la presentació, diguem, oficial és 2015 del grup.
1: Exacte.
3: Com valoreu la... Com neix això, aquesta idea?
1: La idea neix de que nosaltres ens vam conèixer ballant.
2: Ballant?
1: Sí, ballant. Sí, sí, ell tocava un grup, jo ballava, i jo, bueno, allò... Que guai,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí.
1: Ens vam conèixer, vam començar a ser parella i bueno, vam coincidir en un festival que es diu el Gran Ball d'Europa i allà ell havia d'anar a tocar amb el seu grup i per casuístiques doncs van haver-ho d'anul·lar, no? I els de l'organització van dir, home
2: necessitem alguna cosa,
1: aquest buit s'ha d'omplir, no? Jo sí que he cantat des de ben petita, he cantat gospel, he cantat bueno, diferents estils, a més sou mestra de música, vull dir que el tema del cantar i el portava, la cançó tradicional i totes les cançons infantils, doncs tinc bastant repertori, i el Xavi, que ve del món de la cançó tradicional, vam dir, home...
2: Imagina't.
1: Doncs per què no fem? Anem a dir cançons, però anem a provar-ho, i vam començar a fer una llista de cançons, 40 cançons, havíem de fer un ball de 2 hores i 3 quarts.
4: Molt bé. Sí, és que és un festival, és un festival... de referència a Europa, es fa al centre de França, és el festival més gran de ball tradicional, i hi ha unes 5.000 persones durant 2 setmanes. Vull dir, és una cosa gran. Llavors, doncs, estava previst un concert de 2 hores i 3 quarts, que déu-n'hi-do, eh? I llavors doncs, ens van dir, proveu, aviam què, ja ens coneixien, eh? Vull dir, nosaltres ja anem assíduament,
2: clar.
4: I ja ens havien sentit cantar alguna cosa, alguna Nadal, em sembla, l'any anterior... I van dir, proveu, i doncs d'acord. I sí, sí, vam fer les 40 cançons.
1: I allà va... cançons.
4: Clar, vam, allà, diguem, va ser un punt d'inflexió, perquè va ser quan vam pensar, hem de fer el grup, però abans de fer-lo ho hem de preparar. Val? Perquè això m'explico, és a dir, si tu has de fer un ball, ni que sigui d'una hora, d'una hora i mitja, 2 hores... només amb la veu i mantenint tota l'estona la veu sense parar, és a dir, tu no fas una primera estrofa o una segona, llavors li dius amb el violí toca, o amb l'acordió ara tu, que
2: ara,
4: jo
2: ara tu, ara tu que tinc ganes de descansar,
4: no reposem, fem tota l'estona. Si proveu de cantar una cançó durant 3 minuts sense parar, o 4 sense parar, es fa complicat, i més si hem de fer hem de mantenir un ball d'hora, hora i mitja, hora i 3 quarts, no? Llavors, doncs, realment va haver-hi un treball de preparació de la veu per poder mantenir la potència i per entendre'ns, perquè clar, tampoc podem parlar.
3: Ja.
4: Escolta,
2: està claríssim.
4: Enmig de cantar. Ara toca tu, no? Perquè estem cantant.
2: Bueno, però amb la mirada llavors... us enteneu, també.
4: Sí, sí, però ha estat tot molt ben posat allò.
2: No? Escolta'm, Ricard, estava pensant, per l'hora que és, hauríem de fer un bocinet d'alguna cosa, eh? Sí. Un tastet, eh?
3: Sí. Ara ens fareu també en directe. Vaya luxe, eh? Sembollans i sembollanes, que ens estareu escoltant. Així és en directe, el Dalt del cotxe?
1: Dalt del cotxe i un dosrat.
2: Ah, molt bé. Dalt del cotxe.
1: Són un parell de temes que val a dir que van ser Premi de Rock.
2: Sí, sí, sí, senyora.
1: I estem molt orgullosos.
2: Molt bé.
1: Molt agraïts.
3: És per ser-ho, és per ser-ho.
2: Val, molt bé. Hem de dir que en Xavier s'està acomodant la guitarra.
3: A mi sempre em sorprenen, eh? Els guitarristes escarrans.
2: Escarrans. Sí, sí. No, ni ho intentis, tu. Ni ho intentis.
3: Jo ho faig bastant malament amb la dreta.
2: Molt bé, doncs va, aquí ho fem anar d'aquesta manera. Sempre diem allò de que s'aturi el món.
3: Vinga.

0: Molt bé, ja escolteu que per aquí sota la taula tenim el nostre propi públic que estan aquí per, això, per aplaudir.
1: Fantàstic.
0: Escolta'm, brutal, perquè a més que moltes vegades a partir de lletres i al final, permeteu-me que digui rondalles, fins i tot populars, no? I un se n'adona que quan la veu és tan important, al final els rodolins es converteixen en acords. El rodolí aquí es converteix en acord, no?
1: És bonic, això.
0: És que és així. No, és que és així. Hòstia, i ja em permetreu l'expressió. Què? Al final, que de vegades semblen cançons, que a la canalla li es va molt bé. Tu que ets mestre, els va molt bé, doncs, per anar aprenent també una mica la tradició popular, no?, de casa nostra i tot això. Però hi ha alguna cosa més, hi ha missatge.
1: Bueno, és que, de fet, el missatge bàsic nostre és que la cançó tradicional, uh-huh, avui en dia s'ha infantilitzat.
0: Clar.
1: És a dir,
0: sí,
1: totes les cançons de falda, totes aquelles cançonetes que cantem a l'escola, els mestres de tota la
0: sí
1: vida, no deixen de ser cançons tradicionals. Les més conegudes, les més senzilletes, sí, pels nens petits. Bueno, un moment, els nens petits. Abans no eren les dels nens petits.
2: Sí, a vegades...
1: Tu som les
0: sí,
1: que
0: no, és veritat, lletra, és veritat.
3: I si fixem amb la lletra... De,
2: no, i fins i tot de vegades...
0: Petits, eh? Bueno, escolta, clar, ens n'anem a la lluna, a la pruna, sí, sí, si tu vols, d'acord, però si tu rasca els segadors, rasca, sí, sí, sí, que veuràs que et trobaràs. Fixa't, no, és un exemple,
2: el 2000,
0: eh?
2: Sí, sí. Entre el 2020 i el 2021 vam fer una sèrie de programes on van venir professors i professores de primària de cançó, o sigui, professors de música.
1: De música.
2: No? I quant d'important, Amadeu, tu te
0: sí,
2: recordaràs,
0: sí,
2: quant d'important va ser aquella sèrie de programes per conèixer tota la tasca que feu els professors de música, perquè d'alguna manera, o sigui, amb la música ho s'inicia, vull dir, no és com abans, vull dir que...
1: És que avui en dia aquestes cançons, si no es fan a l'escola, ja, avui en dia ja no ens posem al voltant d'una taula a cantar després
2: sí,
1: d'un
2: sí,
1: àpat.
2: Sí.
1: Vull dir, aquesta cultura s'ha perdut,
2: no,
1: aquests hàbits s'han perdut. Llavors, si no ho fas a l'escola, tot això
2: jo ara recordo, el meu fill té 40 anys, no? 41, per ser més exactes. Vull dir, però recordo que en el seu moment vaig odiar la pataqueta.
1: Perquè
2: era un continu. Quan les oques van al camp, la primera del davant.
0: No? Déu-n'hi-do.
2: I quant d'important, sí, sí, sí, sí, quant d'important és aquesta tasca. Eh? I, sobretot, el que feu vosaltres, que és recuperar totes aquelles músiques populars que, d'alguna manera, doncs, bueno, ens tornen a connectar amb els territoris, amb les parles...
4: Exacte, això és molt important perquè al final és la identitat, no?
2: Clar.
4: Fem, com comentàveu, són cançons aparentment senzilles, no? A dues veus, amb un acompanyament, però al final el que estem transmetent o el que volem transmetre és la nostra identitat, o sigui, un repertori que s'ha infantilitzat, que s'ha deixat de banda, que s'ha perdut i que proposem per ballar, el reproposem per ballar, que no sempre és originari per ballar, no? Però al final és una part de la nostra identitat, com les sardanes, com les habaneres,
0: sí, sí,
4: o com les jotes a les Terres de l'Est.
0: Bueno, compte, sí, sí, sí. O com la cançó de Bressol, que al final no deixa de ser segurament un dels missatges més romàntics que s'han escrit, qualsevol cançó de Bressol, no? Estava pensant que heu col·laborat amb corals i amb coples, la Copla de Sant Jordi, sense anar més lluny, o la coral de Sant Esteve,
4: sí.
0: I que això comporta també una posada en escena també interessant, important, perquè no és només allò de les veus i que tot funcioni i que tot estigui equilibrat, aquelles posades en escena, i aquí és on més d'un cop amb col·legues vostres ho parlem, que és molt xulo estar en un estudi de gravació com veu fer amb la coral Sant Jordi, etc, però on gaudiu és al damunt d'un escenari.
1: Home, sí, clar. Vull dir, pensa que hem col·laborat amb diversa gent, no? I, i a part de la Copla Sant Jordi i
0: clar,
1: a part de la Coral de Sant Esteve...
0: No, és dos exemples, eh?
1: Vam col·laborar també amb en Kepa Junquera, per
0: sí,
1: exemple,
0: sí,
1: i,
0: sí,
1: amb, i això...
0: El compositor i l'acordonista basc,
1: exacte,
0: eh? Déu-n'hi-do.
1: I més que participar en la gravació del disc, perquè nosaltres vam arribar com al final de la gravació d'aquest disc, ell ens va agafar per ser els cantants de la gira amb els músics que anaven per aquí, per Catalunya. Vull dir, i aquests directes van ser espectaculars. Amb la Coral de Sant Esteve, els concerts que vam fer van ser espectaculars, també. I és on gaudeixes, el compartir amb la gent el nostre repertori, el compartir tot el que fem, i que la gent, quan ho sent, diu, uau.
4: Sí, és vivència i és versatilitat, no?, del repertori. Al final, doncs, el pots fer ballar en un poble petit per 20 persones, o en un gran auditori de Barcelona per centenars. Sí, sí.
2: No? Uh-huh. Bueno, ballaveu quins projectes immediats.
0: A veure, què passarà?
1: Mira, de moment tenim un tercer disc que acaba de sortir del forn, sí? Que és el que celebra, és el que homenatja els nostres 10 anys de trajectòria, que es diu Arada, on hem introduït, com en el nostre, com els altres discos, cançons tradicionals, però ens hem atrevit a posar alguna composició, també.
0: Carai,
1: és a dir, maco. Aquí ja comencen a haver-hi projectes una miqueta diferents al que hem vingut fent des del principi.
2: Jo he estat escoltant el disc que ens veu enviar per... i la veritat és que n'hi ha una producció molt acurada darrere de... Jo diria que heu fet un treball molt afinat.
4: A veure, la dificultat, no? A part de la posada en escena, de treballar els temes, que s'aguantin, que de preparar la veu, el que també hem de fer és que el repertori que surt sigui agradable. És a dir, som dos músics, dues veus, amb una guitarra, i el que hem de fer és un treball d'arranjament molt acurat, perquè cançons que són pensades per ballar, que duren 4 minuts, 3 minuts i mig, no es facin avorrides. O sigui, tota l'estona el mateix. Llavors hi ha un treball de veus, jo faig la veu per baix, la Pati la veu per dalt, llavors canviem les veus, posem la guitarra, posem el pandero, i tot això fa que sigui agradable també per concert i totalment...
0: Segur.
1: Per escoltar.
0: Una pregunta, doctor, marxarem amb alguna altra cançó? Ho dic perquè no m'agradaria fer tard, és a dir, amb el temps. Dos minuts, eh?
2: Marxarem precisament amb una de les composicions del darrer treball vostre, d'Arada, que ens veu proposar, que és el Petit Bailet, eh? I bé, a dos minuts de la desconnexió, per dir-ho d'alguna manera. Escolta, donar-vos moltes gràcies per la vostra presència avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat.
0: Al contrari, un luxe, de veres.
2: Espero que ens anem mantenint en contacte i seguint veient-nos i escoltant-nos. Molt d'acord?
0: Que vagi molt bé, Patri, i Xavier. I llarga vida a aquest gènere tan nostrat, al final la cançó propera i la veu com a principal valor. Que vagi molt bé.
4: Perfecte.
0: Molta sort.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: I, doctor Peris, la setmana vinent més, que dius tu?
2: Sí.
0: Rock and roll, dius, no? Dius?
2: Sí, rock and roll. Encara que sigui mentida. Però...
0: No, ell a qualsevol gènere li diu rock and roll. Bueno, per alguna cosa serà.
2: Por ahí va la cosa.
0: No, que sí. Moltes gràcies.
2: Salut i música.

0: L'hostessa neerlandesa hospitalitzada a Amsterdam per possibles símptomes d'antivirus ha donat negatiu, segons ha confirmat l'OMS. D'aquesta manera, el nombre de contagis es redueix a 8, dels quals només 5 han estat confirmats. Mentrestant, les Canàries es preparen per a l'arribada del creuer diumenge. El president canari es reuneix avui amb el cònsol dels Països Baixos, ja que el creuer és de bandera neerlandesa. Els sindicats de l'ensenyament mantenen la voluntat de seure a negociar amb el Departament d'Educació abans de la vaga de dimarts, malgrat el malestar que ha causat la detecció de dues agents dels Mossos infiltrades en una assemblea de docents. El president Illa admet que no n'estava el cas, però defensa el cos i que la consellera Núria Parlon donarà explicacions quan calgui. El primer ministre britànic Keir Starmer descarta dimitir després del greu revés que ha patit el Partit Laborista a les eleccions locals a Anglaterra i l'ascens de l'extrema dreta, que es convertiria en la primera força municipal. El recompte a Escòcia i Gales comença aquest matí i s'espera també una caiguda del laborisme. Rússia i Ucraïna s'acusen mútuament de violar l'alto el foc unilateral de dos dies, decretat per Vladimir Putin en vigor des d'aquesta mitjanit i decretat per protegir la desfilada militar de demà a Moscou, que commemora la victòria soviètica contra els nazis. El Kremlin amenaça amb una resposta contundent sobre Kiev si demà l'exèrcit ucraïnès ataca la desfilada. I Donald Trump treu importància al nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran, un dels més contundents des de l'inici de la treva. Tot i això, el president dels Estats Units ha tornat a insistir que si no arriben aviat a un acord amb Teheran, tornaran a l'ofensiva. D'aquí 10 dies ja es podran fer pagaments amb Bizum a comerços físics i a restaurants. És un intent més d'Europa per intentar guanyar sobirania econòmica i no dependre de les transaccions amb targetes Visa i Mastercard en mans dels Estats Units. I a partir de demà el servei de Rodalies torna a ser de pagament. El govern justifica la mesura per l'estat de recuperació del servei, però aquesta explicació no convenç els usuaris, que majoritàriament consideren lògic pagar sempre que el sistema sigui fiable i funcioni. Mamaduixa és un dels artistes que actuarà a la Festa Major de Lleida, que comença avui amb l'estrena aquesta nit d'un espectacle amb més de 300 drons que es podrà veure a bona part de la ciutat. Diverses entitats rebutgen que Saúl Cravioto sigui el pregoner per les seves declaracions en contra de l'1 d'octubre.
1: Esports.
2: Ambient crispat al vestidor del Madrid a les portes del clàssic de diumenge. Fede Valverde acaba a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic després d'una baralla amb Tchouaméni. El club obre un expedient disciplinari dels dos jugadors i l'Uruguai estarà de baixar entre 10 i 14 dies. I en ciclisme avui comença a Bulgària la 109a edició del Giro d'Itàlia.
0: Ens queda el titular del temps. Al pas de les darreres hores tornarem a tenir un cel variable pel creixement de núvols. La majoria seran més esquifits que en dies enrere, però no es pot descartar algun ruixat. Fins a migdia, de manera aïllada al sud del país i a la tarda a l'interior i sobretot en zones de muntanya del nord del territori.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les...

0: Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.
1: Ja desperten les flors, giren sense esforç.
2: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
3: No te quedes atrás
2: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
3: En Top Música Nueva.
2: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Sant Boi.
4: Radio Sant Boi. Ràdio Sant Boi. Ràdio Sant
5: Boi. Vacances en pau.
6: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
7: Perquè els nens i nenes sarauís surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
8: Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
7: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
8: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
9: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
10: Acull a una nena o un nen saharaui.
6: És molt enriquidor per tothom, per ells i per vosaltres.
11: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant sarauí. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
0: Visita jotrio.cat.
2: Ràdio Sant Boi.
3: 45 anys amb tu. De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
4: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una...

0: Tu rutlles?
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasamboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles?
2: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
3: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Samboiana.

0: 13 minuts pràcticament passen de les 10 del matí. I ja ho sabeu, a aquestes hores aquí a la República Santboiana el que pertoca és, doncs, gresca amb qui? Doncs amb la Pilar Ordóñez. La Pilar Ordóñez i amb el senyor Josep Maria Reventós. Però anem a pams. En primer lloc, Pilar Ordóñez, molt bon dia, què tal estàs?
1: Molt bon dia, Amadeu Alemany, a tothom de la República Santboiana!
0: S'hi ha deixat la veu, amb aquesta salutació, s'hi ha deixat la veu. Molt bon dia també, Josep Maria, què tal estàs?
2: Bon dia, molt bé.
0: Si fas així una veu... Si
2: bé,
0: fas com un...
2: bé, és que per la nit vaig... Ja explicaré després on vaig,
0: sí,
2: on vaig ser ahir.
0: Vas tindre un tema, és
2: sí,
0: que sí?
2: Sí.
0: Molt bé, després en parlarem.
2: Un últim tema.
0: Sí, no, ja en parlarem, ja en parlarem. Doncs va, posem fil a l'agulla amb la Pilar Ordóñez i les seves recomanacions cinematogràfiques. Com vas, Pilar? Com vas? Què t'expliques?
1: Molt bé, que estic fenomenal aquí.
0: Estic fenomenal.
1: Un matí sí, més de la meva vida.
0: Especial, perquè matí especial, és divendres, sí. Estàs a la República Santboiana,
1: sí.
0: I tot molt xulo, molt
1: dit,
0: bé.
1: M'han dit en Madrid que el proper divendres que hi és fiesta, perquè
0: sí, és
1: Sant Isidro, crec. Però aquí no,
0: aquí Sant Isidre, doncs, se'l respecta.
1: Se'l respecta.
0: Home, home, pel càrrec que té, se l'ha de respectar.
1: Sí, però...
0: Però no seria, però... No seria festa.
1: No, diguéssim. I més a més, si en Sant Jordi es treballa, imagina en Sant Isidre.
0: Bueno, és que passa per Sant Isidre aquí, si per Sant Jordi es treballa, per Sant Isidre aquí es faran hores extres.
3: Hores extres, eh?
0: Hores extres. No, home, esclar, és que imagina't.
3: Es fa vaga a la japonesa, que es treballa...
0: Sí. Tampoc seria això, no em fotem un gra massa, tampoc.
1: Però jo estaré més lliure, perquè no tindré que anar a Madrid i no tindré més pel·lícules que veure i tot això.
0: Faràs festa en la versió Pilar madrilenya.
1: Sí.
0: En la versió Pilar barcelonina, no.
1: No, però probablement després aniré a la platja.
0: Maco, veus?
1: Clar que sí.
0: I tant que sí, molt bé, molt bé.
1: Si puc.
0: Doncs escolta'm, Pilar...
1: És que avui falta el meu coach.
0: Sí, és que el teu coach està
1: amb
0: temes acadèmics, amb temes...
1: Sí.
0: Ara que no ens escolta ningú, s'està traient el carnet a conduir.
1: Ah.
0: I quan no és una cosa, és una altra. I l'home, esclar, home...
1: Pues jo volia parlar avui amb ell... Perquè...
0: Per favor, home, per l'amor de Déu.
1: Que jo queria parlar amb ell perquè l'altre dia vaig enterar-me, descobrir que la seva mare és actriu també.
0: Sí, és veritat.
1: Que
0: és
1: jo
0: veritat.
1: No ho sabia.
0: Home, aquí a Sant Boi, doncs, home, sí, fa teatre.
1: Fa també estudiar amb el nano.
0: El nano és el seu mestre.
1: Però que no ho sabia.
0: El nano,
1: però què més d'estiu diuen?
0: El nostre reporter de carrer.
1: Sí, i vaig enterar-me perquè em van dir-me que va treballar en el meu estreno de la meva pel·lícula Piezas,
0: sí,
1: aquí en Sant Boi,
0: perdona,
1: que no sabia.
0: Un servidor et va presentar l'acte i els va haver de presentar amb ells també.
1: Sí, però
0: sí, home,
1: recordes. No, perquè feia de performer portava una mascareta a la seva cara i per això no vaig a... Bueno, que no la coneguda.
0: Sí, no l'has coneguda personalment. Potser.
1: No, personalment no. Sé.
0: Ah, doncs mira, ja ho veus.
1: I per això que volia parlar amb ell, en el meu coach, però bueno, ja ho faré la propera vegada, sense problemes.
0: Molt bé, escolta'm.
1: Però avui tinc una sorpresa.
0: Tens una sorpresa?
1: Sí.
0: Explica't.
1: Sí, perquè la meva proposta cinematogràfica d'avui té molt que ver con aquesta ràdio. Que jo no sabia. Però és que van invitar-me l'altre dia, los de A Contracorriente, per suposat, van invitar-me al preestreno d'una pel·lícula que ells distribuïen. I qual va ser la meva sorpresa? Que quan estic ahí sentada en el pati de butaques, viuen la pel·lícula, vaig veure el Reventor!
0: Home! És veritat.
1: Digo, és, my God, però...
0: Home, suposo, eh? Suposo que quan el vas veure se't va posar la pell de gallina, no? De dir,
1: sí,
0: però si aquest és company meu.
3: Bueno, ja. Es me puso el gallina de pial, no?
1: I clar, i la primera vegada que va sortir vaig pensar, però és el Reventós, i després una altra vegada digo, però què és el Reventós?
0: Sí, sí. Què o sea... és el...
1: Sí, sí, sí. Sí, bueno, és molt bé, interessant,
0: molt bé,
1: eh?
0: Molt bé, que xulo. No, escolta'm.
3: El 15 de maig s'estrena la pel·lícula, sí, sí, sí. A Sales.
1: Per això va dir... perquè bueno, jo vaig acudir l'altre dia al preestreno, però el 15 de maio tothom ha d'anar al cinema a veure la pel·lícula Pizza Movie.
0: Sí, senyora, sí, senyora, sí.
3: Però tothom obligat, eh? Per força, eh?
0: Escolta, aquesta seria la recomanació d'avui?
1: Sí, no sé, sí, Pizza Movie.
0: Bueno, escoltem un bocinet del tràiler. Va, escoltem-ho.
4: Bueno, ya está.
5: ¿El qué ya está?
4: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
5: ¿Cómo que una pizzería, por
4: pizzería
5: favor?
4: Pizzería temática de cine.
5: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
4: ¿Ah, te parece mal la idea?
5: Malísima.
6: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquilidad, de sosiego.
7: ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino.
8: He puesto que...
4: Gracias. Eres italiano.
8: De Albacete, pero tengo familia.
4: Le voy a pedir dinero a Joaquín Reyes.
9: Yo creo que hay que ser subnormal para abrir una pizzería.
10: Yo dibujo pizza. ¿Será que es difícil? Cualquier idiota hace una pizza.
11: ¿Sabes qué película es esta?
12: Jurassic Park.
13: Mira los comentarios.
14: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
15: No lo puedo creer.
13: Pedidos son pedidos.
14: Hay que organizarse.
16: Dejas la agencia para montar una pizzería.
17: La caja, puro cine, repartidores, temático. ¿Quién puede hacer esto?
18: ¿Qué sector es precario? Críticos de cine.
19: Hay mucha gente, ¿no?
14: Esto va de repartir pizzas. Es comida, sí, pero es Hollywood, es la historia del cine.
20: No me lo puedo creer.
14: ¡Pizza Movies! ¡Pizza Movies!
21: Como si de repente hubiera explotado creativamente.
22: Se acabó.
14: Tú y yo, una pareja que se quiere. Eso es revolucionario.
1: Bueno.
0: Ei.
1: Bueno,
0: No, jo anava a dir, no, però no, clar, visualment no aquí
1: perquè
0: la ràdio
1: no
0: es pot veure.
3: Jo l'he vist 40 vegades i l'estava veient.
0: Però
3: com...
0: no tens diàleg,
1: sí,
0: que m'hauria agradat sentir-te.
1: Un de los crítics de cinema o de música, en aquest cas, no sé.
3: Soc crític de cinema.
1: De cinema, perquè hi ha de dues coses.
3: Especialista en Stanley Kubrick.
1: Sí. Perquè és crítics culturals, que no tenen feina i treballant de repartidors, de pizza.
0: Sí.
1: I un repartidor de pizza és el Reventós.
3: Sí. Mira, tinc un detall de la pel·li, que és una escena que no l'han posat al muntatge final, on surto parlant amb un actor que es diu Jimo.
0: Sí.
3: On estem parlant allà i estem dient que aquella feina és la feina que més a prop ens ha permès viure al cinema, perquè portem pizzas que són pel·lícules i és com si portéssim els rotllos de pel·lícules a les als pobles, no? Com a Cine de Paradiso, però està la pel·li està molt bé i a més porta una crítica
0: m'ho crec.
3: Molt interessant, però molt bé, jo m'ho vaig passar. Ojalà en sortissin més pel·lícules com aquesta.
0: I m'alegraria molt, i crec que és que... Mira, avui la frase d'avui ara no la deixaré anar, quan pertoqui els apareix. Però té molt a veure amb el que has dit.
3: Molt bé.
0: Ja ho veuràs. Escolta'm una cosa, què més? Va, explica'ns més coses, Pilar.
1: Sí, que aquesta pel·lícula, que el protagonista és Alberto Romero.
0: Sí, home,
1: esclar. I a tothom li agrada Alberto Romero perquè és molt graciós i tot això... I després la Judit Martín, que jo no vaig conèixer, i bueno, va resultar-me una...
3: La Judit Martín, no sé si recordes, fa poc va haver-hi una entrega de premis que va imitar la Tilda Swinton fa un temps, que estava al Modóvar, i la gent va flipar, diu, qui és aquesta noia? Doncs la Judit Martín, aquí a Catalunya és molt coneguda...
1: Però és que perquè és imitadora, és una còmica imitadora.
3: La Judy Martín és improvisadora, imitadora, és de tot, està treballant, sí, sempre la podem veure, sí, està, sí, passant totes les setmanes.
0: La veritat és que sí.
3: I aquí Catalunya és molt coneguda i ojalà sigui coneguda a més llocs perquè és increïble.
0: Sí, sí.
1: A mi em va recordar-me al com se llama que està en RAC1 ara... El mutante.
0: Diu aquest que està... Home, per l'amor de Déu, que ha sigut company teu durant no sé quantes temporades,
1: perquè
0: eh?
1: Perquè la Judit Martín també està al RAC1.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Tots els humoristes, imitadors, sí, sí, sí, i tal, sí, que estan al RAC1.
0: No, perdona, tots no.
1: Els més importants.
0: D'entrada... Alguns surten de la República.
3: Sí,
0: això,
3: això
0: d'entrada.
1: La propera vegada aniré
3: jo. És la Masia.
0: I en Reventós és un exemple del que és tindre un bon humorista.
3: Em cridaran quan ja

0: jo vaig fer a la Catifa Vermella,
1: sí,
0: de,
1: sí, és veritat,
0: de la, del Festival de Màlaga, ah, que no sé si tenim una altra... Esta, no,
1: encara tenim una microentrevista.
0: Sí, sí, si vols la podem, sí, posar. Però d'aquesta cosa...
1: Què escoltarem? Què escoltarem?
0: No, no, que no ho sé, ah, el que queda, però he de dir...
1: Ah, Betsy.
0: Ah, la Betsy. Que molt no, bé, que he de dir que com va fer entrevista a la Malena Alterio l'altre, sí, dia, vaig veure la seva sèrie Cochinas. Ah. I com en sé que, sí, que t'agrada molt, sí, que parle també de les, sí, sèries, de la sèries, televisió, vaig veure com 4 capítols o així...
1: I, que i bé o què?
0: Amazon Prime. Vaig quedar-me petrificada a la cadira perquè hi és porno. Porno. O sea,
1: directament.
0: Directament.
1: Home, però,
0: o sea,
1: però la classificaries d'aquesta manera?
0: Sí, sí. De fet, quan comença el capítol, pon... Si és una persona con problemes de para veure cor de desnudos,
1: cossos nus.
0: Cossos nus, finalitza el visionat, yeah, perquè la primera seqüència sempre és d'una pel·lícula porno, sí, perquè aquella tan, noia
1: tan cossos masculins com femenins, eh? Sí, aquí sí, no hi ha cap mena de filtre.
0: Però més masculins que femenins.
1: No hi ha filtre.
0: No hi ha increïble, filtre. Jo vaig quedar-me, digo, sí, sí, però sí, què sí, és això? La primera, sí, sí, esta, perquè són pel·lícules porno que, sí, ella té un videoclub amb Valladolid.
1: I representa, o sea, doncs, que hi ha... Bueno,
0: la primera seqüència estan visionant una pel·lícula porno, però després parlen d'això, que hi ha masturbacions, que hi ha... Tot tipus de... I
1: bueno,
0: jo vaig pensar...
1: No entrarem en aquests detalls ara, però vaja...
0: Sí, però és que l'amistat per se, que jo vaig pensar que hi era una transgressió, però que és blanc total, o sea, tirant lo blanc, o sea, increïble, de veritat.
1: Bueno, escolta'm...
0: Posant l'entrevista de la Betsy.
1: Sí, posem l'entrevista, escoltem-la.
2: Bueno, pues seguimos aquí en la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga y tenemos delante de nosotros a Betsy Turner.
3: ¡Muy bien!
2: Claro, cuéntanos, Betsy, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí?
3: Pues mira, vengo de invitada a Disfrutona este año.
2: Oye, eso es lo mejor
3: sí,
2: de todo.
3: Sí, sí, estoy estupendísima porque, bueno, ahora estoy en un parón. Muy bienvenido porque vengo de un tute tremendo y agradecida estoy que me vengan muchos más, pero después te vienen los parones como con más gusto y estoy, pues que ahora puedo ir a todo,
2: pero es
3: a
2: que...
3: todos los eventos, estrenos, festivales, todo, todo.
2: Pero qué guay además venir a Málaga de vacaciones,
3: ay,
2: ¿sabes?
3: Además me encanta Málaga, es que tiene un rollo y la gente que viene al Festival de Málaga ya tiene como otro rollo también, venimos como con un halo... festivo, disfrutón.
2: Y las fiestas de Málaga.
3: Bueno, vamos a callarnos, ¿eh?
2: Todas las noches acostándonos a la fin.
3: Por eso tiene
2: mañana
3: tanto éxito. No, es broma.
2: No, cuéntanos, ¿qué es algo que vaya a salir ahora o en tele o en cine o en teatro que hayas hecho ya pero que ahora puede que salga?
3: Ahora lo que tengo pendiente de salir es la segunda temporada de La Casa Nostra, la serie creada por Dani de la Orden y dirigida por Dani de la Orden, Uriol Pérez. Estamos pendientes de que se estrene la segunda. Entonces, de teatro... Ah, bueno, claro, tengo cosas pendientes, pero pendientes de estrenar solo esto.
2: Bueno, pues muy bien. Entonces, disfruta de Málaga, sí, disfruta de las fiestas y tomorrow will be another day.
3: Eso es. Trum, pum, pum.
2: Oye, pues un beso muy fuerte y despídete de la gente de la radio.
3: Bueno, pues oye, gente de radio, un beso y un abrazo enorme y nada, nos vemos en la fiesta. ¡Mua!
2: Adiós, Betsy, gracias.
1: Molt bé, doncs molt bé, era la darrera entrevista que ens quedava.
0: Sí.
1: Ja n'arribaran més, però vull dir de
0: sí, del Festival de Màlaga que ja hi està, va estar molt estirat, bé, molt estirat,
1: sí,
0: ja
1: sí,
0: el Festival de Màlaga.
1: Molt bé, doncs la Betsy Turner, oi?
0: Sí, sí. Molt graciosa, també, sí, no? Que sí, era una noia, una actriu que jo tampoc va conèixer,
1: bueno,
0: molt.
1: Et dic una cosa, de fet va arribar a treballar fins i tot en producció de tant de cinema com de televisió, va treballar al Cor de la Ciutat, Essència de Poder, a Periodistes, sí, mira si fa temps d'això.
0: No, jo vaig conèixer en el 47, uh-huh, en la pel·lícula El 47, que és la noia del protagonista.
1: Sí, va aparèixer també, sí, no? el Comissario, te'n recordes? I bueno, va participar als ulls de Julia, los ojos de Julia i tal, i bueno, ocho apellidos catalanes, jo que sé.

0: pogut anar a Betxi perquè moltes vegades ens ha vingut a veure ja al medi, al local de Monòlegs, ve de públic moltes vegades, a Betxi. La vaig conèixer allà.
1: Ah, jo he d'anar a ese...
2: Home, companya... No,
0: el medi.
2: Ha estat companya de programa amb el José Mota, eh?
0: Sí, ha fet moltes coses.
2: Sí, sí. I no sé, al final, cuéntame cómo pasó y todo eso. Vull dir que és una persona que ha treballat en molts,
1: sí,
2: en molts llocs.
1: Sí, perquè la gent que treballa al cinema i a la televisió fa molts anys pues van treballar en totes aquestes sèries. Veritat, Reventó jo també en totes aquestes, clar. Un capítol aquí, un capítol allà, saps? La vida... Alguna coseta més?
2: És que ara m'ha tret la frase d'alguna coseta més. Ella us ha volgut avançar, la Sap Llarga, la Pilar. Bueno, Pilar, escolta'm una cosa. La setmana vinent més, a veure si ens sorprens amb alguna pel·lícula d'aquelles que de vegades tu ho tens, que dius, doncs mira, ara us parlaré de tal pel·lícula. I dius, què dius d'aquesta pel·lícula? Sí.
1: Però per què? Perquè et sorprenda a aquest nivell.
2: Sí, no, però que em sorprengui coses que no hem tocat aquí. Perquè tu, per exemple, ho dic així, tu pel·lícules de terror, sí. No
1: parlo molt perquè no m'agrada molt.
2: Però
1: La novia de Frankenstein jo vaig parlar aquí a la ràdio i aquesta era terror.
2: Home, terror.
1: Però com que era feminista tot això, bueno, vaig parlar.
2: I de musicals tampoc n'has parlat massa, tot i que el teu germà fa musicals de primer ordre, eh?
1: Sí, l'altre dia vaig parlar de Michael.
2: Sí, és veritat.
1: Michael Jackson.
2: Mira tu. Avui la tenim...
1: Agafo en totes.
2: Michael, sí. Bueno, escolta'm una cosa, fes el que vulguis, que segur que el que portaràs serà interessant. Estiga't amb nosaltres una estona, que ens anem cap al safareig.
3: El safareig, amb el senyor Reventós.

0: Doncs sí, passa un minut, de dos quarts, i ara ja sí, ara ja això ja és en modus safareig en Josep Maria Reventós. Ara ja sí, ara ja et pots expressar tant com vulguis.
1: M'acabo de donar que la sintonia diu con la música és bon, tu te bon con la música. Con la música...
0: Bueno, és una manera de...
1: No? Sí, bueno, és que no. Vaig fer un curs de francès a l'Escola d'Oficial d'Idiomes, però l'últim dia em vaig oblidar d'anar a l'examen i no ho vaig aprovar.
0: Tu no,
1: no vaig aprovar, no vaig fer l'examen.
0: Tu vas fer un examen de...
1: No vaig arribar a fer-lo. És que un company em va dir, l'examen està al dia, jo el vaig fer cas. I el dia d'examen em van trucar de l'escola...
0: Home, no ho sé jo, però...
1: I no vaig anar a l'examen perquè em va confondre.
0: Molt bé, molt bé. Digue-li com vulguis. Sí. Què puc dir-te jo?
1: No, si que malament per haver fet cas al xaval. Jo havia mirat l'agenda, no haver confiat en... Des d'aquell dia que el noi, ja, per vergonya, em va deixar parlar.
0: Ah, sí?
1: Sí, jo no estava emprenyat amb ell, però...
0: Quines
1: sí.
0: penques que diem en català.
1: Sí.
0: Quines penques, que ho diuen? Quines penques,
1: sí,
0: quan diem.
1: Sí, però va no tractar el contracte ràpid, perquè pensava que jo estava emprenyat, però jo no estava emprenyat.
0: Bueno, mira, no...
1: Altra feina tinc jo, emprenyar-me.
0: No fem foc sobre la...
1: Efectivament.
0: Allò com es diu?
1: No fem foc a l'arbre caigut, per això.
0: Home, tampoc seria això. No, és que saps què passa? Que vull deixar-te anar...
1: No serà la frase aquesta?
0: No, jo t'he dit abans que estaria molt relacionada amb això que has explicat, que has dit, bé, jo he començat la meva carrera cinematogràfica per aquí, bueno, que també havies fet alguna coseta, i jo t'he dit, ai... La frase de la setmana potser va per aquí.
1: Mm-hmm. A veure.
0: Vols que te la deixin?
1: Home, i tant.
0: A mi m'agrada, és molt senzilla. Diu, a poc es va lluny.
1: Sí, perquè si vas molt ràpid, no arribes tan lluny com sembla.
0: Home, per favor.
1: No, que sí.
0: De la persistència.
1: Sí, per
0: a
1: això...
0: poc a poc es va lluny. Però has de ser persistent.
1: Ja tenir paciència. Has de tenir paciència.
0: Sí, home, si et canses i dius, vai a poc i ja ho deixem aquí.
1: No, vaig malament. Ràpid, agafo a l'AVE. No, la manera més ràpida dels jocs no és anar ràpid.
0: No, és que si vas molt ràpid, potser te la fots.
1: Et passes.
0: O et passes d'allà.
1: T'adorms i passes de parada.
0: A poc es va lluny.
1: No, totalment d'acord, perquè aquesta frase, jo estic d'acord, però clar, la persona ha de tenir el suficient matalàs darrere de protecció per poder anar a poc,
0: bueno, ja
1: perquè a vegades la via turgeix a...
0: Mira, encara et faré una similitud més. A poc es va lluny, però has de portar un bon calçat.
1: Clar, no pots anar amb xancletes d'aquestes que van aixapar ara pel carrer.
0: No sé, t'ha agradat?
1: Sí,
0: t'ha agradat. Has de portar un bon calçat,
1: sí,
0: és un afegitó que fem.
1: Un calçat d'aquest de foam...
0: Mira, m'és igual el calçat que portis, però calçat.
1: No, però...
0: No, home, ho dic per no
1: mira,
0: castigar els peus.
1: Les que porto jo ara són d'aquestes que tenen memòria.
0: No m'hi he fixat.
1: Sí,
0: Series capaç d'aixecar la cama?
1: Jo soc molt flexible.
0: A veure, no està... Sí, no, sí, ho he fet, eh? Aixecar la cama, eh?
1: En altres contextes, no puc dir aquesta frase, però aquí sí que puc.
0: No, ho he demostrat, eh?
1: Sí.
0: No m'hagués pensat mai jo que series capaç d'aixecar més d'un palm la cama.
1: Sí. No, i puc posar-me a la posició de Buda, saps aquesta? No faré ara, però...
0: Tu m'estàs dient que fas meditació.
1: No faig.
0: Ah, no fas.
1: Però
0: podries fer-ho.
1: No, jo altra cosa,
0: si et veus capacitat per fer la forma, diguéssim...
1: No capacitat, que ja la faig. Però jo tinc dues coses molt flexibles, les articulacions i la bufeta. Puc donar més detalls, si vols.
0: No, per favor. No entraré en això. Ets l'home flexible. A partir d'ara vols que et diguem en Reventós, l'home flexible?
1: Sí, bueno, d'articulacions i de bufeta sí. Del resta potser no.
0: Va, ens hi posem, amb el safareig. Va.
1: És que jo no vull parlar d'aquestes coses, però m'obligues.
0: No.
1: A mi em deixes un caramel davant...
0: M'ha provocat, sí.
1: Em deixes un caramel... Jo me l'he de menjar. Però què vols que fem?
0: Mira, això també ho deia el Mutante.
1: Sí.
0: Anava a dir en Pau Descans...
1: No,
0: en Pau Descans, amb el sentit que estigui ben descansat i ben tranquil.
1: Ara?
0: No, però ell, quan deia alguna cosa allà, deia, que m'ha provocat. Jo l'he provocat.
1: O me l'has deixat botant la pilota i l'he hagut de rematar.
0: Sí, home, és que diu, me l'has posat, m'has fet un passe molt fàcil. Això també ho diu.
1: L'Edu Mutante, si no m'equivoco, aquests dies està fent el 25 o el 20 aniversari, no, que era el 25 aniversari de la professió.
0: Ara mateix està celebrant els 20 anys.
1: 20 anys, perdona.
0: Els 20, bueno, està bé, no?
1: Sí, home, i tant.
0: 20 anys d'un humorista, compta.
1: 20 anys d'humorista que...
0: Són 20 anys,
1: eh? L'Edu, jo crec que s'ha recorregut tot el territori nacional, amunt, avall, actuant a tot arreu, eh? Aquest tio té...
0: Ja ha recorregut.
1: I tant, i tant.
0: Ja ha recorregut. Sí, i sí. Són 20 anys castigant... Ai, perdona.
1: No.
0: 20 anys fent
1: riure,
0: fent riure la gent, sí, sí, i fent... Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí, sí. Què més?
1: Bueno, anem, ara anem.
0: Sí,
1: anem a separar, sí, ja, sí, perquè sí, aquí sí. Ja, clar, estem aquí parlant, no, a veure, que jo porto aquí coses. A veure, Amadeu, jo abans t'he dit que potser no tinc l'energia que tinc habitualment perquè ahir vaig anar a dormir tard. Bueno, tampoc vaig anar a dormir tan tard, la veritat, era la una. Perquè vam anar amb la meva dona i uns amics, vam anar a veure el segon concert de l'Último de la Fila a l'Estadi Olímpic.
0: Home, molt bé, no?
1: I voldria fer la crònica, la crònica del concert, que ben asseguro que enlloc, en cap mitjà, tindran aquesta crònica, Amadeu. O sigui, és una crònica
0: ara
1: exclusiva.
0: Ara ens faràs la crònica de,
1: no
0: de com
1: crònica,
0: va anar el concert?
1: No solament la crònica exclusiva.
0: T'escoltem.
1: Però exclusiva.
0: No, i a més és maco amb el rerefons de,
1: sí,
0: de evidentment, que estem
1: escoltant. Bé, aquesta cançó va ser de les més cantades per tothom.
0: Sí, home,
1: Manolo,
0: sí.
1: García, he de dir que està molt tocat de l'ala, però molt tocat de l'ala, no, amb 70 anys.
0: No, això ho sabem.
1: Dues hores de concert.
0: No s'està de res.
1: No para. Solament va haver-hi una cançó que es va seure a un sofà, però després es va aixecar i el sofà el va llançar a l'escenari.
0: Sí?
1: El va volcar. Increïble.
0: Ah, fora
1: d'aquí. És increïble.
0: Molt bé, brutal.
1: Doncs la crònica, molt bé. La crònica comença que vam arribar, nosaltres vam arribar, doncs si el concert començava a 8:45, vam arribar a 6:45.
0: Ah.
1: Que potser algú dirà, vau arribar una mica d'hora?
0: Bueno.
1: No, no s'arriba d'hora.
0: Més d'hora devien arribar ells.
1: Home, ja suposo que deuria fer ja estona, clar, perquè si no...
0: Sí, clar.
1: Sí, sí. El Ticketmaster, que era on es compraran les entrades...
0: Sí.
1: Va organitzar... Clar, com ja preveia molta... Bueno, estava tot ple, òbviament. Els pàrquings que té al voltant a l'Estadi Olímpic, al Palau Sant Jordi, que habitualment...
0: Sí,
1: quan
0: és
1: passa,
0: veritat, és veritat.
1: Doncs a que no es podia aparcar si tu prèviament no havia reservat la plaça de pàrquing, que previo pago de 12 euros. I nosaltres vam dir, anem a arribar d'hora...
0: Sí, o sigui, i m'ho estalvio.
1: No, que m'ho estalvio. Jo ja havia pagat.
0: Vale,
1: volíem arribar d'hora per no tenir problemes, perquè encara no tenies la plaça A3 per tu.
0: Vale, ara t'entenc la jugada. Sí. Molt bé.
1: Bueno, I també que ens agrada...
0: Però una pregunta.
1: Ens agrada arribar d'hora, els llocs.
0: La crítica va per aquí?
1: És la crònica, no és una crítica.
0: Vale, perdona. Ens haurem d'empassar tota la vetllada de...
1: Sí.
0: Doncs vinga, va, continua. Sí, sí. No ens estem de reggae.
1: I aleshores, teníem una visió privilegiada.
0: Sí.
1: I també vam tenir una visió privilegiada dels lavabos per homes portàtils que van muntar sobre la pista. Perquè, clar, estaven una miqueta elevats...
0: Amigo.
1: I tenien... Van posar... Saps aquests... els toys aquests?
0: Sí.
1: I també van posar... No sé si els heu vist alguna vegada. Aquests urinaris per homes, que són oberts. Hi ha com quatre...
0: Sí, a mi no m'agraden gens.
1: A mi tampoc, allò no és higiènic.
0: No, i em creen com una pudor... No pudor de... vergonya aliena.
1: Sí,
0: De dir què estem fent.
1: Pues afegeix això...
0: Hi ha moltes ciutats europees que al vell mig d'un carrer hi ha aquest tipus d'urinaris. Sí, una mica...
1: Perquè hi ha molts europeus que són molt liberals, en el sentit de que els és igual, això.
0: Sí.
1: Però, bueno, total, a mi no, m'entens?
0: Potser que parlem d'altra cosa que no dels urinaris, l'últim de la fila.
1: Com vam arribar molt d'hora, ens ho vam trobar... I clar, mira que aquí... Jo, home, hauria preferit que haguéssim muntat una carpa i que no es veia res, però sí, es veia aquella gent allà.
0: Bueno, el fet és...
1: Vull trencar una llança a favor de la gent que arribem d'hora als jocs, perquè què va passar? Doncs que quan va començar el concert, pràcticament al nostre costat hi havia uns quants jocs que estaven buits, i van començar a fantasejar, es diu en català.
0: Vol dir que vas veure
1: fantasia de que no vindria ningú allà.
0: Vale. Però deu especular, deu imaginar, deu, no ho sé.
1: Però què va passar?
0: Sí.
1: En 5 o 10 minuts va començar a arribar la gent que arribava tard.
0: Sí.
1: Nosaltres, 2 hores i mitja allà, i aquella gent arribant allà molestant, Perquè, clar, també aquests, els jocs de l'estadi olímpic són molt estrets.
0: Sí, també és veritat.
1: Ai, perdón. Bueno, ja, però no solament això, va ser això. Que no sé què passava allà, que hi havia molt trajín de gent que anava amunt i avall. No, perdone, i a mi el concert marxa...
0: No trobaven enlloc.
1: Tingues en compte que allà aquest concert... Mira, si el Manolo García té 70 anys i el Quim Porter 68...
0: 68.
1: La mitja de públic era elevada.
0: Sí? Havia gent gran o...?
1: Home, la mitja de públic era...
0: La generació jove,
1: sí,
0: què?
1: Sí, nosaltres, que teníem 50, érem els més joves que havíem per allà. Imagina't.
0: Déu-n'hi-do, molt bé.
1: Allà hi havia necessitats
0: de... Sí, però una pregunta. Aniràs minut per minut? No, t'ho dic perquè només ens queda un quart d'hora.
1: No, sí, ja... No, simplement no.
0: Però si parlessis una mica de com va anar el concert amb música...
1: Però aquí, és a dir, no, Armadeu, tu no em coneixes a mi? Tu creus que jo vindré aquí a explicar com va anar el concert? Ja hi ha un periodista musical.
0: No, és
1: el veritat. El concert va anar bé.
0: Tu vas a buscar allò que no es veu.
1: Clar,
0: allò que la gent no en parla.
1: El concert, òbviament, va anar bé.
0: Sí.
1: Està, home, que...
0: No, però t'ho dic perquè la revista Enderroc no et compraria l'article.
1: No, a mi no.
0: No te'l compraria.
1: No, a mi no. Enderroc d'Enderroc, potser sí. D'Enderroc Martínez. Allò sí.
0: Aquesta és bona, aquesta és bona.
1: Però Enderroc no. No, òbviament, el concert... A veure, Manolo, que... Allò era un èxit. Jo he de dir que una vegada estant allà vaig fer una vaig tenir temps de fer una petita reflexió sobre els moments aquests de remember, de tornar a viure coses.
0: A més,
1: del meu punt de vista, no sóc gaire partidari, perquè allò... Aquesta música és una música popular i que ha quedat en l'imaginari a tothom, però potser ja... Va quedar el moment, m'entens? Ara, intentar reviure allà una altra vegada...
0: Home, però tu vas pagar per fer-ho.
1: Sí, però...
0: Vull dir, per reviure-ho.
1: Al haver experimentat, em vaig adonar que potser...
0: Però una pregunta, et puc fer una pregunta?
1: No,
0: com a persona que coneix l'último de la fila i tal. Tu ets d'aquells que com a crítica sempre deien allò de és que tot el que fa l'último de la fila són igual.
1: No, perquè l'único de la fila sona únic.
0: Ja
1: ni que sigui per la veu que té Manolo García.
0: Clar, tu és més que res per dir, no, escolti, és que el registre és, la petjada és de l'último de la fila.
1: Sí.
0: No totes les cançons són iguals.
1: No, això és una... Jo crec que és una és una...
0: Exageració.
1: És una crítica que no està gaire treballada perquè si et pares no són iguals. Igual que les de Jarabe de Palo, que deien tots iguals.
0: Sí,
1: si
0: també ho deien.
1: Si et pares a Escoltores no són totes iguals.
0: Totes no són iguals.
1: És que ho semblen.
0: No,
1: és que... És que Manolo García...
0: Jo volia que algú com tu, fan d'aquesta gent i que coneixedor de tot plegat, home, que digués el seu parell.
1: Saps què passa també als concerts? M'he adonat... Em va passar també quan vaig anar a un fa molts anys de Rafael, que jo pensava que era molt fan de l'última de fila, però quan vas a un concert sempre descobreixes a gent que és molt més fan que tu i et fa sentir petit.
0: Sí. Però, tu vas anar a un concert del Rafael?
1: Jo fa uns anys vaig anar a Decans a un concert de Rafael, a l'Àtrium, i em va passar exactament el mateix. Jo pensava que era un gran fan de Rafael.
0: O sigui, tu eres de fan de Rafael?
1: Sí, però clar, aquell dia els fans de veritat em van posar al meu lloc. Allò tenia al costat senyores boges...
0: Mira, no ho hagués dit mai.
1: Que van arribar a llançar roba a Rafael a l'escenari.
0: Però roba...
1: Òbviament jo no.
0: Roba
1: no
0: de quin tipus?
1: No vull entrar quin tipus de roba. No vull entrar. Ja, no, he entrat no. Masses coses... Amb massa
0: llocs
1: no havia d'entrar.
0: Sí, ja has començat amb la bufeta i... Has... No.
1: I aleshores em van fer sentir un fan empetitit. Jo dic, jo no sóc fan d'aquest home, com aquesta senyora.
0: Clar,
1: que ho
0: no.
1: Cantaven tot. Ja. Una cosa increïble.
0: Ja. Bueno, no.
1: Ja l'última dada del concert...
0: La darrera dada,
1: la darrera exclusiva...
0: Això es podria dir la contracrònica del concert de...
1: Sí, contra, però molt la contra.
0: No, però contra, perquè el que explica el Josep Maria no és el més habitual dels crítics de música.
1: No. Va. Jo tenia davant un senyor que no parava... Això és un altre tema. Anem a veure. Senyors i senyores, sisplau, simplement volia recordar que els humans tenim un cervell que ens permet recordar les coses, les imatges que veiem, i no cal la merda aquesta dels telèfons mòbils tota l'estona allà gravant per què? Si ho perdràs, et robaran el mòbil i ho perdràs. Quina necessitat hi ha d'estar tota l'estona gravant?
0: Sí, és veritat.
1: Ja està,
0: Que em pipa.
1: Que quedi el record al teu cap.
0: Sí, és veritat. Bueno, i tu tenies aquell home davant amb el mòbil... Que...
1: Si fos un home, però era pràcticament tothom. Però és igual, centrarem en aquell home. Un senyor allà, que no parava... I vaig fer una cosa una mica... No es fa això, però... A veure.
0: Ai.
1: Em vaig fixar que estava enviant fotos i vídeos a un grup de WhatsApp. Yeah. Aquest senyor tindria, tindria 50 llargs si no arribava ja als 60.
0: Yeah.
1: I quan una persona d'aquesta edat envia coses a un grup, compta. Compta perquè aquell grup... Va. I em vaig fixar com es deia el grup de WhatsApp.
0: Com es deia?
1: El grup de WhatsApp es deia Disfrutones en Acción.
0: No és broma.
1: No, no, no, no. Disfrutones en Acción.
0: Val.
1: Em vaig apuntar el nom perquè no se m'oblidés, perquè jo amb això tinc mig monòleg fet. Disfrutones en Acción.
0: En Acción.
1: Tu t'imagines quin eren els disfrutones? Si aquell home era un membre disfrutón, com serien la resta?
0: Com serien la resta?
1: La resta de disfrutones en Acción.
0: Que vas fer una cosa tan lletja com fer el xafarder i mirar la pantalla del mòbil d'un altre.
1: Em vaig apropar potser una mica massa, perquè clar, ja amb l'edat...
0: Es va donar compte o...?
1: No, anava boig fent fotos.
0: Anava a lo seu,
1: sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Fins aquí la meva crònica.
0: Fins aquí la contracrònica. La contracrònica de això, de l'último de la fila.
1: Correcte.
0: Signat, evidentment, pel doctor Raventós.
1: Molt bé, doncs
0: ara deixaríem aquí,
1: deixem la crònica i ara tornem al meu bloc de pisos, a les històries del meu bloc de pisos.
0: Sí,
1: que ja tinc novetats.
0: La Rue del Percebe es quedaria curta.
1: Molt curta, perquè...
0: El Percebe del Raventós.
1: El Percebe.
0: Hauríem de canviar...
1: Percep, en català Percep. De percebre.
0: No? Home, vols dir que això no va per aquí?
1: No va per aquí.
0: Jo crec que no, que fa referència
1: no
0: a
1: veure.
0: A un altre...
1: Mentre tu busques com es diu, mira...
0: Sí. Bueno, ja t'ho puc dir ara.
1: Amb certa tristor... amb tristor...
0: Sí.
1: He de dir que les reformes que el meu veí nou estava fent han arribat a la seva fi. I ja ha acabat, òbviament, de fer les reformes. I això que implica que, no sé si recordeu, que havia comentat que aquest home, bueno, els treballadors,
0: sí,
1: els operaris...
0: per exemple.
1: Van protegir l'ascensor, el van forrar molt bé, i van posar parquet al terra.
0: Sí, escolta, ja que m'has fet buscar-ho, vols que t'ho digui?
1: Sí, sisplau.
0: El president, tu saps que és un marisc.
1: Sí.
0: Val, doncs en català saps com es diu?
1: Ni idea.
0: Tècnicament, peu de cabra.
1: Peu de cabra?
0: Sí, el percebe, en català... Doncs
1: pues això no se m'oblida.
0: És peu de cabra.
1: Perquè...
0: És un crustaci,
1: no,
0: ja ho saps.
1: No l'he provat mai i quan vagi a demanar-ho voldré un... Però a veure...
0: Sí, vull uns peus de cabra.
1: Clar, falta que l'altra persona sàpiga que és un... que en català es diu peu de cabra. A veure si et dirà, mira,
0: home,
1: tinc això...
0: Home, seria lleig que et posessin el peu d'una precisament d'una cabra, no?
1: Sí,
0: seria
1: molt lleig. Com els peus de porc o de cabra.
0: En català diu, posa'm uns peus de cabra.
1: Peus de cabra, peus de cabra.
0: Mira, saps què? Val més que li diguis
1: per
0: fer bé.
1: Sí, perquè...
0: No, però perquè...
1: Passi a cas, per evitar equívocs.
0: Tindràs un problema.
1: Jo quan vaig a demanar un tallet de llet en català, en llet de cibada, a vegades dubto si de cibada, però és una dubte una mica... No m'agrada, perquè jo... desconfio que l'altra persona ho sàpiga i a mi qui no ho sap sóc jo.
0: O sigui, et fa com una cosa dir...
1: Sí,
0: d'home, llet de...
1: És que, clar,
0: tallat amb llet de cibada,
1: sisplau. Avena i cibada no s'assemblen gens.
0: Bueno, però tu que precisament estàs fotut amb coses d'aquestes...
1: Era de cibada.
0: No, estàs de dir cibada. Tu fas xous que haurien de ser subvencionats pel consorci de la llengua.
1: Al 100%.
0: Sí, perquè vas precisament en direcció a dir que no es perdi la costum...
1: Una vegada, no me'n recordava com es deia cibada, i per no dir avena vaig dir llet de soja. I em vaig fotre un tallat amb llet de soja que estava malíssim.
0: Per tal de no dir-ho malament.
1: Sí.
0: Maco.
1: Sí. Bueno, anem al meu bloc de pisos, sisplau.
0: Sí.
1: La qüestió és que s'han acabat les obres i, clar, l'ascensor ja torna a estar normal. Com amb
0: No hi ha el cartró.
1: Ja ho han tret.
0: Ja l'han
1: tret. Han tret el parquet entrar fa uns dies, no m'havia adonat, i vam entrar pel matí quan portava el meu nano al col·le. I el xaval estava com trist. I Martí, què et passa? I clar, em veia, mira l'ascensor. I ostres, és veritat que ja ho han tret tot.
0: I vas dir, hòstia, ja no hi ha ni cartró ni parquet.
1: Ni trampa ni cartró, no hi ha res.
0: O sigui, ben vist.
1: Han tornat a la normalitat, a la trista normalitat.
0: Ben vist. Ho sé jo.
1: Sí, no, per mi sí, perquè jo era...
0: Home, sí, home, sí.
1: Entrava al teu ascensor que tingui parquet flotant, no passa tot arreu, eh?
0: Home, si li va saber greu fins i tot en Martí.
1: Sí. I una cosa he de dir, que aquest, el veí nou, és una persona, és molt simpàtic, i el vaig decebre l'altre dia.
0: Ah, sí?
1: Jo m'he creuat amb ell dos o tres vegades i sempre et diu, bon dia, què tal? Com esperant que...
0: Sí.
1: que tu li diguis què tal. No t'ho diu per quedar bé. Com, no. Espera resposta.
0: Home, clar.
1: I jo, les dues primeres vegades que m'ho va dir, li vaig dir, home, molt bé, i tu què tal aquí? Molt bé. Sí. Però l'últim dia que em vaig quedar amb ell, el penúltim, jo estava molt dormit.
0: Sí.
1: I em va dir, ei, hola, què tal? I li vaig dir, bé, i vaig marxar. I jo me'n vaig adonar que aquell home esperava...
0: Home, per favor, eh? O sigui, tu et creues amb un veí a les 6 del dematí, has dit?
1: Bueno, no tant d'hora, però era...
0: No, que veus que l'home té ganes d'interactuar, no?
1: Sí.
0: Hola, què tal? Bé.
1: Sí, sí. I el vaig deixar amb la paraula a la boca.
0: Home.
1: Molt malament. I home. Aquell home, jo vaig notar... No. La seva decepció la vaig notar jo dintre, perquè jo sóc molt empàtic,
0: sí.
1: I la vaig notar dintre meu.
0: I no vas mirar d'esmenar-ho després
1: ja
0: de dir...
1: Ja era tard. Ja havia sortit del vestíbul.
0: Saps com es diu?
1: No me'n recordo com es diu.
0: No, és que aquí hi ha aquest punt de... Si esbrines com es diu, vés a mirar la bústia.
1: Sí.
0: No. Com es diu. No, perquè queda molt bé dir Leandre. El cas
1: de Leandre, com a meu pare.
0: No, no.
1: Que sí, sigui. Deia Leandre, deia Leandre.
0: Mira, perdona, ha sigut casualitat.
1: Ja, però...
0: No, però que queda molt bé dir... Leandre, l'altre dia, precisament...
1: Sí, perdona.
0: No vaig estar a l'alçada. No vaig estar a l'alçada.
1: Sí.
0: Em sap greu.
1: Anem a parlar.
0: Sí, estava capficat amb les meves
1: però...
0: coses...
1: El problema... Jo sé que estava sancionat perquè sí. Em vaig creuar una última vegada
0: sí.
1: I aquell home ja em va fotre uns morros, però sí.
0: No, o sigui, no...
1: Ho he de solucionar d'alguna manera.
0: Ho has d'esmenar com sigui.
1: La pròxima vegada que el vegi, ja parlaré amb ell.
0: Sí. No, jo què sé, mira, ara que hi ha la Pilar que fa cara
2: no,
0: de seriosa...
2: No, perquè m'acaben recordant que l'altre dia vaig veure una pel·lícula italiana
0: sí.
2: Que passava aquesta cosa i el sempre parlava amb el veí mai va contestar-li, uh-huh. Però després aquest va tenir Alzheimer
1: sí.
2: I va perdre per al carrer sí. I l'únic veí... que va a parar-se
1: sí,
2: va ser aquest veí el que no sí, sí. Parlava.
0: Veus?
2: No?
0: Veus?
1: Pues jo faria el mateix
0: veus?
1: Per ell. Sí, sí. No,
0: això que explica la Pilar fa reflexionar.
1: Sí, sí.
2: Sí,
0: has
2: sí,
0: de desmenar-ho.
2: Completament convenguda, clar, convençuda que si tu, per exemple, ves a este veí amb problemes al carrer, sí, sí. Tu vas a ajudar.
0: I encara, encara et diré més. Sí, sí. Hauríem de fer com quan fan a moltes televisions... Això es fa molt a Sud-amèrica, tu ja ho saps, Pilar, de voler arreglar les coses en viu i en directe davant del micròfon. No, de trucar-lo un dia i de dir... Leandre, bueno,
1: Leandre,
0: ja m'entens, eh?
1: És que em sembla que es diu així semblant, eh?
0: Bueno, escolti, sóc el seu veí, vaig tindre la mala fortuna de no estar a l'alçada... I davant de tothom, en aquests moments, estic aquí a la República Setmanal Ràdio Sant Boi.
1: Tu m'estàs demanant que faci
0: això
1: en directe.
0: Li vull demanar disculpes i vull saber si li ha afectat molt o no. Aquí, en viu i en directe.
1: Això queda...
0: És la manera d'esmenar-ho? No. Escolta, Pilar, ¿a quantos programes hay que se dedican a esto?
1: Sí, no, però jo no...
2: He de perdó, no?
0: Demanar perdó públic.
1: Jo ho faré amb l'intimitat del veïnatge. L'altre dia teníem reunió de veïns i no vaig anar-hi. Podia haver anat.
0: Doncs no sé... també com els americans, agafa una sí, cistella
1: bueno,
0: plena de fruita i li porta, miri, pues, sí. Benvingut al barri.
1: Doncs com va fer ell, va fer obres,
0: sí?
1: Va posar un regal.
0: És veritat. I et sap greu,
1: molt.
0: I és per
1: no
0: això
1: no broma,
0: que et vols sincerar davant de tota la parròquia.
1: Sí, però jo el pròxim dia que el vegi li preguntaré jo què tal. A veure, què tal per
0: però primer esbrina com es diu. Ara, si li canvies el nom,
1: ja li preguntaré.
0: Encara ho perjudiquem més, no?
1: Mira, jo últimament... Últimament estic molt, molt sociable amb la gent
0: sí.
1: I parlo de vegades,
0: sí, no, ja
1: però m'he adonat per què jo no ho era. I us vaig explicar el motiu.
0: Va.
1: Mira, diumenge passa a passar el dia de mare.
0: Sí.
1: Molt bé. Doncs nosaltres molts diumenges anem a una rostisseria a comprar el dinar.
0: Sí.
1: Aquell dia no vam anar perquè anàvem a dinar fora, però vam passar per davant d'aquesta rostisseria i hi havia una cua que, com mai l'havíem vista.
0: Ja. Yeah.
1: Que diria, això què té a veure? No ho correu. Tot té a veure. Ahir vaig anar amb ma mare al metge perquè tenia hora al metge. Sí.
0: Sí.
1: I quan vam tornar a casa vam passar per davant de la rostisseria i em va dir, vols que agafem dinar, que no tinc ganes de fer dinar? I dic, sí.
0: Bueno.
1: I entro i estava un d'allà, un que treballa allà. I estava...
0: Sí.
1: I jo estava en silenci
0: uh-huh.
1: I hi havia una noia preparant i em va venir al cap. I si li pregunto, li faig un comentari sobre la cua que va haver-hi l'altre dia, com per parlar una mica...
0: Per trencar el gel.
1: Per trencar el gel.
0: Sí.
1: Com, ja et dic, com tinc uns dies sociables
0: sí,
1: i
0: no.
1: Vaig a fer-ho.
0: Sí. Va.
1: Però vaig descobrir per què no he de fer-ho. Perquè jo li vaig fer la... Li vaig fer... Oi, l'altre dia, quina cua quina que cua. Hi havia...
0: Sí, sí, sí.
1: Em va tenir...
2: Mitja hora parlant.
1: Sí. I jo que ja volia... Que va ser molt violent, perquè cascant. Jo ja havia pagat... Jo ja, volia marxar,
2: sí,
1: ja.
2: Sí, perquè aquella i la sensació de que estic... Que
0: sí, clar, només va dir, només li clar. Va dir quina cua que hi havia. Però ara imagina't que entres en conversa.
1: És que no vaig... No, perquè aquella mà va tenir... Es va tenir un problema aquell dia amb una clienta i ho tenia aquí al cap, i allò va ser la guspira que ho va encendre.
0: I doncs te n'hauràs d'estar, a partir d'ara. Això n'has d'aprendre.
1: Per això... Per
0: n'has d'aprendre.
1: La pròxima vegada diré, mira, si tens ganes de parlar, parla amb tu mateix.
0: Escolta, a propòsit, i ho dic seriosament, ho dic amb carinyo, la senyora Reventós fa temps que no et truca. Que a vegades el trucava...
2: Ah, que no sabia ni si assistia una senyora Reventós.
1: No, que està parlant de la meva mare. Està parlant de la meva mare.
0: Perquè de tant en tant el truca i ell no se n'està. Ell agafa i diu, mama, avui per dinar que hi ha. I ens convida a nosaltres.
2: Sí. Ah, no sabia, jo també. Pues mira, m'agradaria...
0: No t'ha trucat.
1: La setmana que ve li diré que em truqui.
0: Sí, sisplau.
2: Però que m'envite a mi
1: també. Sí, convida. El que passa és que ara...
0: La darrera vegada que ens vam fotre uns peus de porc, no?
1: I mongeta tendre de primer.
0: Ah, però sí.
1: Ara s'ha de posar l'aire condicionat.
0: Imagina, mongeta tendre i després peus de porc. Per favor, m'ho passa.
2: Jo vull una
0: calçotada. No, va, però ara no n'hi ha.
2: No, però ni ara ni mai.
0: Bueno, veurem com anirà la cosa. Escolta una cosa. Dos minuts. Series capaç de deixar anar una, només una,
1: sí.
0: Una predicció de l'horòscop? Un, només.
2: El meu.
0: El teu, sí. Sagitari. Vale. És que
2: la balança.
0: El teu és balança.
1: Balança.
0: És que no tenim temps per més.
1: A veure, anem a veure. Balança.
0: Sí.
1: Avui de divendres, serà un dia reflexiu. Necessites escoltar-te a tu mateixa abans de sortir a l'acció.
0: Carai, pren nota, Pilar.
1: Dia de la setmana, diumenge. Compatibilitat?
0: Total.
1: Amb cranc.
0: Amb cranc.
2: Ah, cranc. Sí. Cranc
0: cangrejo.
1: Cangrejo.
0: No, cangrejo. Sí. Cangrejo. Bueno, tu sabràs.
1: Si tu vols que et digui el teu?
0: No et don temps.
1: Sí, home.
0: Sí. Sí. Va, quin bessons.
1: És? Bessons.
0: Sí.
1: Escolta molt bé,
0: sí.
1: Però molt bé,
0: molt.
1: El que digui el teu cor, perquè la veritat està allà dintre.
0: Si he d'escoltar el cor.
1: El teu
2: clar,
1: cor.
2: Sempre.
0: Bueno,
2: un ja. Clàssic.
0: Sí.
1: Mira, si és que no, m'ho he inventat, és tot el mateix, no diu res.
0: No, deixem-ho aquí. Això, Pilar, fins la setmana vinent, que tinguis un bon cap de setmana. Reventós, tu també.
1: I
0: mira de llimar esperons i
1: sí, sí, ho faré,
0: amb el veí.
1: Ho faré.
0: Amb el...
1: Leandre. Li direm Leandre a partir d'ara.
0: És igual, sí. Sigui. Molt bé, que vagi molt bé, gràcies. I a vosaltres, estimades i estimats, gràcies, doncs, això, per la vostra fidelitat. I res, que tingueu un bon cap de setmana. Som els de la República Santboiana i dilluns estarem aquí. Que vagi molt bé.

0: En punt les 11 del matí. L'OMS confirma que l'hostessa de la companyia KLM ha donat negatiu d'antivirus. La dona havia estat en contacte amb una malalta provinent del creuer amb el brot. El Ministeri de Sanitat assegura que tot el passatge espanyol segueix asimptomàtic i està disposat a fer la quarantena. Els sindicats de l'ensenyament mantenen la voluntat de seure a negociar amb el Departament d'Educació abans de la paga de dimarts, malgrat el malestar que ha causat la detecció de dues agents dels Mossos infiltrades en una assemblea de docents. Responen a la consellera d'Educació que, si vol desescalar el conflicte, haurà de negociar. El primer ministre britànic, Keir Starmer, descarta dimitir després del greu revés que ha patit el Partit Laborista a les eleccions locals a Anglaterra i l'ascens de l'extrema dreta, que es convertirà en la primera força municipal. El recompte a Escòcia i Gales comença aquest matí i s'espera també una caiguda del laborisme. L'eliminació de les desigualtats socioeconòmiques aconseguirà evitar fins a 60.000 morts per fred i calor a Europa. És la conclusió d'un estudi pioner de l'Institut de Salut Global de Barcelona, que quantifica el pes de factors com el PIB o l'accés als serveis sanitaris en la mortalitat associada a les temperatures. Aprovació definitiva de la construcció d'un càmping amb una gran piscina d'onades a Cunit, al Baix Penedès. Les entitats contràries anuncien una batalla legal, tot i les modificacions introduïdes a un projecte que es va presentar fa 5 anys. Manifest conjunt contra el pla de renovables de la Generalitat. Al Platel estan acabant d'enllestir 50 de municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès, que consideren que posa en risc la seva subsistència perquè els parcs solars previstos ocupen massa terrenys. I el podcast En defensa de companys, de Catalunya Ràdio i dirigit per Albert Mercader, guanya el Premi Sonor al millor podcast de narrativa no ficció. Els guardons que premien els millors podcasts en català han reconegut també la comunicadora Carla Rubió com a millor podcaster.
1: Esports.
0: Ricard Isidor, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El clàssic ja escalfa motors. Diumenge juga el Barça a Madrid, però hi ha un ambient crispat al vestidor blanc. Fede Valverde acaba a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic després d'una baralla amb Tchouaméni. El club obre un expedient disciplinari als dos jugadors i l'uruguaià estarà de baixa entre 10 i 14 dies. A Coimbra, avui comença la final a 4 femenina d'hoquei patins. A les semifinals, el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga a 2:15 de la nit per un lloc a la final. I en ciclisme, avui comença a Bulgària la 109a edició del Giro d'Itàlia.
0: Al pas de les hores tornarem a tenir un cel variable pel creixement de núvols. La majoria seran més esquifides que en dies enrere, però no es descarta algun ruixat fins a migdia de manera aïllada al sud del país i a la tarda a l'interior i sobretot en zones de muntanya del nord del territori.
1: Trescat Info.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: 45 anys amb tu.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Sant.

Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 7 minuts al matí. Iniciem aquest dies de ràdio de divendres. Us saludem des dels estudis de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs, com és habitual, cada 15 dies obrirem el nostre comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat, amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. Avui obrirem la porta de bat a bat de PGP Instal·lacions i Reformes. Bé, avui, com és divendres, parlarem de cinema des del cinema Can Castellet de Sant Boi. Coneixerem les pel·lis que tenim a partir d'aquesta tarda i el nostre crític de capçalera, el Jaume Vidal, ens regalarà les seves parletes, les seves recomanacions cinematogràfiques. Evidentment, regalarem quatre invitacions als quatre oients que ens telefonin. I ja a la recta final del Dies de Ràdio d'avui divendres escoltarem el reportatge que vam poder enregistrar el passat dissabte 25 d'abril al complex esportiu Valeri Aleu, quan va tenir lloc el primer torneig de pàdel que organitza l'associació Sant Boi Empresarial. Doncs som i iniciem aquest Dies de Ràdio de divendres. Era l'any 2005 quan Bruce Springsteen estava al número 1 de les Billboard, de la llista Billboard 200 dels àlbums dels Estats Units amb Devils and Dust. Doncs som-hi. Avui comencem el Dies de Ràdio amb The River, Bruce Springsteen.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: 45 anys amb tu.
1: Dies de ràdio. Amb Mònica Santacreu.
2: Comerç de proximitat. Un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.
0: Un quart de 12 del matí, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i obrim aquest espai quinzenal, Comerç de Proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. I avui, ho dèiem a l'inici del programa, obrim la porta de bat a bat de PGP Instal·lacions i Reformes. Està en el carrer Antoni Gaudí 54 de Sant Boi. I el telèfon de la botiga és el 93 661 76 38. Saludem a les tres persones que avui ens acompanyen, l'equip de... Bé, part de l'equip, perquè l'equip és molt gran, l'equip de PGP Instal·lacions i Reformes. Saludem a Pedro Gómez. Pedro, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: La Maribel Fernández, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia, Mònica.
0: I la Jessica Gallardo, què tal? Benvinguda.
5: Bon dia, Mònica.
0: Doncs som-hi, avui parlarem d'instal·lacions, reformes, etc, etc, etc, perquè ho parlàvem ara fora de directe. Pedro, potser abans de res hauríem de dir que què és el que no feu perquè ho feu tot, tot el que tingui a veure amb instal·lacions i reformes. Potser la pregunta més adequada seria què és el que no feu?
3: Bueno, lo que no hacemos son... No hacemos lo que... Les coses mal hechas, en principio.
0: Molt bé, doncs això està molt bé, és molt bona resposta.
3: Lo que no sabemos hacer, no lo tocamos.
0: Molt bé.
3: En principio empezamos, el origen nuestro fue como lampistería, yo en mi principio era fontanero, luego me fui formando poco a poco, haciendo cursos, me saqué el carnet de climatización, gas, agua, el rite, gas aflorado, me fui formando, empecé a tocar la paletería, y fuimos creciendo poco a poco, de ahí de ir tocando todo. La empresa fue creciendo poquito a poco, empezamos hace 20 años, 2 años estuvimos en un local más pequeño, luego nos cambiamos a Gaudí 54.
0: I el local petit al mateix carrer, era pràcticament al costat del carrer Antoni Gaudí, ara esteu al 54.
3: Sí, y antes estábamos en el 48. Allí fuimos creciendo. Empecé yo solo con una secretaria, una chica de la tienda, y bueno, los primeros años fueron muy duros, mucho trabajo, 12, 14 horas sin comer, muy complicado, pero bueno, fue dando su fruto, fuimos incorporando gente poquito a poco. Actualmente somos 12 personas en plantilla. Recuerdo, pues eso, jornada de 14 horas, cambiar una batería, acabar a las 10 de la noche, mucho trabajo.
0: Doncs avui estem parlant des de PGP Instal·lacions i Reformes amb el seu responsable, que és el Pedro Gómez, però també en part de l'equip, que és la Maribel Fernández i la Jessica Gallardo. Maribel, cadascú té la seva feina i cadascú té el seu àmbit, potser
4: el, seu espai,
0: el teu és més d'administració, no?
4: Sí, ells són la cara més visible de PGP.
0: Que no vol dir que la teva no sigui important, eh?
4: Bueno, tothom
0: és important en una empresa.
4: No tant. Però bueno, sí, jo estic al darrere, em dedico a facturació, pressupostos i més, i bueno, una mica, jo sí que em vaig reincorporar fa 10 anys, no estic des del principi com ells, però bueno, la meva parcel·la de feina sí que és aquesta.
0: Sí. I la Jessica Gallardo és l'atenció al client, és a dir, quan entrem a la botiga és qui ens diu bon dia, no?
5: Ah,
0: o bona tarda.
5: Bon dia, bona tarda, el que sigui. Molt bé. Allà estem.
0: Jessica, que de fet ets la cara visible, per tant, és molt important també aquesta primera impressió que es dona quan obres una porta i entres a un establiment comercial, en aquest cas.
5: Això mateix, i dona la confiança, perquè l'obra és una obra i s'ha de donar confiança plena.
0: I tant. Clar, tema obres, Pedro, quan hem de fer algun tipus d'obra, per petita que sigui, a casa, sempre tenim allò de Veurem com finalitza l'obra, si acabem amb els temps que ens han dit, si no, si hi haurà algun problema pel mig. Vosaltres, el que teniu després de més de 20 anys d'experiència és, doncs, la satisfacció dels clients que us han acompanyat durant aquest temps, que això és una garantia molt important.
3: Sí, yo siempre le digo a nuestros clientes lo mismo. A mí no me interesa de hacerle el trabajo que le estoy presupuestando. A mí me interesa hacerle el trabajo y que ellos queden contentos. Porque un presupuesto no acaba de ser un trabajo de una semana, de un mes, de cuatro días. Lo que interesa es que el cliente quede contento y es la mejor publicidad, porque es el boca a boca en lo que funciona. Nosotros realmente somos 12. Actualmente colabora con nosotros pintores, carpinteros, pladuristas, aluministas, montadores de muebles de cocina, carpinteros, otras 14, 15 personas, más la gente que trabaja en sus talleres. Uh-huh. ¿Vale? Todo del entorno d'aquí, de Sant Boi.
0: Això està molt bé, perquè nosaltres en aquest espai es tracta això, de promocionar el comerç local, les empreses de quilòmetre zero, de proximitat, les nostres, les de Sant Boi, però vosaltres el que també feu, precisament, és que els vostres subministradors també intenteu que siguin al màxim de Sant Boi de Llobregat o dels voltants,
3: sí, sí,
0: eh?
3: Sí, sí, sí. També el trabajo que nosotros, todo el trabajo que tenemos, la clientela, la hemos consolidado aquí en Sant Boi. No salimos fuera a trabajar. El trabajo, la clientela la hemos hecho principalmente en el barrio de Marianao y en la periferia, en la parte de Sant Boi, un poquito en Santa Coloma de Cervelló.
0: Uh-huh. No. Pedro, a vosaltres us donem les claus de casa i feu de tot. I quan tornem a entrar, aquella casa està totalment diferent. És a dir, que pot canviar de dalt a baix, sí?
3: Sí, sí.
5: I Mònica, vull puntualitzar una cosa sobre el tema de l'obra, sí, que tu deies
0: ens fa molta por,
5: sí,
0: moltíssima,
5: sí,
0: por. Qualsevol
5: i els
0: cosa,
5: temps i el que,
0: la
5: quan
0: qualitat
5: acaba,
0: que ha passat alguna cosa mateix, que això no estava pressupostat.
5: Mira, en un tema d'una obra n'hi ha moltes coses. Pot sorgir a l'hora de picar, a l'hora de fer, a l'hora de el material que arribi, que no arribi, són moltes coses, ¿vale? Poden passar moltes coses, però l'important de l'obra és que quan han passat totes aquestes coses, darrere n'hi ha una empresa que es fa càrrec, ¿vale? Que respon, ¿vale? Que si un material va bé malament, ¿vale?, es canvia, ¿vale? I que saps que t'ha passat alguna cosa i després t'ho canviaran, faran responsable de lo que passi, ¿vale? N'hi ha una responsabilitat amb el client, ¿vale? Llavors, n'hi ha coses que no es poden. Ostres, m'ha passat això, jolín, quina mala pata. Sí, però no et preocupis, que
0: solucionarà.
5: Ho solucionarem.
0: Això ja és una garantia.
5: L'obra, perquè la garantia de l'empresa és lo important i és la diferència nostra. Perquè en una obra te poden passar moltes coses, ¿vale? Però l'equip es fa responsable.
0: Doncs avui, ¿vale?, estem parlant amb PGP Instal·lacions i Reformes. Estan al carrer Antoni Gaudí 54 de Sant Boi, el número de telèfon que és el 93-661-76-38, que és el de la botiga. Si voleu anar presencialment, doncs molt millor, perquè allà sempre teniu una exposició espectacular que aneu canviant, no sé si cada mes aproximadament,
3: sí,
0: no?
3: Sí, un poquito más.
0: Una miqueta més, entre un i dos mesos. Què és el que veiem en aquesta exposició? Una miqueta, un tastet del que podeu oferir?
5: Sí, allà sí? Tenim rajoles, tenim griferia, tenim una mica d'exposició de cuines, una mica de... Però, bueno, de totes maneres, jo sempre intento això, ni en catàlegs, ni les pàgines webs, si hem d'anar al fabricant.

0: cliente la medida. Una cocina puede variar, por ejemplo, de 12.000 euros a 30.000 euros que se están haciendo. Depende de el tipo de acabado de calidad que tenga la cocina.
1: De las dimensions de la cuina,
0: de
1: també.
0: Clar, no és el
1: mateix una dimensió de, no sé, 10 metres que de 30.
0: De la medida, de l'acabado, de los herrajes, de las calidades que tenga.
2: Sempre que sigui material de proximitat, no de importación.
0: Siempre, siempre. Nosotros siempre trabajamos con unos materiales de calidad. No trabajamos, ese lema lo tengo yo desde que empecé hace 20 años y en aquel tiempo era justo cuando la crisis del 2008, que eran tiempos difíciles y había tentaciones de trabajar con material de una gama media. Alta, media alta, nunca entré en meter materiales malos, porque es muy sencillo y es imposible competir con grandes centros comerciales, es imposible. Nosotros tenemos que competir con unos materiales de calidad media o alta, buena, y con una atención personalizada con los clientes.
2: Porque ese material que dice Pedro es el que nos da la garantía al fabricante, ¿vale? Y un servicio técnico muy muy presente.
1: Perquè és de proximitat, perquè després si està lluny ves a buscar aquell fabricant.
2: I Mònica, i molt important, quan tens una incidència, obres la porta de la botiga i estic jo i jo t'ho soluciono. Vale, però no fas cua, vale? I ja te trucarem.
1: Està molt clar.
2: Que és molt important.
1: I aquesta porta
2: és el que fa al comerç de Sant Boi.
1: Doncs aquesta porta està al carrer Antoni Gaudí 54. Hem dit cuines, banys, reformes integrals, instal·lacions de tot tipus. També teniu el carnet d'instal·lador de gas, que això és molt important.
0: Todos,
1: també, tot tipus de caldera.
0: Tenim tots els carnets.
1: I una cosa que he trobat molt curiosa, que això sí que no crec, no sé qui més ho tindrà, però jo diria que a Sant Boi poca gent ho pot tenir o ho té, és bricolatge a domicili, que això està molt bé.
0: Sí.
1: Per exemple, abans ho dèiem fora d'antena i ho direm a l'antena, per canviar un simple fluorescent de la cuina. Jo tinc grans problemes, no només per la meva alçada.
2: Sí, sí. O penjar un quadre,
1: O penjar un quadre. Sí. No sé, és un clar que sí, és un problema. Sí. Que a vegades sí, pot venir el teu cunyat, però el teu cunyat també té feina.
0: Sí.
1: No?
0: Sí.
1: I se m'ha, per exemple, se m'ha fos ara el fluorescent i el meu cunyat potser ve d'aquí dos dies. Què faig mentre?
0: És un tema de, bueno, de que es una necesidad de las personas de Sant Boi y también es un tema de marketing de la empresa, porque de lo pequeño sale lo grande. Es una forma de abrir puertas.
1: Bricolatge a domicili, per tant, què fem si tenim una d'aquestes immediateses que no podem solucionar nosaltres? Pues, us truquem?
2: Obrir la porta o trucar i jo pren nota i mandem a l'operari.
1: A l'especialista, en aquesta ocasió, el canviador nosaltres de llum de la cuina.
2: Nosaltres és la nostra agenda de remiendo.
1: Bricolatge a domicili, que està molt bé. Està molt bé. Això suposo que va sorgir de la demanda, no? Que havia gent que deia, és que necessito aquest tipus de solució immediata i no trobo gent, no?
0: Fue el comienzo de PGP Instalaciones.
2: Sí.
0: Yo empecé cuando yo en mis principios empecé trabajando en una empresa y me quería hacer un instalador, un profesional especializado en instalaciones grandes. Estuve haciendo el Ayuntamiento de Cornellá, colegios grandes, y de ahí tenía la inquietud de montar una empresa en Sant Boi y ponerme por mi cuenta, y dejé de hacer obras muy grandes, muy bonitas, con salas de máquinas grandes y todo, para poner una tiendecita pequeña en el barrio, que anima a mucha gente a hacerlo, a poner una tiendecita chica en el barrio para dejar de hacer todo esto, arreglar una cisterna de un inodoro, a hacer todo lo pequeñito, y de ahí hemos crecido a hacer lo que estamos haciendo ahora, reformando casas en Cacarrera, de todo. Ahora mismo actualmente estamos reformando dos o tres pisos, cocinas.
2: Tan importante es un remiendo como una obra, ¿vale? Perquè n'hi ha cada operari per una cosa.
1: PGP Instal·lacions i Reformes, amb el Pedro Gómez al capdavant i tot el seu equip. Avui també ens acompanya la Maribel Fernández i la Jessica Gallardo.

0: Per què creieu, Pedro, que és important formar part d'una associació com Sant Boi Comerç?
1: Hombre, es importante, está clarísimo, siempre la unidad hace la fuerza. Pongo un caso en exposición ahora mismo. Hace unos meses tuvimos un problema, que nos pusieron cambiar unos contenedores de exposición y los colocaron justo delante de la fachada de nuestros tres escaparates en la tienda.
2: Ocupando toda la exposición.
1: Sí. Toda la exposición.
0: Per tant, tapava visibilitat, no?
1: Nos tapava toda la... Toda la,
3: la visibilitat,
1: toda, sí. Toda la fachada.
2: Ahí va estar el comerç de Sant Boi.
3: Molt bé.
2: Sí,
3: plenament, a full.
1: Llamamos... llamamos rápido al...
2: Ahí va estar el Joan Ros, al capdavant.
1: Llamamos a la Asociación del Comercio, rápidamente Joan Ros se puso en contacto con nosotros, nos derivaron a la síndica de Greuges y nos dieron una acogida rápida y nos trasladaron al ayuntamiento. El ayuntamiento también, quiero dar las gracias por... Porque Javier López, junto a su equipo, pues entendieron la situación y derivaron de sitio los contenedores y nos gestionaron la situación bien.
0: Fantàstic.
2: Sí, doncs, en referència a l'Associació de Comerciants, Mònica, des del primer moment van estar, es van recolzar, es van presentar allà, van entendre perfectament i en nom d'ells van anar allà i la veritat és que molt, molt agraïts.
3: I això, havent una situació que volien que solucionéssim, però i si no, vale? És una visibilitat que fan al comerç, és un treball, estan pendents... I és que és important, perquè és que si no Sant Boi acaba en una ciutat dormitori i l'ambient és el comprar, com sempre hem fet, al poble i que tothom pugui guanyar-se la vida aquí al poble, que és el que volem, no? És lo important.
0: Doncs avui, anaves a dir alguna cosa,
1: Pedro?
0: Sí,
1: luego hay otra cosa, también hay muchos locales que se están haciendo vivienda a nivel de comentario. Hay una necesidad de viviendas, está claro, pues esos locales se podían hacer en zonas que no sean calles comerciales, al ser posible, como comentario, porque por ejemplo nosotros las dos calles por cima se han hecho 5, actualmente se está haciendo otro, son 6.
3: I l'Antoni Gaudí n'hi havia molt de comerç.
0: Doncs ells precisament estan allà i no marxen d'allà, Carrer Antoni Gaudí 54, PGP, Instal·lacions i Reformes. La història ja la coneixem, més de 20 anys treballant. A quin horari teniu d'atenció al públic? Horari de botiga, primer?
3: Sí, de 9:30 a 1:30 i de 5 a 8:30.
0: I pel que fa a les obres, bé, doncs pràcticament tot el dia, no? Pràcticament tot el dia amb els descansos.
3: I dormant.
1: Los compañeros trabajan de 8:30 a 2 y de 5 y de 3 a 5 y media. Y yo de 7
2: a 8:30, 9:00.
1: De 7 a 8:30.
0: Déu-n'hi-do.
1: Yo sigo trabajando las 12-14 horas.
0: Déu-n'hi-do. És una feina molt sacrificada, Pedro. Sí, això no ha canviat,
1: Sí, això no ha canviat.
0: Això no ha canviat. És molt sacrificada la vostra feina, és veritat.
1: Això no ha canviat.
0: Doncs avui estem parlant de tot tipus d'instal·lacions, també de reformes, des de, dèiem, el més petit al més gran. Ara mateix deies que esteu reformant un parell de pisos.
1: Sí. Ara mismo estamos haciendo dos pisos. Dos pisos, uno justo bueno, no voy a decir direcciones. Dos pisos completos, un piso completo con aire acondicionado por conductos, suelo de parquet, cocina con la inducción, la cooking, la que va integrada por debajo de la encimera que no se ve. Todo lo más moderno que hay ahora mismo.
0: Clar, vosaltres heu d'estar molt al dia, no? Sí. La cara visible que és la Jessica i el professional, tu també, pel que fa als pressupostos, bueno, no? Heu d'estar molt al dia de tot el que ve, de totes les novetats, no només en material, sinó, per exemple, en electrodomèstic, que tot això ha canviat molt en 20 anys, oi? En 20 años ha seguido a 0-100, Pedro.
1: En mucho menos tiempo. Cada 3-4 años evoluciona una barbaridad. Los materiales, yo pensaba, hace 4-5 años salieron las baldosas, antes hablábamos de baldosas de 20 euros como mucho el metro cuadrado, lo normal que se servía, pues salieron baldosas de 60 por metro 20, que valía 38-40 euros. Yo pensaba, cuando eso lo trajeron, que no se iba a poner ninguna.
0: Pues ahora tothom les volem així grans.
1: Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Han desaparecido las otras. Salen los materiales nuevos que salen, aún siendo más caros, pues tiene la tendencia de ponerse eso. Hay una parte de clientes que no puede, lógicamente, hay otras cositas, pero la gran tendencia es que se pone lo que sale nuevo, lo bueno. Lo bueno, que la gente cuando lo ve le gusta.
0: I per tema, pel que fa als electrodomèstics, igual, tot igual. Això canvia moltíssim, també.
1: Ara aquí, Jessica...
2: Hem posat diverses... La cooking invisible, que no porta i no es veu, i és una passada.
0: Què és? Ho expliquem? Jo no tinc ni idea. Què és la cooking invisible?
3: Cooking és una inducció que va per sota del porcelànic. Vale.
0: Per tant, què veiem i què no veiem?
3: No veiem la inducció.
2: Res. La vitro.
0: Però escalfa, però clar, escalfa igual i cuina igual.
3: Igual. És comoditat i, bueno, i cada vegada tot és més pràctic. Sí. I bueno, i que n'hi ha de tot. És que ara, avui en dia, es pot fer de tot. I n'hi ha de tot. Possibilitats, totes. I segons la pregunta del client, pues es diu com s'ha de fer i el cost que té i tot.
0: Clar, estem parlant molt de persona a títol individual, però també treballeu en comunitats de propietaris.
1: Sí.
0: També heu fet algun tipus d'obra i esteu disposats, si hi ha alguna proposta, de fer també, canvis de façanes, per exemple, de portes, temes de rampes, tot això.
1: Sí. Pero nuestro fuerte es más con clientes particulares.
3: Sí.
1: Con comunidades trabajamos, pero menos.
0: Doncs avui estem parlant de tot el que té a veure amb les instal·lacions i les reformes amb PGP, instal·lacions i reformes. Clar, t'he de preguntar a PGP d'on ve, però ho intueixo que és del teu propi nom, no? És senzill, és
1: Pedro
0: fàcil.
1: Pedro Gómez Peralbo, sí.
0: Són les sigles del nom del propietari, que és el Pedro Gómez. Si algú ara mateix ens està escoltant i diu, serà una altra empresa com les de més, segur que em deixen tirat, segur que triguen més del que m'han dit, el pressupost variarà, etc, etc. Per què hem d'escollir PGP, instal·lacions i reformes, i no una altra botiga de Sant Boi, potser també, que més o menys ens ofereix el mateix? Per què vosaltres i no una altra?
1: Som més guapos.
0: Això també ven.
3: Sí.
0: I ara la raó de veritat.
1: No. Bueno, cada uno es libre de escoger.
0: Sí.
1: Nosotros, ya la mayoría de la gente viene por referencias. Al fin y al cabo es confianza. Tampoco...
3: És confiança i, a més, la gent és el que diu Pedro. Ve d'escoltar, de saber, l'heu fet, no l'heu fet, i després és, nosaltres realment és el compromís, ¿vale? I que nosaltres realment som responsables i sí, poden sorgir moltes coses, però finalment la feina quedarà ben feta.
1: A la hora de explicarle, pues ya cada uno ve la confianza que le inspira a cada persona. Aparte de las cosas que no quiero decir en la radio, porque supongo que puede haber alguien por ahí escuchando y...
0: No, home, que segur que hi ha algú escoltant. Això és segur. Això és el que té la ràdio.
3: Que la
0: gent ens escolta.
1: Aquí se copian.
0: Bé, escolta, això està molt bé, que tingueu el vostre secret.
1: Aquí
0: clar
1: se
0: que
1: copian.
0: Sí, això és com una recepta de cuina. No? Que no tots els secrets es diuen.
1: Sí, clar
0: que sí. Ho fas molt bé, Pedro. Clar que sí.
2: Tenim un lema que li va acudir al Pedro
0: sí?
2: fa molts anys.
0: Sí. Vinga, som-hi. Quin és?
1: Bueno,
2: que es treballa molt bé.
1: No,
2: molt bé.
1: El trabajo bien hecho futuro.
0: Exacte. Doncs és veritat.
1: Però això és un lema. És un lema. Sí.
0: Molt bé. Doncs és veritat.
2: Hi ha un equip que treballa molt bé i tota la gent que ens volteja pot confirmar el Pedro, estem molt, molt orgullosos d'ell, sí. Des de la primera persona que va a la vivenda, a l'habitatge, des de l'última persona que surt d'allà, tots els superaris, els companys que ens treballen, i és una passada. És l'equip en si. Mm-hmm. Per això, escollir un equip que es fa responsable i que treballa bé.
3: I que els meus companys treballen superbé.
2: Que treballen bé.
3: Són els millors.
2: Sí.
3: I que això sí que ho dic en boca... ben gran.
2: Clar, que vingui algú a la botiga i digui, ostres,
1: jo.
2: És que el tal és que
1: passa... No solo ha pasado muchos operarios por la tienda, muchos compañeros, pero muestra, tenéis un botón aquí de Jessica, como persona, se valora, aparte del trabajo, la actitud de la persona, valoramos mucho la actitud de la persona del compañero que está trabajando con nosotros. Quiero que sean del mismo perfil que somos nosotros. Quiero aprovechar que estamos aquí en la radio ahora, aprovecho en este momento para decir a los cuatro vientos que me siento orgulloso de cada uno de vosotros, de mis compañeros. Soy el perfecto ejemplo de la marca nuestra. Solo quiero dar las gracias y garantizar que yo seguiré y sigo trabajando 14 horas para que no falte el trabajo. Gràcies a tots.
0: Molt bé, que confio que estiguin escoltant la ràdio.
2: Sí. Estan avisats.
0: Ah, sí?
3: Estan avisats.
0: Molt bé, perquè es pot treballar d'una manera perfecta a PGP, Instal·lacions i Reformes, fent una reforma i escoltar Ràdio Sant Boi, que és la millor companyia.
3: Però,
0: per aquests companys.
3: Però sí que és veritat que som un equip i tots treballem. Cadascú té el seu puesto, com diu Pedro, però ell està amb ells... I jo, si tinc Cafè o Maribel o el que sigui, i som un equip. I la veritat és que un ho fa bé, però l'altre també, i és això, que el treball... I són companys nobles, bondadosos i molt companys.
1: Todo dan la cara por todo.
3: Sí.
0: Molt bé.
3: Sí.
0: Doncs són PGP Instal·lacions i Reformes, que estan a la botiga del carrer Antoni Gaudí 54, telèfon 93 661 76 38, que teniu Instagram, oi?
3: Sí.
0: I que aneu actualitzant i que sou actives, eh?
2: Sí, sí.
0: I també teniu pàgina web, que està molt bé fer una ullada, perquè allà hi ha una miqueta de tot el que teniu, però està molt bé, no? per fer una ullada, per tenir una idea del vostre dia a dia.
2: Tenim una persona que ens fa un cop de mà en aquest sentit, que ens ajuda a penjar cosetes de tant en tant, i bueno, intentem tenir-ho el més actualitzat possible, però n'hi ha moltíssimes coses més.
0: Doncs tot el que té a veure amb instal·lacions i amb reformes, tot, Pedro? Tot el teniu a PGP.
1: Todo. Ara estamos mirando una piscina, todo.
0: Ah, sí? També? Sí. Piscines també feu?
1: No, sí, no.
2: No de moment.
0: Ah, però anem a parlar de futur.
1: Sí. Bueno. Sí, sí.
0: Faríeu piscina? Si algú ens escolta, diu, sí. Doncs jo volia fer una piscina.
1: Estamos en la ràdio.
0: Bé, doncs en un futur potser també faran piscines. No? Potser. Doncs escolta, que moltíssima sort, de veritat, per molts anys més, no? Perquè no és senzill estar 20 anys al capdavant d'una empresa donant aquest tipus de servei que és tan delicat. Si esteu, és per alguna cosa.
3: Sí.
0: Pedro?
1: Sí. Sí, complicado. Bueno, bien acompañado se lleva mejor.
3: Sí.
4: Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.
0: Doncs arribem al final d'aquest espai Comerç de Proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç, avui obrint la porta de bat a bat de PGP Instal·lacions i Reformes, que estan al carrer Antoni Gaudí 54 de Sant Boi, que hi ha un telèfon fixe que és el 93 661 76 38, a Jessica Gallardo, que està a l'atenció al client de la botiga. Horaris de la botiga:
3: 9:30 a 1:30 i de 5 a 9:30. 8:30. Perdona.
0: El Pedro Gómez al capdavant d'Instal·lacions i Reformes. Pedro, de quina manera doncs, li diríem a algú que escolta la ràdio que té pensat fer una reforma, gran o petita, és igual, el convidaríem a que us visiti. Què li diries a aquesta persona que ara ens sintonitza?
1: Nada, que pase sin miedo, pregunte, que estamos ahí, no cobramos por los presupuestos y sin compromiso ninguno.
0: I la Maribel Fernández, precisament la persona que fa doncs, aquest tema, que també és complicat i delicat, tema de facturació, de pressupostos,
2: sí,
0: déu-n'hi-do,
2: sí,
0: també la teva feina.
2: Una errada en aquest sentit, costa.
0: Clar. Però què li diries a alguna persona que ens escolta
2: que vingui,
0: doncs, que vingui a casa vostra?
2: Que vingui, s'està amb tota la confiança, que es trobarà amb un equip molt maco i molt responsable, que i... no s'arrepentiran.
0: Que bé, i a més estarà també doncs, contribuint al comerç local, a les empreses com vosaltres de proximitat i de quilòmetre zero. Doncs últim, sí, digues, Pedro.
1: Solo matizar una cosa.
0: Sí?
1: Cada dia nos surten de materiales,
0: sí,
1: empreses de Sant Boi de Llobregat, del Bajo de Llobregat, de Catalunya i del resto d'Espanya unes 70 empreses.
0: Molt bé, 70 empreses,
1: sí,
0: subministradores de tot tipus de material amb les que treballeu.
1: Exacte.
0: Déu-n'hi-do. Doncs molt bona feina per molts anys més.
3: Gràcies.
0: I fins la propera, fins quan vulgueu. Bon dia.
3: Gràcies. Bon dia.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Deu minuts i arribem al punt horari de les 12 del migdia, i amb això que sona de fons, part de la banda sonora de El Diablo Vista de Prada 2. Obrim el capítol del cinema d'avui divendres. També obrim les línies telefòniques al 93 661 35 83 93 661 39 54. I quines són les pel·lis que tenim al cinema Can Castellet de Sant Boi a partir d'avui mateix? Super Mario Galaxy, Mortal Kombat 2, Strangers, Capítulo Final, La Momia de Lee Cronin, Michael i El Diablo Viste de Prada 2.

0: Doncs som-hi, és divendres i si sona Michael Jackson de fons és que obrim l'espai cinema, perquè la pel·li Michael, ara ho explicarem, ha superat els 300 milions de cinemes i és la pel·lícula segona biòpic musical més taquillera de la història. I perquè és una de les pel·lis que ha escollit el Jaume Vidal de les que vol parlar, el nostre crític de capçalera. Jaume Vidal, què tal?
1: Hola, molt bon dia. Molt bé.
0: Bon divendres.
1: Home, les bones pel·lícules no es poden perdre. I aquesta pintava, però, més que bona, no? I lògicament, doncs, va despertar la meva curiositat i vaig anar. I veritablement va ser una bomba de rellotgeria d'aquelles que realment et fa trepidar d'una manera extraordinària. Molt, molt acurada. Potser en algun moment pots arribar a creure que faciliten massa algunes de les coses crues que presenten. Però, malgrat tot, vull dir, tot el que representa aquesta primera part, perquè això ho hem de dir, això és una primera part de Michael Jackson, i després vindrà la segona, quan ja aquesta estigui ben explotada, segur que fan la segona, perquè arribem en el punt àlgid del seu gran èxit i de la seva manera d'enfrontar doncs, a les dificultats que la societat planteja per aconseguir precisament un èxit tan glamurós com va aconseguir ell. Ara, val a dir, la pel·lícula parla de lideratges d'una capacitat creativa extraordinària, i això sempre és una gran cosa, que acompanyada sobretot per persones que tenen, o sigui, que no són capaços de fer el que fa ell, però que són capaços d'endevinar el que pot fer, doncs la veritat és una cosa que llueix d'una manera molt especial, i al llarg de tot el metratge això domina perfectament. O sigui, per mi un 9 o un 10, perquè bueno, ja he parlat d'una petita dificultat, però molt bé, molt ben feta, molt pensada, molt elaborada, i bueno, un goig anar al cinema i veure una pel·lícula com aquesta, i si pot ser en pantalla molt gran.
0: Això doncs no. Aquesta pel·lícula a la que fa referència al Jaume és Michael. Que deia jo ara a l'inici que ha superat els 300 milions als cinemes, però que diuen que ho té molt complicat d'apropar-se al lideratge d'aquests biòpics musicals, que ho té una altra pel·lícula que de seguida diràs, ah, clar, que és Bohemian Rhapsody, que va aconseguir 910 milions de dòlars. Ho té complicat.
1: Sí. Sí, sí. La veritat és que sí. Bé, vull dir, aquesta que deu menes també la vaig veure, evidentment, i també és una passada de pel·lícula, de contundència, de parlar de totes aquestes coses que es belluguen, jo diria que dissimuladament moltes vegades, o que no en som molt, molt conscients, que es belluguen en el nostre concepte social, o sigui, tal com es fan les coses perquè surin les bones i les no dolentes, i que aquí llueixen d'una manera molt especial. Molt interessant, la veritat.
0: Doncs avui el Jaume, que ha volgut començar amb aquesta pel·lícula, que la teniu als cinemes, que s'acaba d'estrenar, que és aquest biòpic sobre la història, fins a un moment, és una part de la història de Michael Jackson. I continuem amb més pel·lícules, perquè tenim un bon grapat avui per recomanar. Sí. Volíem començar per aquesta, que és la que tenim ara als cinemes, la que tenim d'estrena, però n'hi ha d'altres, oi? Jaume,
1: sí.
0: Som-hi.
1: Per exemple, tenim, jo avui he triat algunes de les pel·lícules, n'hi ha de diferents anys. La primera que trobo que m'ha semblat molt interessant és Atracament perfecte de Stanley Kubrick, interpretada per Sterling Hayden, Colin Gray i Vincent Edwards, que el senyor Kubrick ben assimilades les conseqüències derivades a partir d'un guió poc consistent en el cas del Bes de l'assassí. Stanley Kubrick va recórrer a un novel·lista, Lionel White, com a substrat literari del seu tercer llargmetratge, també reforçat pels diàlegs escrits per Jim Thompson, un altre autor inscrit en el gènere policia.
0: Clar, parlem de l'any 56, eh? 1956.
1: 56, sí, senyor. Jo vaig tenir una impressió molt potent amb aquesta pel·lícula, també. El realitzó nord-americà també tenia ben apresa la lliçó aplicada a John Huston a la jungla de Fistal, a la jungla d'asfalt, i no sols va recórrer el mateix actor, sinó el mateix Stanley Hidden, sinó que l'estructura en dos films coincideix en la pluralitat d'interessos que mou a una sèrie de delinqüents per cometre un atracament. O sigui, que els veiem tots. Vull dir, se'ns exposa mil·limètricament, diria jo, tot un seguit de, no sé, de característiques d'una organització que fa un atracament i que arriben a un punt en què, en aquest cas, val a dir-ho, encara que sigui un spoiler, perquè gairebé tothom ja ho ha vist, que allò que diríem que no acaba bé...
0: Clar, ja anava a dir, però anava a preguntar, Jaume, però és perfecte o no aquest atracament? Que anava a preguntar si és perfecte o no aquest atracament.
1: L'atracament és perfecte. El que no és perfecte són les persones i els seus moviments i les seves febleses. Bé. Aquí és on està la clau de la qüestió i el que per mi la fa molt interessant i que Stanley Kubrick aquí va lluir d'una manera especial. Evidentment, després ha fet un seguit de coses, després parlarem de l'última que va fer, que és extraordinari. Tota la seva filmografia és capdalt absolutament, vull dir, és per apuntar-s'hi i no deixar de veure totes les pel·lícules una darrere l'altra. Però en aquest cas va ser molt interessant que destaqués tot això, quan veritablement amb el que hi ha d'atracaments i tal, moltes vegades hi ha broma, moltes vegades hi ha excés de corrupció, com per exemple la que vaig veure l'altre dia, Set de Mal d'Orson Welles, que és una corrupció total, no? I llavors, doncs, vull dir, el Kubrick va optar per aquesta constant i veurem febleses, no? Les febleses no l'arxivo, perquè
0: jo
1: crec que és una
0: no.
1: pel·lícula que s'ha de veure,
0: I tant, doncs ja sabeu, Atracament perfecte, any 1956, una de les pel·lis que ens recomana el Jaume, d'aquestes que si no les hem vist ens les convides a veure, o de les que si ja hem vist, oi que està bé revisar-les?
1: Molt, molt. Jo diria que gairebé tot el que recomanem tu i jo, que ens posem d'acord, tenen aquesta doble atractiu, no? De que són bones i les veus quan s'estrenen, però després revisar-les és un goig enorme, també, Vull dir que això és una de les coses bones que té també el cinema, no? És la mateixa versió. Evidentment, es fan altres versions, Per exemple, després en parlaré d'una, i que també està molt bé, Però jo crec que hi ha sempre aquell original o aquella primera, que és la que marca la pauta, el pas, i la que és més interessant. Encara que pugui haver-hi una que és tan interessant, jo crec que la primera sempre marca doncs una afició a veure-la i a repetir-la.
0: Doncs vinga, hem parlat d'aquesta, Atracament perfecte, de Stanley Kubrick. Cap on anem ara?
1: Ara anem cap a l'Atrapa un lladre, un ladrón.
0: Aquí Hitchcock,
1: D'Alfred Hitchcock.
0: 55, any 55, mira, un any abans.
1: Un any abans, sí senyor. Tenim en Cary Grant, Grace Kelly, Charles Vanel i John Williams. Bueno, ha acabat el rodatge de La finestra indiscreta, que va ser una gran sorpresa també d'aquest senyor Hitchcock, va afrontar aquest film, adaptació de la novel·la de David Dodge, més enllà de la lleugeresa trama policíaca que arrossega aquesta comèdia centrada en la relació que s'estableix entre un lladre de guant blanc i una rica hereva. El fet més important que va decidir la seva realització és la possibilitat de rodar-la a la Costa Brava. És una pel·lícula que, tot ella, t'aguanta amb un ritme d'aquells que caram, tu, diu, l'atraparà o no, eh? Mm. Vull dir, d'una manera extraordinària. Jo crec que és una, com, el Hitchcock no l'hem
0: de descobrir, no el descobrirem ara, no?
1: No, ara no, ell enriqueix paral·lelament amb un substitut, amb un subtítols, tocs de comèdia en els quals Gary Grant, Grace Kelly es mostren sublims, bueno, en fi.
0: Ara t'ho anava a dir, amb dos grans actors, bé, ui, tant, sobretot ui. ella
1: quina
0: després...
1: Quina meravella aquest parell, també.
0: Sí,
1: Val, doncs aquesta també és una altra de les pel·lícules que es pot repetir, jo diria que més d'una vegada i tot, vull dir, tots l'hem vist, es podria dir que tots l'hem vist, perquè sí, perquè gairebé es veu, i llavors, doncs, bueno, quan es pot, es torna a repetir, i nosaltres recomanem que no rebutgeu el fet de repetir-la perquè és molt interessant.
0: Sí. Doncs bé, Atrapa un ladrón, any 1955, una altra de les pel·lícules que avui, de Hitchcock, que signa Hitchcock, i que avui recomanem també amb Cary Grant i Grace Kelly.
1: Què més? Que sí. Sí. Ara anem una mica més enllà, anem al cinema francès. Es tracta d'una pel·lícula de François Ozon, que pel que he pogut llegir ahir o abans d'ahir, és un senyor que ja ha deixat de fer pel·lícules. O sigui, de fet, una última, que no recordo el títol ara, però que ja en parlarem quan s'estreni, i que en aquest cas parlem d'una pel·lícula del 2014 que es deia Una nova amiga. La pel·lícula està interpretada per Romain Duris, Anaïs Demostier i Rafael Personas. Molt sovint, de la força de la tragèdia, tot just hi ha un pas. I el cinema d'Ozon, les trames colorejades amb un to surrealista, amaguen intuïcions negres, no només sobre relacions humanes, sinó a l'entorn d'entramats de poder polítiques, econòmiques, sexuals, que les protegeixen. O sigui, ho dic d'una manera molt, molt convincent, això, eh? Vull dir, les seves dues últimes pel·lícules constitueixen, per exemple, aquella La jove i bonica, el 2013, i també n'hi ha una altra que ara no la veig, però bueno, vull dir que el seu cinema sempre és aquell que et sorprèn per la seva contundència, o sigui, no et quedes mai a mitges.
0: Sí, però malgrat potser l'inici no t'ho fa pensar, oi?
1: No t'hi fa pensar per començar, no, però tal com va passar amb el que, per on anem a parar amb tot això? I llavors anem a parar doncs, a situacions que veritablement són probablement sublimades, vull dir, una mica podríem dir exagerades fins i tot, no? Però que no deixen d'estar dins el que podria ser una derivació d'això, de males pràctiques o, vull dir, molt interessant. El seu cinema és molt bo. Recordeu, François Ozon, sempre que el veieu com a capdavanter de direcció de pel·lícules, és un home que mereix una segona revisió, també.
0: I, com sempre diem, el cinema francès és el cinema francès. Aquelles petites històries que es fan grans de seguida.
1: Sí, sí, té de tot. El cinema francès és que té unes virgueries que es garrifa, Ja n'hem parlat tantes vegades, no? Que d'allò. Molt bé.
0: Vinga,
1: una altra pel·lícula que també crec que és molt interessant, aquesta és del 2010, és de Paul Greengrass. Aquesta la interpreta Matt Damon, Greg Kinnear i Brenda Gleeson. Es tracta de la pel·lícula Glen Son, que també portava com a subtítol o com a segon títol Districte Protegit. La implacable, o sigui, la implicació dels Estats Units a la guerra de l'Iran i la recerca de les armes de destrucció massiva és l'argumentació d'aquest film. Com a surt que ja no sorprèn a ningú descobrir el que es dona per fet, una realitat tan injusta, l'objectiu del film molt diferent que Diumenge Sagnant o Unitat 93, les seves dues grans aproximacions a la tragèdia real ha confeccionat una epopeia d'acció, intriga i espionatge a les constants de Bourne, amb la versemblança de la sang de les víctimes de Bagdad. Una pel·lícula molt potent, perquè quan comença dius, bueno, van a descobrir això, no? I com que tothom gairebé s'ho creia, doncs, bueno, va seguint la trama. Però arriba un punt que veus el senyor Matt Damon, diu, aquí no hi ha res. Què és això? Això és una trampa com una catedral. Aquí no hi ha res. I llavors, a partir d'aquest dubte que crea el fet d'una matització com aquesta, doncs comences a tenir tota una sensació de que quantes vegades ens enreden, no? O potser no.
0: Doncs cinema bèl·lic, no això? Bèl·lic, sí, de suspens, d'acció, molt bèl·lic. Mira la banda sonora, que ja només escoltar-la ja ho intueixes, eh?
1: Ja
0: mira,
1: ho intueixes.
0: Mira, és aquesta.
1: L'escoltem.
0: Doncs és aquesta, Green Zone Distrito Protegido, has dit,
1: sí,
0: oi?
1: Pel·lícula
0: de l'any 2010.
1: Això mateix, exactament.
0: Amb Matt Damon,
1: Pau Gringas.
0: Exacte, amb Matt Damon com a principal protagonista.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs una altra de les pel·lis que ens recomanes bé. Qui
1: és
0: li
1: Gran
0: Torino,
1: sí.
0: Sí, que li agradi aquest tipus de cinema, Green Zone. I ara marxem cap a Gran Torino, dius?
1: Sí, senyor, de Clint Eastwood. Aquesta és del 2016, del 2016. I la veritat és que Clint Eastwood aquí penso que afina d'una manera extraordinària, oferint-se ell com a persona, diríem, més enllà del coneixement que pot arribar a tenir a partir de l'experiència que viu amb aquests veïns, doncs, a casa seva, l'experiència de dir... i què puc fer jo per arreglar això, i veritablement s'exposa a tenir doncs un protagonisme dins el que representa una de les solucions que ell veu, que veritablement absorbe d'una manera molt potent. Gran Torino és una pel·lícula que ve acompanyada a Clint Eastwood per un xicot que l'acompanyarà i que el protegirà i que després també l'apartarà de tot el que ell acaba esdevenint, i la veritat és que és una gran pel·lícula, per mi una de les que més m'agrada,
0: sí,
1: del senyor Clint Eastwood.
0: És una gran pel·lícula, Clint Eastwood la dirigeix, la produeix. Estava llegint que dos dels seus fills també participen, un com a intèrpret, i l'altre és aquest que canta, que és el fill gran de Clint Eastwood, que és Kyle Eastwood, que és una meravella de pel·lícula, qui no l'hagi vist, que no s'ho perdi. 2008, Gran Torino.
1: Es pot repetir tantes vegades com vulguis, perquè sempre t'agrada. Així com les dues últimes, la cosa queda una mica més tèrbola, en el cas d'aquesta va ser realment genial. I acabarem amb Stanley Kubrick, amb la pel·lícula d'Ice Watch.
0: De fet, una de les primeres d'avui ha sigut de Stanley Kubrick, i has dit, molt diferent a la darrera de la que parlarem avui, que és també de Stanley Kubrick.
1: Aquesta és una pel·lícula sobre la moral. A mi em va sorprendre també doncs, que Stanley Kubrick, que gairebé sempre parla sobre la moral, sobre allò que acceptem com a bo i en definitiva rebutgem com a dolent, no? I aquí del que ens parla és de la temptació. El Tom Cruise, protagonista exactament igual que Nicole Kidman i Sidney Pollack, són tres personatges molt diferenciats. Ella és una dona que té doncs com la descoberta d'haver-se fet madura i que lògicament doncs té tot un desig molt ben acumulat, jo diria bé, i ell és un home que es dispersa amb altres constants que existeixen en el context social, i això sí que és veritat que existeix, que comporten riscos per diferents persones, no? Però que també aquests riscos doncs estan controlats per altres persones, com el Sidney Pollack, que és un mafiós que entra a sac a allò que se'n diu el plaer infinit i sense cap mena de mesura. I anem arribant cap a un final que veritablement, i això és el que més m'agrada de la pel·lícula, que el final és anem, doncs a gaudir del sexe, no? Jo trobo que això és genial després del que hem vist d'organitzacions que estan allà perquè la gent pugui satisfer-se doncs de dalt a baix, per dir-ho d'una manera, i això vol dir drogant-se i tota la història, i del dubte que ell acaba tenint, però que en definitiva a l'últim de tot, quan el primer, el que es diuen entre ells dos, és anem a gaudir de la vida, no? Sí.
0: I aquesta és part de la banda sonora d'aquesta proposta de Stanley Kubrick, que dèiem molt diferent, moltíssim diferent, l'argument, la premissa, la història de la pel·lícula que dèiem abans. Jaume.
1: Sí, són altres dubtes. Vull dir, no... O sigui, aquí tenim un metge, que és el Tom Cruise, que fa de metge, i hi ha un que li diu, vine, que has de arreglar amb una noia que se m'ha espatllat, no? Se li ha espatllat de tanta droga que ha consumit. I llavors ho fa. I llavors, esclar, això representa per ell, doncs, una descoberta, i, ostres, jo aquest món no el coneixia. Eh? I llavors, bueno, anem anant descobrint coses que també ella va descobrint, i que té una tentació per saber com és, no? Perquè, és clar, vull dir, a vegades les mateixes corrupcions també ens empatitzen amb elles, no? I aquí és on està la gran gràcia d'aquesta pel·lícula. A mi em va agradar moltíssim aquesta, molt, molt. La destacaré sempre. D'acord?
0: Molt bé, doncs prenem nota d'aquesta altra proposta del Jaume d'avui, aquestes pel·lícules a tenir en compte. Si les hem vist, doncs a repassar-les o revisionar-les una altra vegada, i si no les hem vist, animar la gent que les vegi, no, Jaume?
1: Segur. Segur que sí, la passareu molt bé. Entre totes les que va fer el senyor Kubrick, eh?
0: Clar, anava a dir que si volem experimentar altre tipus de cinema de Stanley Kubrick, pràcticament sí. Totes les seves pel·lícules sí. Són diferents unes de les altres.
1: És molt potent, eh? Però sempre parla d'aquesta sorpresa o d'aquest hàbit, o sigui, de la sorpresa de l'ignorant i de l'hàbit de l'acostumat, no? I llavors, doncs, barreja sempre constants que són molt interessants, no? Aquella, per exemple, que està feta amb espelmes, com es deia, no me'n recordo ara com se deia, però, bueno, vull dir, una pel·lícula sobre l'aristocràcia és d'una potència extraordinària, allò. Allò és parlar ja de com hem... Com és possible que hàgim existit després de tanta corrupció i tantes bestieses que hem fet, no? I això pesa molt en la vida, eh? D'acord?
0: D'acord. Doncs prenem nota al cinema de Kubrick per això, visionar-lo o revisionar-lo. Jo crec que podríem finalitzar amb Michael, que hem començat. Mira, m'ha llegit la ment l'Albert Vilar. Doncs finalitzarem de la mateixa manera que començàvem, que és parlant d'aquest biòpic, d'aquesta història de Michael Jackson, que està als cinemes i que ha pogut veure el Jaume i que ens la recomana, no, Jaume?
1: I el teu amic, el que t'està ajudant ara a fer el programa,
0: també, no? També, no, Albert? També ens la recomana.
1: També l'Albert.
0: Molt bé, Vilar,
1: Albert.
0: Sí.
1: És un goig veure aquesta pel·lícula, i tant. Doncs perquè és que és tan perfecte tot.
0: Bé.
1: Vull dir, tots els balls, tot el cant. Jo el desconeixia bastant, en Michael i la seva música, val a dir-ho, com la gairebé de tothom, no sóc un aficionat a la música, no? I és clar, quan descobreixes això, com la pel·lícula que has dit abans de...
0: La Bohemian Rhapsody.
1: Això mateix, sí. Aquella també, ostres, vaig pensar, oh, cor, i diu, això sí que val, eh? Mm. I val a dir-ho, que no t'estranyi que tingui l'èxit que té en tot això, No t'estranya que tingui aquest èxit, perquè ho fa molt bé, clar.
0: Doncs aquesta és la peli Michael, i mira, comencem musicalment per on va començar Michael Jackson, que va ser amb els seus germans, el Jackson 5.
1: Que doncs, està molt bé, jo també.
0: Amb aquesta cançó finalitzarem. Gràcies, Jaume.
1: A tu.
0: Bona setmana i ens retrobem parlant de cinema.
1: La setmana que ve, i tant que sí.
0: Que vagi bé. Adéu.
1: Adéu.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: El passat dissabte 25 d'abril va tenir lloc al complex esportiu Valdiri Aleu el primer torneig de pàdel que organitzava l'associació Sant Boi Empresarial. Van participar 32 persones, 24 de nivell avançat i 8 de nivell principiant, representants d'empreses de Sant Boi. Durant la jornada esportiva es va fomentar el networking entre el sector. Varen poder parlar amb alguns dels protagonistes de la jornada. En primer lloc, el president de Sant Boi Empresarial, Miquel Àngel Grima, feia valoració de la seva

0: van dir que sí, doncs ens vam ficar a treballar tots.
1: Quantes persones calculeu que han anat passant? Clar, des de les 10 del matí són moltes hores.
0: Però han sigut 24 persones en el nivell alt i després 8 persones amb el nivell beginner, diguéssim, que eren les persones com jo, o que feia molts anys que no jugaves o que no tenia, o que no sabia jugar. I molt bé, 24 d'un nivell i 8 d'un altre, són 32 persones.
1: La idea era no només fer esport, que també, sinó fer networking, no? Coneixences entre el sector empresarial de Sant Boi.
0: Correcte, és imprescindible. Sempre diem que darrere de les empreses de Sant Boi hi ha persones i és el nostre objectiu com a junta i com a associació, és fer relacions. Les relacions no solament són empresarials, sinó també són personals.
1: I ara mateix, iniciant, bé, ja portem 4 mesos d'aquest 2026, com valoreu des de Sant Boi Empresarial que està el sector de les empreses, del negoci, dels autònoms, de les botigues, dels comerços, de tot el que es mou a la nostra ciutat?
0: Doncs els costa. La veritat és que costa, perquè tenim sempre factors de fora que, no? Quan no és una guerra, és un virus, però la veritat és que el teixit empresarial de Sant Boi, per sort, és molt potent. Estem potenciant molt les relacions comercials a quilòmetre zero i jo crec que el futur va cap aquí. Ja hem demostrat que no pots dependre de l'altra part del món perquè no saps què passarà. I crec que va molt bé. El comerç local s'enfronta des de fa anys a una dificultat molt gran, que és el comerç online. Però bueno, tot això del que està passant ara, que els vaixells no arriben, és el que demostra que has de treballar a quilòmetre zero. I les empreses, bé, clar, ara tenim pujades d'impostos, quan no és la benzina són els pernils, vull dir, a totes les empreses de la nostra associació els afecta d'una manera o d'una altra. Però bé, com sempre, la veritat és esperançador.
1: Per el que veiem aquí, productes de quilòmetre zero i de proximitat també pels guardonats d'aquesta primera edició del torneig de pàdel de Sant Boi Empresarial.
0: Sí, vull dir, si parlem de potenciar quilòmetre zero hem de parlar de la carxofa, hem de parlar del tomàquet i hem de parlar del Parc Agrari de Sant Boi. I això és una col·laboració de l'Ajuntament de Sant Boi i del Parc Agrari.
1: Hi ha moltes empreses que a més han donat el suport per sponsoritzar aquest primer torneig de Sant Boi Empresarial.
0: Sí, moltes empreses, algunes empreses hem vingut, com jo mateix, hem vingut a jugar i també a patrocinar, i unes altres empreses que no podien venir però volien patrocinar, com pot ser el Jopart o el Grupo Guzmán, Paniker o Talk Idiomas, no sé... Gallego Travel, vull dir, hi ha moltes empreses que volen col·laborar.
1: De cara a un futur, no sé, algun projecte que tingueu des de Sant Boi Empresarial, bé sigui per la visibilitat de l'empresariat local, bé sigui per donar opcions o possibilitats a que aquest sector millori, no sé, teniu alguna iniciativa propera?
0: Tenim, ja estem parlant del segon torneig de pàdel, que suposo que serà per octubre, i aquest any sí que volem fer unes altres coses, com no direm un fòrum empresarial, però sí que intentar incentivar més encara que el networking entre empreses.
1: Primera edició del torneig de pàdel de Sant Boi Empresarial, podem dir que el sector empresarial de Sant Boi està en forma?
0: Bueno, té ganes. El sector empresarial de Sant Boi i les persones de les empreses tenen ganes. N'hi ha de tot, ja et dic, n'hi ha un nivell de persones que feia 20 anys que no jugàvem i n'hi ha persones que setmanalment venen a jugar al pàdel. El pàdel fa molts anys que juguen moltes persones i, bueno, aquí tenim a Joan Ros o la Maribel de BMW Orange que juguen totes les setmanes, vull dir, estan en forma.
1: Si alguna persona que ens escolta, és en la mateixa reflexió que fem en el programa a la ràdio amb Sant Boi Empresarial, que potser ens escolta i encara no forma part de Sant Boi Empresarial, que potser li interessa parlar amb vosaltres, associar-se, que seria segurament doncs, el més indicat, què els hi diries, com els animaries?
0: Bueno, que vinguin a conèixer-nos. Avui, per exemple, sí que és veritat que hem omplert les places amb associats, però també estava obert per no associats. I si no, doncs, quan fem el brindis d'estiu, que el farem, o el sopar de gala, o que ens mirin per xarxes socials, o que escoltin Ràdio Sant Boi quan fem els programes els dimecres,
1: sí.
0: El planazo de los miércoles, i ja està, que vinguin a conèixer-nos. Que mirin la pàgina web i tindran el contacte, o info@sanboiempresarial.com, i som una família molt maca. La veritat és que és el que estem, jo crec que ho estem aconseguint molt bé. Cada cop tenim més associats i associats de qualitat. Vull dir, no és solament un pagar, sinó és un venir i disfrutar i col·laborar.
1: Abans ho deies, estem a les instal·lacions d'un associat de Sant Boi Empresarial, que és el complex esportiu Valdir Eleu. Per cert, jo no havia estat en aquestes instal·lacions de pàdel. Ens van dir en el seu moment que les havien renovat, les havien ampliat i són espectaculars.
0: Són espectaculars. N'hi ha moltíssimes pistes i totes són d'un material boníssim, boníssim. No, es veuen instal·lacions noves perquè les van, clar, estan fent un manteniment increïble i sí, ja han ficat tot de cara, perquè sortís bé.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Miquel Àngel Grima, president de Sant Boi Empresarial, i que vagi molt bé. Ara queda l'entrega de premis encara, oi?
0: Sí, ara, bueno, 4:30, quan

0: Vint, farem l'entrega, que vindrà l'alcaldessa Sant Boi, la Lluïsa, i farem l'entrega dels premis i farem una valoració tots junts d'aquesta jornada.
1: Moltíssimes gràcies i fins la propera.
0: Gràcies, Mònica, a vosaltres.
2: La responsable de comunicació amb l'associat de Sant Boi Empresarial, Laura Barragán, ens deia que tot havia sortit perfecte.
3: Ha sortit tot perfecte, un dia també perfecte comparat amb el del 14 de març, no?, que vam haver d'aplaçar. Així que de tot és que la gent molt contenta i nosaltres també.
2: Tots els participants que havien d'estar aquí, tant els beginners com els experimentats, s'han donat cita aquí, han jugat els seus partits i, clar, com es tractava no només de jugar, de fer esport, sinó també d'aquest networking que sempre diem, com ha anat en aquest aspecte?
3: Doncs jo penso que molt bé, perquè també arriba un moment que no saps les empreses que venen, no saps, estàs jugant amb una persona al costat que no, o millor no el coneixes de res, i és l'empresa que tens al teu costat, no? Llavors, jo crec que aquests esdeveniments fan falta, segurament, i esperem que es puguin repetir, pugui haver-hi una segona edició, i jo penso que és això, no?, conèixer una miqueta doncs, tota la gent participant que forma part de Sant Boi Empresarial i estar en un esdeveniment de networking tan important com és aquest.
2: Doncs estem en aquesta primera edició del pàdel de Sant Boi Empresarial a les instal·lacions del Valdiri Aleu, i el que sempre diem, units sou més forts, i una demostració és aquesta, la que avui teníem aquí, no?
3: Exacte, sempre diem que junts som més forts, i jo crec que aquesta és una bona, molt bona demostració de que junts doncs fem força, fem pinya i es pot aconseguir tot.
2: I el que sempre insistim també des de la ràdio, si alguna persona que ens escolta que es vol posar amb Sant Boi Empresarial en contacte, sigui o no sigui associat, perquè vosaltres també obriu les portes a aquelles persones que us vulguin conèixer abans d'associar-se. Què haurien de fer, Laura?
3: Sí, doncs mira, es pot enviar un mail a info@santboiempresarial.com. Es poden posar en contacte amb nosaltres també a través del 692-187-796, bé per les xarxes socials Instagram, Facebook o Twitter, o bé per la web www.santboiempresarial.com. Des d'aquí qualsevol persona, com bé has dit, sempre que hi ha un brindis, un sopar o un esdeveniment com aquest, obrim perquè totes les empreses de Sant Boi puguin venir, puguin gaudir aquest dia i es puguin conèixer, no?, una miqueta què és el que fem i quina és la nostra intenció, que és sempre generar sinergies gràcies a aquests esdeveniments i potenciar el quilòmetre zero.
2: I la pregunta que farem a tothom, ja l'hem fet al president, te la fem a tu, el sector empresarial de Sant Boi està en forma?
3: Jo crec que sí, en bona forma. La veritat és que ho veus i ho donen tot, i la veritat és que s'ho prenen molt en sèrio, i jo crec que feia falta algun esdeveniment esportiu a l'associació, perquè, bueno, al final el pàdel en aquest cas és un dels esports més pioners ara mateix, i crec que, bueno, ja s'ha demostrat amb tota la gent que ha vingut, no ha faltat ningú, i des d'aquí doncs estem molt en forma.
2: La idea seria doncs continuar, no?, en altres edicions del pàdel.
3: Jo crec que sí, ha sortit molt bé, la gent està molt contenta, i això de que hi hagi dues lligues també està molt bé, perquè igual que hi ha gent que té molta formació del pàdel, no?, o jugar diàriament, hi ha altres empreses que no tenim ni idea, com jo per exemple, i ostres, tu poses molt bé, aprens, i jo crec que és un esdeveniment per tornar a fer-ne una altra edició. Ara, potser millor pensar alguna cosa de nit, perquè amb el sol que pega, jo crec que de nit també estaria el que és el canvi, no?, de la segona edició.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Laura, i que vagi molt bé la jornada.
3: Gràcies a tu, Mònica, fins dimecres.
2: El gerent de l'empresa Viladesign Engineering BLD, Josep Sanahuja, també explicava la seva participació en aquest primer torneig de pàdel Sant Boi Empresarial.
4: Nosaltres portem 18 anys aquí a la zona, venim de Viladecans, i ara fa 5 anys i mig que ens vam posar aquí a Sant Boi. I a Sant Boi som nosaltres una empresa bastant estable i bastant inquieta. I llavors sempre ens agrada del voltant tenir sinergies amb empreses, perquè podem necessitar i ens poden necessitar. I ens vam conèixer a través de la Immobiliers de l'Ajuntament, es van presentar la Laura, i a partir d'aquí va ser quan ens van explicar quin era el projecte, més interessant, perquè també hi ha amb el tema del delta empresarial, i podia ser interessant, i vam estar des del mes de setembre de l'any passat associats amb ell, i tots els esdeveniments que fan, si el calendari tot ens ho permet, doncs hi col·laborem, clar que sí.
2: I els esportius també, perquè avui esteu aquí i esteu jugant. Has jugat o no?
4: Sí, he jugat, sí.
2: I què tal, com ha anat?
4: Bé, hem arribat a la semifinal i està bé, i els meus companys, també hi ha dos companys de feina, un està jugant ara a la final i l'altre ha guanyat la final d'iniciació, no? Però bueno, més que guanyar i tot, hem passat una molt bona estona, hem tingut un bon dinar i tot, hem conegut a més gent d'aquí la zona, que era l'objectiu, i bueno, hem passat un bon dia entre companys d'empresa.
2: Es tractava, clar, de fer esport, però també de fer networking. Sí. Heu pogut fer, també? Heu pogut parlar amb altres empreses? Potser iniciar algun negoci plegats? No sé.
4: Bueno, això ja es veurà. Avui és dia de conèixer, donant-se targes. Ara, de fet, amb el Raül, que estàvem parlant, no ens coneixíem de res. I, bueno, és, pot ser que hi hagi una possibilitat. Si més no, doncs, bueno, ens hem conegut, hem tingut canvis d'opinions, i dinant també amb un parell d'empreses d'aquí, doncs, bueno, que són... estem en contacte. Aquest és l'objectiu. Avui no toca ja més això, no? A més, fent la copeta de cervesa després i ja està, no? Però sí, jo crec que són activitats que s'han de mantenir i potenciar.
2: Deies que veniu de Viladecans, per tant, la pregunta tu te la faré una miqueta més àmplia, perquè a la gent de Sant Boi estem preguntant...
4: Jo sóc del Prat.
2: Ah, ets del Prat. Bé, doncs encara et pots contestar amb més argument. Estem preguntant si el sector empresarial, en aquesta ocasió de Sant Boi, a tu et preguntarem del Baix Llobregat, si està en forma. El sector empresarial.
4: Està bastant en forma i s'està posant bastant al dia. Jo crec que la pandèmia, en de les parts positives que hi havia, una de les positives és que, de les parts negatives, de les positives, ha estat que la gent s'ha començat també a adonar que el veí també està fent coses, que no tinc que anar a Europa o fora d'Europa per buscar quines coses, no? I almenys ara amb les empreses, les que conec del Prat i les que coneixem de Viladecans i les que estic començant a conèixer de Sant Boi, veig que això està començant a bullir una miqueta i fa alegria de que no tot és globalització. Jo crec que la paraula globalització ens ha fet força mal. Per desgràcia, les situacions que ara estem visquent ens diuen, clar, és que si no podem anar amb el vaixell no podem portar mercaderia, i si portem mercaderia tenim que tenir uns estocs molt grans aquí per si passa... Tot això és la globalització avui en dia, no? Llavors jo crec que ens hem posat una miqueta les piles, i ho dic per nosaltres mateixos.
2: Sí, és el que anava a dir, pel vostre sector també, no?
4: Nosaltres hem encetat, i un dels motius està també en Sant Boi Empresarial, ha sigut, doncs, bueno, que les associacions empresarials del voltant, doncs, estem en contacte amb tots ells, que ens vagin coneixent, i a partir d'aquí, doncs, han sortit ja contactes i alguna coseta de feina, però això és una inversió que s'ha d'anar fent amb el dia a dia, s'està en contacte. Però sí, jo crec que s'està revitalitzant una miqueta.
2: Doncs moltíssimes gràcies, estarem en contacte més endavant quan vulgueu venir a la ràdio, ja sabeu.
4: Així ho farem. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
2: L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ens deia que l'activitat era una barreja de networking, empreses, comerços i, a més, en unes instal·lacions esportives de Sant Boi.
5: Estem molt contents perquè Sant Boi Empresarial, que ja sabem és una de les entitats més importants de la nostra ciutat i que intenta aglutinar, doncs, una part molt important i el gruix dels emprenedors, emprenedores i també empresaris i empresaris de la nostra ciutat, va fent cada vegada ampliar més el seu ventall d'activitats i de projectes, i ara doncs en tenim aquest, que és un projecte esportiu. Un projecte, com deia abans, doncs, té aquest objectiu, doncs, de promoure l'esport, la pràctica esportiva entre els seus socis, però a més de que a través de l'esport hi hagi aquest espai de trobada, aquest espai, doncs, de contacte, de relació, de coneixement, de networking, com deies tu, no? I evidentment una part lúdica, i ens deia el president que més endavant inclús incorporaran alguna mirada social i solidària.
2: Estem a més en unes instal·lacions al complex esportiu Valdireleu, que fa uns mesos ens deia que havien d'ampliar les pistes de pàdel de la quantitat de persones que volien practicar aquest esport.
5: Doncs sembla que sí, sembla que el pàdel és un dels esports de moda, diguéssim, en el que tothom, doncs, es veu en cor de practicar-lo, i sembla que és un esport, doncs, que, doncs, cada vegada té més aficionats i més practicants, i és veritat que també ens ho han dit a nosaltres, als responsables del complex Valdireleu, que això és una de les activitats més demandades i que hauran d'ampliar l'oferta d'espais per practicar-lo.
2: Estic preguntant a les persones que avui estan per aquí, les empreses, la gent de la Junta Directiva, si el sector empresarial de Sant Boi, també del Baix Llobregat, perquè hi ha empreses aquí també que no són exactament de Sant Boi, però que treballen molt en Sant Boi, són del Baix Llobregat, si el sector empresarial està en forma.
5: Home, jo crec que sí, la veritat, sempre ho diem, el nostre teixit empresarial i... doncs el teixit empresarial de la nostra ciutat primer és molt divers i és molt multisectorial, per tant jo crec que la diversificació econòmica és molt important perquè afecta això a diferents sectors i que generen, doncs, també moltes més oportunitats i sobretot de creixement i de dinamisme econòmic. Per altra banda, doncs tenim està ben organitzat, això és molt important també, tant Sant Boi Empresarial com Sant Boi Comerç, doncs són entitats que funcionen, que són serioses, i això és molt important, que el teixit productiu productiu, que el teixit empresarial estigui organitzat, doncs ja per, doncs per això, per establir vincles entre ells, per establir lògiques de col·lectives, no? I d'autoajuda, però també per projectar la ciutat, i és molt important. I per altra banda, jo crec que, doncs, a part de que tenim tots els polígons d'activitat econòmica plens, tenim més de 600 empreses diverses, després tenim empreses també dintre del nucli urbà, per tant també de proximitat. Jo insisteixo, crec que a més és un teixit empresarial, un teixit productiu en general, que està molt vinculat a la ciutat. Jo crec que això és molt important, que no està d'esquenes a la ciutat, sinó tot el contrari, que participen a la ciutat, que doncs, estan sempre amatents i oberts a col·laborar en diferents, en diferents events culturals, esportius. Per això jo crec que està molt en forma i que a més doncs, és un exemple.
2: Això pel que fa al de Sant Boi, el del Baix Llobregat està molt unit al sector empresarial santboià. Aquí també trobem empreses que, si no tenen seu a Sant Boi, treballen molt amb empreses de Sant Boi, i que actes com aquest, o el sopar de gala, o el còctel que fa Sant Boi empresarial, han servit precisament per aquestes coneixences, aquestes aliances.
5: Doncs sí, perquè la veritat és que en aquests moments el desenvolupament econòmic, el dinamisme no té fronteres. El que hem de ser és competitiu a nivell internacional, competitiu doncs, des de diferents perspectives, però no fer-se la competència entre municipis no té cap sentit. Nosaltres sempre, el Baix Llobregat, hem tingut aquesta relació, però sobretot el que sí que podem dir, inclús fem moltes coses junts, els ajuntaments, amb els empresaris i les empresàries, la zona Delta. La zona Delta, dintre del Baix Llobregat, doncs la zona Delta és molt important, estem parlant dels ajuntaments de les ciutats, els municipis de Sant Boi, Viladecans, Gavà, Castelldefels i el Prat, o sigui, el Delta del Llobregat, on desemboca el riu, i són municipis que estem molt acostumats a treballar plegats i plegades, i quan dic municipis, dic no solament dic els ajuntaments, i òbviament, doncs els empresaris i empresàries, com bé dius, es coneixen, es reconeixen, tenen projectes plegats, conjunts, doncs també quan es fan commemoracions o celebracions, la gent sol anar-hi i d'un municipi a l'altre, per tant això és una bona notícia. I això també amb mirada de Baix Llobregat també. Però la veritat és que a la zona Delta som gent que estem acostumats a... que tenim consciència de territori i que estem acostumats, com deia abans, a treballar junts.
2: I des de les administracions locals també facilitar, no?, aquestes coneixences, aquests crear vincles entre els sectors empresarials o bé de la mateixa ciutat o de fora.
5: Doncs sí, nosaltres tenim... el que volem és que els nostres empresaris i empresaris els hi vagi bé, tinguin oportunitats, tinguin futur, tinguin capacitat de generar prosperitat i activitat econòmica, i nosaltres intentem fer-ho o intentar dinamitzar això o ajudar, acompanyar el més possible. Ja sabeu que fem els fòrums sí, empresarials dos cops l'any, que són doncs, aquests grans espais, grans entorns de coneixença, de networking, d'intercanvi d'experiències, de formació també, de creació, d'intercanvi de coneixement, de bones pràctiques, i la veritat és que tenen molt d'èxit i han anat creixent sistemàticament, i com bé deies també ve gent d'altres entorns territorials, del Baix Llobregat i també del Delta. I per altra banda, doncs també tenim espais dintre de l'àrea de desenvolupament econòmic, espais de formació, espais de capacitació, espais doncs, per créixer i plantejar-nos coses que ens converteixin en entorns competitius, temes digitals, temes doncs, evidentment doncs, vinculats d'internacionalització, temes de formació i capacitació de professionals i molts altres. Per tant, intentem doncs, això, acompanyar, estar molt amatents a quines són les demandes i les necessitats i posar-nos al dia, com per exemple hi ha una demanda molt important de tenir professionals formats i capacitats, i per exemple l'exemple de les microcredencials ha estat una bona oportunitat de treballar conjuntament entre els empresaris i les empresàries, les universitats i l'Ajuntament per capacitar i formar el talent local, capacitar i formar a professionals que després treballaran en aquestes empreses.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi, i que vagi molt bé la tarda.
5: Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per venir, com sempre.
6: La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sant Boi, Maria Antònia Barragán, deia als micròfons de Ràdio Sant Boi que estaven vivint una bona barreja d'empresa i esport.
7: És la primera intentona i jo crec que és una bona barreja. Sector empresarial amb l'esport, crec que és una de les primeres vegades i espero que no sigui l'última.
6: Sí, sí.
7: Per tant, molt, molt, molt, molt agraïda a tot el sector perquè hi ha molts participants, 32, crec. Quasi bé tot el que és els empresaris, el sector dels empresaris, i amb un dia magnífic, a més hi ha una instal·lació
2: Doncs anem aquí, anem a les instal·lacions del complex esportiu Valdireleu, que ens deien fa uns mesos que van haver d'ampliar les pistes de pàdel per la demanda que havia.
7: Sí, no sols al Valdireleu, hi ha una demanda a tota la ciutat molt important. Per tant, haurem també de fer un pensament i tornar o suggerir altres equipaments i poliesportius, que inclou inclús el nostre, de posar pistes de pàdel.
2: Estem fent aquesta pregunta a tots els nostres convidats i convidades. El sector empresarial de Sant Boi està en forma? És doble visió, no? De visió empresarial i visió esportiva.
7: Ja està, que està en forma i està il·lusionat, perquè això no deixa de ser una activitat més de les que es fan a la ciutat i que posa en valor el nostre sector empresarial.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Maria Antoni, que vagi bé la tarda.
7: Gràcies.
6: Els segons classificats a la categoria de principiants van ser Jaume Oliveres i Anna Segundo Lázaro, que ens deien això, estaven contents.
8: A part de la calor, que ha sigut suportable, bueno, molt divertit, ens hem entretingut molt i ens ho passat molt bé, que era sobretot el més important, el del segon, entre cometes, és el de menys.
2: Anna?
9: Ens ha fet passar una molt bona estona, hem fet inclús un preescalfament amb uns petits minijocs, per així dir-ho, i ha estat força divertit i, bueno, arribar... No sapiguem jugar, per arribar a la semifinal, arribar a la final i ser quedar en segona posició, jo per mi un èxit.
2: Estem preguntant si el sector empresarial de Sant Boi està en forma. És doble pregunta, eh? En forma empresarialment parlant i esportivament parlant.
9: Clar, jo esportivament parlant, clar, només veia els que estan jugant a mi, eren tots beginners, per tant, no sé com estaran, però per l'altre costat jo crec que sí, que ha estat una bona activitat, perquè ens hem trobat persones que no ens coneixem, que és molt important, i jo he conegut algunes persones que no, algunes empreses o empresaris que fins ara no havia vist, no els havia posat cara, i hem tingut l'oportunitat de parlar. Per tant, jo crec que això ja posa en forma a Sant Boi.
2: Sí, Jaume?
8: En forma, doncs no ho puc valorar, però sí que el que està clar és que ganes no ha faltat per cap de les bandes. La veritat és que tothom ha estat molt involucrat i veies a totes les pistes que qui més que menys pues, anava i lluitava en la pilota, encara que no fos per la final merament. O sigui que, com a mínim, com bons empresaris, hem lluitat tot el que s'ha pogut.
2: Molt bé, doncs enhorabona per aquest segon lloc.
8: Gràcies.
6: Els guanyadors de la categoria de pàdel avançat, José Peñuela, representant a BMW Connect, i Joan Ros, d'Amplifon i president de Sant Boi Comerç, havien gaudit molt malgrat la intensa calor.
10: Ser campions el primer any, pues, sempre quedarà. Vull dir, és el primer any. Molt bé, un dematí molt, molt maco, amb una organització i amb uns companys. Molt bé, molt bé. Hem disfrutat molt.
2: José, molt bé. Heu fet equip, no, doncs?
10: Hem fet equip a partir de les quarts de finals.
2: Molt bé, José, valoració.
11: Bueno, molt divertit, també patit pel resultat, pels contrincaris i també pel temps, vull dir, perquè jugar jo a les 3 de la tarda, mai més.
10: Això és veritat, mai, el temps a les 3 amb aquest sol ha sigut una mica complicat, però bueno, aquí estem, ja està, molt bé, molt contents.
2: Estem preguntant a tothom si el sector empresarial de Sant Boi està en forma. Ah, és doble pregunta, eh? Empresarialment parlant i esportivament parlant, José.
11: Esportivament no han guanyat. I
10: empresarialment també hem guanyat, sí, molt bé. Sí. Perquè hem fet networking amb la gent i molt bé, no, maco.
2: Molt bé, doncs enhorabona i que vagi molt bé.
11: Gràcies.
10: Moltes gràcies.
6: Els guanyadors de la categoria de principiants, Jordi Bujilla, de Vila Design Engineering, BLD, i Raúl Regalado, de Rumbo i Resultados, també ens parlaven de la seva participació.
12: Ell sabia més que jo, perquè jo feia 15 anys que no agafava una pala d'aquestes, vull dir que... Però sí, bueno, ha estat bé, ha estat divertit.
13: Està molt bé.
2: Sí, tu ja tenies experiència, sí, l'haver guanyat amb beginners.
13: Jo vaig jugar cada divendres.
2: Molt bé.
13: Així que sí, tinc una mica
2: d'experiència. Què us ha semblat, en general, aquesta primera edició del torneig de Sant Boi Empresarial?
12: Doncs que està molt bé, perquè junta dues coses, és a dir, a part de generar doncs, comunicació i interacció entre les diferents empreses de Sant Boi i fomentar també l'esport, que al final és salut i que moltes vegades estem massa hores en els nostres negocis, en les nostres feines, i ens oblidem de que fer esport doncs, és salut, ajuda també a la salut mental, a desconnectar del dia a dia, i és una iniciativa molt xula. Doncs això ens permet fer connexions amb la resta d'empresaris de Sant Boi i de gent que emprèn aquí a Sant Boi, ens permet tenir aquest networking, conèixer-nos els uns als altres, i a més practicar esport i sortir una mica de la rutina diària del negoci, que sempre va molt bé per desconnectar, fer salut també, perquè l'esport és salut, i bueno, està molt Molt bé.
2: Sí?
13: El mateix. No puc dir res bé. No, és agradable, conèixer gent i molt bé. A mi m'ha agradat molt. Ha sigut divertit, no?
12: Sí, molt divertit.
2: Per tant, està en forma, el sector empresarial de Sant Boi.
12: el sector de Sant Boi, està en forma i esperem que estigui més en forma en els propers anys. O sigui, animem a que la gent doncs, que tingui idees d'emprenedoria, de crear els propis negocis, que, doncs, que sigui part de Sant Boi Empresarial, perquè hi ha una xarxa per ajudar-nos i col·laborar entre nosaltres. I, sincerament, ja és també aquests moments per passar-ho bé, doncs estan molt bé, però sobretot es crea una comunitat que entre tots ens recolzem i hem de fer de la ciutat doncs, un nucli de negoci, un nucli de feina i d'emprenedoria.
14: Sí, la teva opinió?
13: Jo opino igual.
14: Igual?
13: No, està bé.
14: Molt bé, doncs moltes gràcies, que vagi molt bé, enhorabona.
12: Gràcies, moltes gràcies.
6: Com a representant del complex esportiu Valdir Aleu i instructor de pàdel, vam poder parlar amb Carlos Carranza, que valorava l'activitat i el nivell dels participants.
15: Bé, la gent molt contenta, molt animada i la veritat s'ho han passat molt bé.
6: Hi havia dues categories, de beginners i avançada, és a dir, gent que començava o que havia jugat fa molts anys i gent que juga habitualment. Tu que ets entrenador, a quin nivell has vist?
15: No, la veritat m'ha sorprès perquè la gent, tant com a iniciació com a avançat, molt bé, la veritat.
6: Ens deien fa uns mesos des del complex esportiu Valdir Aleu que havia hagut d'ampliar les pistes de pàdel per la demanda importantíssima que hi ha hagut aquests últims temps.
15: Hi ha molta gent, clar, aquí a una ciutat com a Sant Boi hi ha moltíssima gent i totes les tardes que jo estic aquí està plena, inclús migdia, al matí també, molta gent.
6: Què té el pàdel que enganxa tant?
15: Jo crec que és que tot el món pot jugar. No és com, per exemple, el tennis, el futbol, que és molt físic. Al final aquí, siguis l'edat, el físic, també tothom pot jugar i és fàcil d'aprendre. Està clar que si vols jugar a un nivell una mica més alt, tens que treballar més, però per jugar i fa esport va molt bé, perquè molta gent pot jugar.
6: És fàcil d'aprendre. Digue'm dues o tres coses que s'ha de tenir en compte, tu que ets instructor. Algú que ens escolti que no tingui ni idea, com jo mateixa, de jugar a pàdel. Què he de tenir en compte abans d'agafar una raqueta, que per cert és una raqueta especial, no és una raqueta de tennis?
15: Bueno, jo per exemple, sobretot, la gent al principi es flipa molt. No, una pala molt cara. No, si estic començant amb una pala del Decathlon, 40 euros, ja vas bé. Així per aprendre va molt bé.
6: Molt bé.
15: Al principi des molts cops al vidre.
6: I a partir d'aquí, què més s'ha de tenir en compte per poder jugar mínimament a pàdel?
15: Bueno, jo crec que sobretot moltes ganes d'aprendre i una mica, no és molt difícil. Per jugar al mínim, sobretot ganes, moltes ganes d'aprendre.
6: Si alguna persona ens escolta i vol venir a jugar a pàdel aquí o vol aprendre, tu ets instructor, vol venir a aprendre a jugar a pàdel, quins horaris, quina manera hi ha de posar-se en contacte amb vosaltres?
15: Aquí ens posem en contacte amb l'Àlex, que és el coordinador del club, i ja escriu a ell i em posa en contacte amb nosaltres, i nosaltres per matí, per tarda, migdia, estem disponibles.
6: Molt bé. Sempre. A tothom m'he fet la mateixa pregunta i també te la farem a tu. El sector empresarial de Sant Boi està en forma?
15: Sí, molt. Mm. Es nota molt.
6: Doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé les noves edicions, perquè diuen que hi haurà segones edicions.
15: Esperem que sí, quan més ja hi ha i més gent agafi aquí al pàdel, molt millor.
6: Doncs gràcies i fins la propera.
15: Moltes gràcies.
6: El primer torneig de pàdel de Sant Boi Empresarial va tenir lloc el passat 25 d'abril amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Boi i el teixit empresarial de la nostra ciutat, que ja pensa en properes edicions.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi. Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de divendres. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem el proper dilluns, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Us desitgem un feliç divendres i un excel·lent cap de setmana, però no ho fem de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies ha estat escoltar cançons que ens parlen d'aquest mes que acabem d'estrenar, el mes de maig. Doncs som-hi, avui amb Bumburi, Palo de Mayo, us diem que passeu molt bon cap de setmana, que vagi bé, fins dilluns.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Coplejant. Som a tot el país. Coplejant.cat. A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
0: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: 45 anys amb tu.
5: Informatius locals, edició migdia. Edita i presenta Daniel Teruel.
6: Us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a la edició informativa del migdia, on us destaquem l'adjudicació de les obres pel nou centre d'assistència primària, les vagues dels docents de Sant Boi i el disseny del cartell de la Festa Major. Avui és divendres 8 de maig del 2026. Desgranem l'actualitat titular a titular. Els i les professores santboianes alcen la veu per sumar-se a la nova convocatòria de vaga al col·lectiu professional, Albert Vilar.
7: Durant l'entrega de premis del certamen literari de Sant Jordi, docents de diferents escoles, instituts o centres bressols van concentrar-se a Can Massellera per aturar el certamen i protestar per la situació a les aules. Els sindicats exigeixen recuperar el poder adquisitiu del professorat, incrementar la inversió educativa per reduir ràtios, millorar l'atenció a la diversitat de les aules, eliminar la sobrecàrrega burocràtica i revisar els currículums actuals comptant amb el professorat.
8: I ens estan mentint. Per tant, ens agradaria que des de l'Ajuntament, també del PSC, es repercutís i es veiés en els centres educatius a l'esforç i el voluntariat que posem docents perquè aquestes coses siguin possibles. Si no, aquest acte tampoc és possible.
9: Publicar la qualitat! Publicar la qualitat!
7: Recordem que el calendari inclou 3 aturades generals a tot el sistema els dies 12 i 27 de maig i 5 de juny, a més de mobilitzacions territorials i per etapes educatives. A Sant Boi, centres com l'Escola Benviure aturaran les classes tots els dimecres per protestar per les condicions actuals.
10: Avui parlem des de l'escola, des de les aules, des dels passadissos, des del dia a dia amb els infants. Parlem des de la vocació, però també des del cansament, des del compromís amb l'escola pública, però també des de la preocupació pel seu futur. Cada matí entrem a l'escola amb la voluntat de donar el millor de nosaltres. Eduquem, escoltem, acompanyem, cuidem. Intentem arribar a tot l'alumnat i donar resposta a realitats cada vegada més diverses i complexes. Ho fem perquè creiem en l'educació pública, perquè sabem que és una eina imprescindible per construir una societat més justa, més igualitària i amb més oportunitats per a tothom. Però la realitat és que cada vegada se'ns exigeix més. Més responsabilitats, més atenció a la diversitat, més gestió emocional, més informes, més burocràcia i tot això amb manca de recursos i menys suport.
7: En total, cada centre es podria veure afectat per 5 jornades de vaga fins a final de curs. Les que afecten Sant Boi són dimecres 13 i divendres 29 de maig.
6: A les properes hores parlarem amb un membre de l'associació. Pel que fa a l'àmbit de la salut, la Generalitat ha adjudicat les obres del nou ambulatori del barri de Marianao a l'empresa Copcisa per un import de 8,2 milions d'euros.
7: El nou centre s'ubicarà al carrer Antoni Gaudí i tindrà més de 3.400 metres quadrats repartits entre 4 plantes. La construcció donarà resposta al creixement de la població de la ciutat i suposarà la creació d'una nova àrea bàsica de salut, la BS Sant Boi 5. El nou centre permetrà així alleujarà de manera significativa el Camp Montclar i el Camp Molinou. Així ho detalla Salut Contalez, que és la cinquena tinenta d'alcaldia, a Gent de Carrer.
11: A veure, ja portem molts mesos fent passes importants. Aquest ja jo crec que ja és el definitiu, en el sentit de que ja es començarà a materialitzar per fi a l'inici de les nostres de les obres. En principi, la idea seria aprofitar al màxim aquests 18 mesos per fi, per intentar que en aquests 18 mesos ja poder iniciar la nova activitat. A veure, aquest cap, l'important que té, a més de que tenim un nou centre d'atenció primària, d'atenció familiar i comunitària, per congestionar el cap de Montclar. El cap de Montclar és el cap que tenim més antic de la nostra ciutat. És un cap molt complex, amb una estructura arquitectònica molt complexa i molt atapeïda. Cobreix una població a la nostra ciutat molt alta i llavors era necessari i imprescindible fer aquest desenvolupament per lo que és l'atenció de familiar i comunitària.
6: Aquest centre comptarà amb equips d'atenció primària dotats amb professionals de medicina, infermeria familiar i comunitària, pediatria, odontologia i treball social. Al mateix edifici s'ubicaran dos serveis de salut més que es traslladaran des de les ubicacions actuals, el Centre de Salut Mental Infant-Juvenil i l'Hospital de Dia de Salut Mental Infant-Juvenil. La santboiana Natàlia Vázquez, il·lustradora i dissenyadora gràfica, ha estat la creadora del cartell de la Festa Major d'enguany, un disseny que vol aplegar els símbols més importants de la Festa Major.
3: El cartell està inspirat en les postals i vol donar valor a la cultura santboiana, a tot el que tenim aquí, perquè a vegades ens comparem una mica amb el que tenim fora a prop i tenim molta cultura aquí que val molt la pena. I he agafat el tema de la postal perquè per mi les postals són un record, una manera d'explicar anècdotes, i la Festa Major està plena d'anècdotes, records, històries. Per mi va ser la primera vegada que vaig sortir sola, o els primers concerts, quedades amb amics, i volia tornar una mica a aquesta manera d'explicar-nos les coses, que no sigui Instagram, WhatsApp, una mica més analògic, i igual que quan tu vas de vacances i envies una postal d'un lloc bonic que has vist, poder també enviar una postal del teu poble i de les teves festes.
6: Sant Boi obre espais d'estudi nocturns durant el període d'exàmens perquè els estudiants tinguin més hores i millors condicions en el tram final del curs.
7: Can Massaiera i la sala d'estudis de l'Olivera tornaran a oferir horari nocturn durant el període d'exàmens. Es tracta d'una iniciativa pensada per facilitar que els i les estudiants de Sant Boi disposin d'espais adequats per preparar les proves finals en un ambient tranquil i accessible. Aquest reforç d'horari s'activarà en dues fases. La primera anirà del 15 al 31 de maig de 2026, amb l'excepció del dia 20 de maig, festiu. La segona s'allargarà de l'1 al 30 de juny de 2026, excloent els dies 23 i 24 de juny. Durant aquests períodes, els equipaments ampliaran el seu horari habitual per donar resposta a l'augment de demanda d'espais d'estudi.
6: Pel que fa al centre de recursos pels als i les estudiants de Can Massaiera, l'horari nocturn serà de dilluns a divendres de 10 a 1 de la matinada i els caps de setmana, dissabte i diumenge, l'obertura s'avançarà una mica més, de les 9 fins la 1.
4: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
6: Posem l'ull a l'actualitat esportiva d'uns finals de temporada que us explicarem a Sant Boi en Joc. Com us deia, un cap de setmana ple d'esports on destaquen dos equips que han de guanyar per la permanència, Cope i Sant Boià.
7: El primer d'ells se la juga a l'últim partit del Dani Harque. L'equip rep a Sant Boi al Manlleu, on pot aconseguir una victòria que el tornaria a treure de la zona de descens. Les claus de Javi Calvo, l'entrenador del CIO Cooperativa, agent de carrer.
12: Yo lo recibimos en casa. Casa es verdad que es un equipo muy diferente a lo que estamos haciendo fuera del municipal, pero otro partido, otra guerra. Manlleu tiene un bloque muy fuerte. Sabe lo que juega, tiene 3-4 jugadores con muchísima calidad. Creo que este año no lo ha salido como ellos esperaban, porque futbolísticamente la verdad que es un equipo que ha dado mucho y la primera vuelta ya lo demostró. Y hay que demostrar que, bueno, que el equipo está férreo, el equipo está firme y el equipo va para adelante.
7: També juga la permanència del Futbol Club Sant Boià, que diumenge a les 12 rep el Cubelles en un duel que ha de guanyar sí o sí per seguir possibilitats de salvació. Valora la jornada del porter Ivan Fuentes.
13: Tema el repte més important de la temporada. Al final hem perdut els dos salvavides que ens quedaven. Ens havia plantejat molt bé la cosa en aquestes dues últimes setmanes i no hem sigut capaços de guanyar cap dels dos partits, i aquest últim ha sigut de la manera més cruel, fent 65 minuts de partit molt bons i després, bueno, ens van remuntar d'una manera inverosímil. Però bueno, afrontem aquesta setmana amb molt d'optimisme. El dimarts es va treballar molt bé. Hem de remar tots junts. Animo a tot Sant Boi, animo tota la gent que ha vingut durant la temporada, que ens doni aquest suport que necessitem, que segur que hi haurà minuts en què no estarem del tot fins, i si veiem a la nostra gent animant-nos des de la grada, segur que serà un reforç moral molt bo, tant per l'equip com per tot el club. I res, afrontar la final que ens ve com això, com el que és, a guanyar els 3 punts i deixar Sant Boi a Primera Catalana.
6: També us explicarem a la sintonia de Sant Boi en Joc els partits de bàsquet Sant Boi i Mariana Poblet per completar una doble retransmissió aquest cap de setmana. Ara posem l'ull a l'estat de les temperatures. Perquè perquè després d'uns dies de pluges lleugeres s'acosten uns dies amb el cel tapat.
7: Jornada marcada pels núvols abundants i un ambient suau a Sant Boi. Durant les pròximes hores mantindrà el cel força tapat, sobretot amb núvols baixos, però sense pluja. Les temperatures es mouran entre els 12 i els 21 graus. L'ambient continuarà tranquil, amb algunes clarianes al matí i més nuvolositat a mesura que avanci la tarda. Vent fluix i situació estable, sense precipitacions destacables ni fenòmens adversos.
6: A l'agenda amb el Festival de Cinema Fantàstic Fanboy ja ha començat, ara destaquem la 42a edició de la Crut de Mayo, que acollirà la plaça de l'Agricultura del 8 al 10 de maig. Una festa plena de música, dansa i tradició andalusa organitzada per la Casa de Sevilla. Ens explica els detalls el company d'aquesta casa, David García.
14: Sant Boi se viste de arte andaluz con la 42 edición de la Crut de Mayo. La Casa de Sevilla de Sant Boi te acerca un año más la fiesta con más arte, luz y alegría. Del 8 al 10 de mayo, en la Plaza de la Agricultura de San Boi, verás actuaciones de baile, noches de rumba, misa rociera, comida populares, fiesta para la gente mayor el sábado por la mañana y mucho más. Toda la programación en el link de nuestro amigo. Te esperamos.
7: A més, aquest divendres, dia 8, a partir de les 6 de la tarda, els i les infants podran acostar-se a la Naturaula del Parc de la Muntanyeta, que està davant de la Biblioteca Jordi Robé Balaguer i que torna a acollir la programació familiar L'Hora del Conte. És gratuïta, amb accés lliure, i s'inclou dins les propostes de divulgació del respecte per la natura de la Jugateca Ambiental. Aquest divendres, amb l'obra Bèsties de quatre potes o més, a càrrec de Carles Alcoi.
6: I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, divendres 8 de maig. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de les 4, amb el Sempre és Massa. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix, a partir de les 8. Bona tarda.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
0: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 4. El govern tanca files amb el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, després que bona part de l'oposició li hagi exigit la dimissió per la suposada infiltració de Mossos en una assemblea educativa. El cos ho defensa i argumenta que aquest tipus d'actuacions formen part de la feina policial. Els sindicats majoritaris de l'ensenyament també demanen cessaments després de conèixer la infiltració de dues agents aquesta setmana en una assemblea de docents, però mantenen que la prioritat ara és seure a negociar amb el govern i demanen al president Salvador Illa que s'hi posi al capdavant.

0: Hospitalitzada a Alacant, una dona de 32 anys per possible contagi d'antivirus en un cas vinculat al creuer. Va estar en contacte amb una de les víctimes a Johannesburg. El govern espanyol confirma que el creuer, que està previst que arribi a l'illa canària de Tenerife diumenge, es desinfectarà als Països Baixos. L'OMS manté el balanç de 3 víctimes i 5 casos confirmats. El primer ministre britànic Keir Starmer es nega a dimitir malgrat la desfeta dels laboristes a les eleccions locals del Regne Unit. El partit d'Starmer rep un fort càstig a les urnes menys de 2 anys després d'accedir al poder. En canvi, puja el suport a l'extrema dreta anti-immigració de Nigel Farage. Creix la tensió a Moscou després d'una nova onada d'atacs ucraïnesos a Rússia i malgrat la treva unilateral anunciada per Putin, el Kremlin extrema la vigilància a la capital a les portes de la desfilada del Dia de la Victòria. Avui és l'últim dia de gratuïtat a Rodalies. El govern justifica que s'hagi de tornar a pagar a partir de demà perquè ja s'ha restablert un 96% al servei. La majoria d'usuaris consideren lògic pagar-lo sempre que el sistema funcioni amb fiabilitat. El Temps de Flors de Girona s'afegeix aquest any a la celebració de l'any Gaudí i li dedica un muntatge de les escales de la catedral. A partir de demà i durant 9 dies es podran visitar 113 espais de la ciutat. La celebració va rebre l'any passat 400.000 visitants.
1: Esports.
2: Esport en directe, tenim en marxa la primera etapa del Giro d'Itàlia, a la qual li falten 23 quilòmetres, amb un grup avançat on un dels ciclistes més destacats és Jonas Vingegaard. També tenim en directe la sisena etapa, en aquest cas, de la Volta Femenina, on hi tenim la catalana Paula Blas i la neerlandesa Lotte Kopeck és la líder de la general. I en motor, tot just acaba de finalitzar la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi de Le Mans. I atenció, perquè tenim sorpresa, Marc Márquez haurà de passar per la Q1.
0: I tarda amb cel variable, gran part del país estones tapat, hi haurà ruixats dispersos entre febles i moderats, el prelitoral que avancen cap a l'interior i cap al Pirineu. També n'hi haurà els ports. Les màximes més altes del dia ronden els 23 o 24 graus.
1: 3Cat Info.
3: Vacances en pau.
4: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
5: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
3: Acull a una nena o un nen saharaui.
4: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
6: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
7: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
8: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Bona tarda a les 5. Situació del trànsit d'aquesta hora, equip viari.
1: Algunes cues a l'autopista C-16 entre Terrassa Sud i Terrassa Oest en direcció Manresa per un accident. En la mateixa C-58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat i l'AP-7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda i també a Bellaterra en sentit sud. D'altra banda, es manté tallada la G-543 entre Viladrau i Espinelves per un camió volcat.

0: El govern tanca files amb el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, després que bona part de l'oposició li hagi exigit la dimissió per la infiltració de Mossos en una assemblea educativa. El cos ho defensa i argumenta que aquest tipus d'actuacions formen part de la feina policial. Els sindicats majoritaris de l'ensenyament demanen cessaments després d'haver conegut aquesta infiltració, però mantenen que ara per ara la prioritat és asseure's a negociar amb l'executiu i demanen per això al president Salvador Illa que es posi al capdavant d'aquestes negociacions. Hospitalitzada a Alacant, una dona de 32 anys per un possible contagi d'antivirus en un cas vinculat al creuer. Aquesta dona va estar en contacte amb una de les víctimes a Johannesburg. El govern espanyol confirma que el vaixell, que està previst que arribi a l'illa canària de Tenerife demà passat diumenge, es desinfectarà als Països Baixos. L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, manté el balanç de 3 víctimes i 5 casos confirmats. Els laboristes admeten la derrota a les eleccions a Gal·les, on per primera vegada podrien governar-hi els nacionalistes. A Escòcia, el Partit Nacional també s'apunta com a possible guanyador. A les eleccions locals fetes a Anglaterra, derrota dels laboristes del primer ministre Keir Starmer. Augmenta la tensió a Moscou després d'una nova onada d'atacs ucraïnesos a Rússia i tot i la treva unilateral anunciada per Vladimir Putin. El Kremlin extrema la vigilància a la capital a les portes de la desfilada del Dia de la Victòria. La policia espanyola confisca més de 41 tones de cocaïna en dues operacions a l'Atlàntic que han acabat amb 77 detinguts. És la intercepció més gran de droga que s'ha fet mai a la història en la lluita contra el narcotràfic, segons afirma el Ministeri de l'Interior. Polèmica a Lleida pel pregoner de la Festa Major de maig, el piragüista Saúl Cravioto, en una elecció criticada per entitats i partits independentistes pel seu posicionament contrari a l'1 d'octubre. El seu pregó engegarà una festa que avui al vespre estrena un espectacle visual amb 300 drons.
1: Esports.
2: Esport en directe. Tenim en marxa la sisena etapa de la Vuelta Femenina, on ara mateix Paula Blasi està al gran grup, on hi és la líder Lotte Kopeck, a 1 minut i 18 segons del cap de cursa. Són 4 ciclistes escapades a 23 quilòmetres per acabar aquesta sisena etapa. Avui també ha començat el Giro d'Itàlia masculí amb la primera etapa que ha guanyat el francès Paul Magné. En motor, Marc Márquez haurà de fer repesca al Gran Premi de França de MotoGP després de quedar fora dels 10 primers. Els altres dos catalans sí que passen el tall. Àlex Márquez ha estat quart i Àlex Rins vuitè. El més ràpid ha estat el francès Johan Zarco. I en futbol, el Lleida Club de Futbol ha tancat un acord amb un inversor que garanteix la continuïtat, l'estabilitat i el creixement futur del club.
0: Tarda amb cel variable a bona part del país, estones més tapat, ruixats dispersos, que seran entre febles i moderats, i que cauran al prelitoral avançant cap a l'interior i cap al Pirineu. També n'hi haurà als ports. Les màximes més altes avui ronden entre els 23 i els 24-25 graus.
1: 3CAT Info.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
7: No te quedes atrás
6: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva. En Top Música Nueva. Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Sant Boi.
8: Sant Boi. 45 anys amb tu.
9: Estils. Un programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. Presentado y dirigido por José Luis Díaz.
10: Hola, buena tarde, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Otro viernes más, aquí estamos en la radio. Una radio con mucha R. Pues sí, señor, aquí estamos en Estils y vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros, Verónica, Albert, Joan.
11: Bona tarda.
12: Molt bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
10: Bueno, ¿qué tal esteu?
13: Estem perfectes.
10: És que després del bona tarda us heu callat, us heu quedat molt calladet.
13: Perquè ens tenim molt organitzats.
10: Si tinguéssiu algun problema.
11: No, perquè som molt respectuosos.
13: Estem organitzats.
12: Anem per ordre.
13: Anem per ordre, primer per l'un, l'altre, ens fem senyes, aquí la gent no es veu, però nosaltres dic, ara Vero, vas tu, ara...
10: Bé, doncs farem una cosa. Recordem que demà el programa s'emeterà també, com cada dissabte, però no a la mateixa hora. Això ho farem també al final, perquè així els que ens escolta el dissabte, doncs que sàpiga que el programa s'emet demà a partir de les 7 de la tarda, perquè hi ha un partit de futbol abans que se transmetrà a través de Ràdio Sant Boi. Que ara no recordo quin equip és.
13: Ostres. No, va, jugarà a Sant Boi, no?
11: Pues serà l'última
12: Sant Boi, no?
10: Pues, bueno, pues, pot ser que sigui el Sant Boi, però ho confirmarem més tard.
13: Home, el Beris no serà.
10: No, ja ho confirmarem. Home, aquí hi ha molts...
13: Ni el Cornellà, amb tot el respecte.
10: Hi ha molts equips, hi ha la cooperativa, hi ha Marianao, hi ha molts...
13: Algú d'aquí serà. Ara ho mirem ràpidament a internet.
10: Ja ho confirmarem una miqueta més tard. Però perquè sàpiguen que demà el programa s'emet a les 7 de la tarda. Aquest mateix programa, vamos. En fi, continuem i ho fem amb la pel·lícula, si s'assembla. Vale?
13: Vinga.
12: I tant.
10: Bueno, pues anem per la pel·lícula. Una pel·lícula que no sé si aquesta vegada tindreu sort d'encertar.
12: Provem, però...
10: Lo dic perquè...
12: Ja, ara, tu dispara, a veure què passa.
10: Bueno, a veure... anem per l'any. L'any va ser l'any 2001. Aquesta pel·lícula es va estrenar l'any 2001 amb una durada de 113 minuts, americana, com quasi sempre, dels Estats Units, dirigida per Richard Kelly. Jo no sé si us sona aquest director. I la música de Michael Andrews. No sé si us sona també. Michael Andrews. En fi, és un gènere... El gènere és fantàstic, ciència-ficció, intriga, drama psicològic, drama psicològic, viatges en el temps, anys 80, pel·lícula de cult i, a més, cinema independent estadounidens. O sigui que, a veure si amb aquestes dades sabeu de quina pel·lícula es tracta, però dic que té en el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges va tenir un premi al millor guion. També premi independent Spirit, nominada a millor actor, guion, novel i òpera prima. I finalment, Festival de Sudans, nominada a gran premi del jurat millor pel·lícula estadounidense. estadounidenca. Bé, doncs la crítica va ser d'un 85% positiva i, si us sembla, anem per la música d'aquesta pel·lícula i a veure si encerteu de quina es tracta.

0: Y esa potencia la tiene, pues, los 100 mejores discos grabados en la historia. O los 100 discos más premiados, más galardonados, más... todo lo que queráis. Todo lo mejor, ¿eh?, en esos 100 discos. Que nos trae Al Yuan.
1: Què tal? Estem a punt de baixar de desena, anem pel 81, i encara no hem sigut capaços de dir bé la secció, però bueno, aquí, a l'equip sabem que algun dia això es pronunciarà.
2: Tenim 80 oportunitats més.
0: Los 100 discos más vendidos de la historia.
1: Ara. I, hosti, la setmana que ve portarem una pancarta aquí a l'estudi.
0: Bueno, un dia te voy a poner yo aquí.
1: Vinga, va.
0: Un dia te pondré yo aquí para que hagas el programa desde
1: aquí. Cuando quieras, sabes, sí, que estamos preparados.
0: Sí,
1: necesitamos un técnico por eso. Necesitamos un técnico que nos lleve los botones.
0: No, tu aquí.
1: Bueno, en unes classes, pensa que som aquí. Tots som molt gestos intel·ligents, així que ho aprendríem ràpid.
0: Bueno, això sí. Té raó.
1: Vinga, va,
0: que
1: avui venim ultracanyeros.
0: Ultracanyeros.
1: Bueno, vinga, va.
0: Vamos a ver.
1: Parem el número 81, un disc anomenat Hybrid Theory, de la banda californiana Linkin Park. Això que sona... que és un tema que es diu In the End, probablement conté un dels riffs de piano més importants del segle XXI. In the End va ser el tercer single de llançament del disc debut de la banda californiana Linkin Park, anomenat Hybrid Theory, que havia de ser el nom del grup, però ja estava registrat, així que es van posar Linkin Park en homenatge al Parc Lincoln de Santa Mònica. Linkin Park és una banda anomenat Nu Metal, o New Metal, i Rap Metal, que és un subgènere musical sorgit d'una barreja del grunge, el metal alternatiu, el rap i el funk, amb bandes tan importants com Korn, Deftones, Slipknot, que l'any passat ens va fotre un concert aquí al Rockfest, que vam sortir tots impressionats. Aquest va ser el seu disc debut, 12 temes, 38 minuts de durada aproximadament, i del qual van vendre només 22 milions de còpies.
0: Només?
1: Només.
0: Un dia tu...
1: Aquesta cançó... És com una crítica social al sistema, perquè de fet aquesta és una banda que només fa que criticar el sistema, i és quan de fet aquesta a l'estribillo diu "But in the end it doesn't ever matter", però al final res no importa, perquè el sistema se't menja, que per molt que t'esforcis el sistema se't menja.
0: Una gran veritat, eh?
1: Linkin Park va veure truncada la seva carrera l'any 2017 amb el suïcidi del seu vocalista Chester Bennington, que es va suïcidar a l'edat de 41 anys.
0: Aquest que està sonant, no?
1: Correcte. El van trobar penjat a casa seva. El 2024 han tornat a una nova cantant que substitueix aquest cantant, així que esperem que Linkin Park continuï donant molta guerra. I ara, per acabar, posarem el tema One Step Closer, que això sí que és una tralla absoluta.
0: Sí, molta tralla.
1: Una tralla absoluta.
0: Prepareu-vos que...
1: Va ser el primer single de llançament, i és una de les poques que el seu... un cantant que es diu Mike Shinoda no intervé. Mike Shinoda és un cantant que porta els plats, els vinils, perquè allà fan una mica de DJ... i sempre fa rap a la majoria de cançons. En aquesta cançó no el sentirem, però és un dels temes més importants de la banda, que fa referència al col·lapse emocional del seu cantant, que va patir, que estava hasta los hasta las narices de todo. Así que prepareu-vos que venimos fuertes pel bon cap de setmana. One step closer.

Doncs sí, avui parlarem del tema Fantasy, un dels més coneguts de Earth, Wind and Fire, casualment el mateix grup que la Vero ens explicava l'efemèride de l'aniversari d'un tal vocalista. Però el que estem sentint és una versió instrumental del 1995 del músic de jazz Tom Grant, nascut a Portland, Oregon, en una família de músics. Primera curiositat, el seu pare era un ballarí de claqué i propietari d'una botiga de discos allà a Portland, i el seu germà Michael era un pianista, fins que l'any 1966 va fer Hare Krishna. I una altra curiositat, va anar amb la delegació de Hare Krishna de Gran Bretanya, es va fer amic de George Harrison, dels Beatles, i va ser un dels que va apropar George Harrison a l'hinduisme. Però anem a l'origen de la cançó. Ens trobem en 1977 i Maurice White, fundador, líder i compositor principal de Earth, Wind & Fire, va explicar que portaven 3 mesos composant aquest tema, però que no l'acabaven d'enllestir, i que va ser després de veure la pel·lícula Encuentros en la tercera fase quan es va inspirar i per fi la van enllestir. Però anem a parlar de la versió, ara us explicaré la versió que sentirem ara a continuació, que és una versió del grup italià de música house Black Box, i que la van incloure al seu primer àlbum de debut, Dreamland, de 1990. Aquest grup va afegir a la model franco-caribenya Catherine Quinol com a cantant, entre cometes, del grup, perquè ella surt a totes les portades del disc, surt als videoclips, fins i tot sortia a les actuacions televisives i als concerts, però la potent veu que sentirem no és la de la model, és de la cantant nord-americana Martha Wash, que perquè ens situem és la veu principal de cançons com la de Is Rain a Man, Aleluia, Is Rain a Man. El problema és que ella no en sabia res. Us explico. El 1989, durant l'enregistrament d'aquest àlbum, la van contractar com a cantant de sessió simplement per fer una maqueta amb les cançons. Sense que ella ho sabés, els Black Box van acabar fent servir la seva veu en 6 cançons de l'àlbum Dreamland, sense donar-li el mèrit ni aparèixer enlloc la seva contribució. Per contra, van utilitzar la model per sincronitzar els llavis amb la veu de la Martha. Per això la Martha va presentar una demanda contra Black Box i la companyia discogràfica RCA. El cas es va resoldre extrajudicialment pagant una tarifa substancial, signant un contracte d'enregistrament de 8 àlbums per la Martha i finançant-li una gira. Aquest cas també va provocar que els Estats Units fessin una llei per obligar a donar crèdit vocal en els àlbums i videoclips de tothom que cantés. I ara, finalment, pinceu-vos al començament del tema que sentirem amb el patró rítmic de la percussió, perquè és un mostreig de la versió de la Vie en Rose de la Grace Jones. A veure què us sembla.

0: Ay, ay, ay, ay, ay, me enamoro de ti, me enamoro de ti. Y yo me enamoro de este programita tan bueno que tenemos aquí. Nos vamos, música. Gente, que nos vamos. Ya te he pillado.
1: La música se enamora, sí, al programa de la música.
2: Love is in the air.
1: Yes.
0: Bueno, pues nada, nos tenemos que despedir. La película. A ver, nadie lo sabía, ¿no?
2: Hoy la has puesto muy difícil.
0: Bueno, pues como era una película de ciencia ficción y todo eso, seguramente eso a vosotros no. Danny Darko. El nombre de la película es el Danny Darko.
2: Y con el nombre...
0: Y después de esta...
3: ni existe esto.
0: Decir que también ha salido una segunda parte, dos, ¿eh? O sea, Don Darko 2 o algo así me parece que se llama. Bueno, pues nada, pues el programa ya sabéis que se emitirá mañana también, ¿no, Verónica?
2: Exacto, pero recordad que será a las 7 porque hay partido de fútbol.
0: Exactamente, y no hemos dicho qué partido es. Esto es un crimen, ¿eh?
2: Bueno, no pasa nada. Mañana saldremos de dudas.
0: ¿Te imaginas que haya habido alguien que esté ahí escuchando y diga, voy a esperar a ver que me digan el nombre del partido? Bueno, pues lo sentimos. No hemos podido salir de aquí, estamos herméticamente clausurados. Bueno, pues nada, hasta la semana que viene, nenes.
2: Buen fin de semana.
0: Bueno, y por mi parte igualmente, saludos cordiales de José Luis Díaz, que estuvo encantado de haceros compañía con la música, como suelo decir yo siempre, verborreilla varia que otra, y nada, que hemos pasado un ratito medianamente agradable para hacernos un poquito mejor. Os espero la semana que viene, hasta el viernes.
4: Trescat Info.
5: Bona tarda, són les 6. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant.
6: Algunes complicacions a l'AP7, a Mollet del Vallès i a Montmeló, direcció Girona, molta intensitat entre Martorell i Castellví de Rosanes, direcció Tarragona, aturats a la C55 a Castellbell i Albirai, a Sant Vicenç de Castellet, direcció Manresa, i la C58 i la C33 congestionades entre Montcada i Reixac i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat.
5: El govern tanca files amb el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, després que bona part de l'oposició li hagi exigit la dimissió per la infiltració de Mossos en una assemblea educativa. El cos ho defensa i argumenta que aquest tipus d'actuacions formen part de la feina policial. Els sindicats majoritaris de l'ensenyament també demanen cessaments després de conèixer la infiltració de dues agents aquesta setmana en una assemblea de docents, però mantenen que la prioritat ara és seure a negociar amb el govern i demanen al president Salvador Illa que s'hi posi al capdavant. El PSC i Esquerra tenen ben encarrilat un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat a finals de maig. Això prometria aprovar-los al Parlament abans de l'estiu. Una de les condicions dels republicans és impulsar una línia de tren entre Mataró i Vilanova, passant pel Vallès sense fer parada a Barcelona. Hospitalitzada a Alacant una dona de 32 anys per possible contagi d'antivirus en un cas vinculat al creuer, va estar en contacte amb una de les víctimes a Johannesburg. El govern espanyol confirma que el creuer, que està previst que arribi a l'illa canària de Tenerife diumenge, es desinfecti als Països Baixos. L'OMS manté el balanç de 3 víctimes i 5 casos confirmats. Nou atac nord-americà a dos patrullers iranians que volien anar cap a Hormuz. L'acció ha provocat un enfrontament entre els dos exèrcits, semblant al d'ahir, que posa en qüestió la treva. Donald Trump treu ferro i el seu cap de la diplomàcia confia tenir avui la resposta de l'Iran a la seva proposta d'acord. La policia espanyola confisca més de 41 tones de cocaïna en dues operacions a l'Atlàntic que han acabat amb 77 detinguts. És la intercepció més gran de droga que s'ha fet mai de la història a la lluita contra el narcotràfic, segons el Ministeri de l'Interior. Pavellons de diversos països de la Bienal de Venècia tanquen avui en senyal de protesta per la presència d'Israel en el certamen. El pavelló espanyol ha suspès la seva inauguració oficial. Aquesta tarda hi ha prevista una manifestació en suport al poble palestí.
4: Esports.
7: El Real Madrid ha sancionat amb 500.000 euros tant Aurelien Tchouaméni com Fede Valverde per la baralla entre tots dos que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranoencefàlic. Esport en directe, fa pocs minuts ha finalitzat la sisena etapa de la Vuelta, la penúltima etapa de la Vuelta, i Paula Blasi ha estat segona. A més, aquesta mateixa Paula Blasi, per darrere d'Anna van der Breggen, s'ha col·locat segona a la general a 18 segons de la neerlandesa. I en motor, Marc Márquez haurà de fer repesca al Gran Premi de França de MotoGP. Els altres dos catalans sí que han passat el tall. Àlex Márquez ha estat quart i Àlex Rins vuitè. El més ràpid ha estat el francès Johann Zarco.
5: El cap de setmana arribarà amb dos tipus de temps. Dissabte, amb plogims al litoral, les pluges descarregaran cap al migdia a les Terres de l'Ebre. Primera hora de la tarda a Lleida i Barcelona i després a Girona. En canvi, el temps de diumenge serà assolellat i més càlid.
4: 3CAT Info.

0: just.
1: I tu què tries?
0: Visita jotrio.cat.
2: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

0: Bé, doncs, què tal, Paco? Com estàs, tu?
1: Pues molt bé. Joan, com estàs tu?
2: Molt bé. Matías, com estàs tu?
3: Jo també estic molt bé, com vosaltres.
0: Doncs encantats a la vida, nosaltres farem fins a les 7 un programa sobre cinema que parlarem sobretot de Michael, potser?
1: No, ja vam parlar
0: de
1: Michael.
0: Ja vam parlar la setmana passada.
1: Michael ja l'hem parlat, però podem parlar, evidentment, perquè està encara a les carteleres de Can Castellet, entre altres pel·lícules, com El Diablo Viste de Prada, Stranger, capítol final, La Mòmia, Super Mario Galaxy, la pel·lícula, i tu ja havies vist... És que Stranger era...
2: Són tres.
1: Ah, veus? Jo no ho sabia.
2: Ja, si pots, parlo després de Stranger, sí.
1: Ara. No, parla.
2: Bueno, Stranger és una pel·lícula molt absurda que només va d'assassinats. O sigui, assassinen una parella sense motiu, perquè sí, vinga, et mato aquí, i la característica és que porten unes caretes, unes màscares, que no sap qui és. O sigui, van assassinant, no saps el típic, no?, que no saps qui és l'assassí, però és molt absurd, perquè és qüestió de persecució, et mato, no et mato, és molt gore, molta sang, molt coll degollat i...
0: Però si això t'agrada molt a tu, no?
2: Però és que no hi ha sentit, perquè si és una venjança, si és una traïció, si... No té motiu.
0: No te maten
2: per matar i ja està. Està bé per veure una zona de 60 minuts d'assassinats, però no té cap cosa més. És la segona, tercera part, que és una trilogia. La primera assassinen a una part de la parella, l'altra persegueixen a l'hospital a l'altra parella, i finalment, doncs, no sé si es mataran o no mataran a la vista, però molt absurd. És una qüestió de veure assassinats per morro i ja està, no té cap cosa més.
0: A mi, si permeteu, aquesta setmana he vist això de Los Justos, que és una pel·lícula que va tenir força èxit allà baix a Màlaga, ara no fa gaire, i avui estrem en l'altra, que em sembla que es diu... Costura, no, ara me'n recordo.
1: Couture o alguna cosa.
0: Jo no moriré d'amor, que és la que va guanyar i tal. La veritat és que és una pel·lícula que em va arribar a interessar, tot i que és senzillíssimament psicològica. Senzillament vol dir que destaquen de 9 persones que formen un jurat en la qual han de fer una valoració d'un criminal, si és o no culpable, i llavors allà surt... Hi ha una cosa que és molt important en aquesta pel·lícula, a part de la facilitat psicològica, és que precisament quan ens tornem col·lectius és quan som més vulnerables. Això és del que parla. I això em va interessar, perquè més aviat sempre és una mica el contrari, no?
1: L'individualisme.
0: Això, l'individualisme. I aquí no. Aquí és precisament tot el contrari. I en aquest aspecte, el que és tan fàcil psicològicament es transforma en una realitat que dius... Bueno, hi ha una constant en el final de la pel·lícula que et fa dubtar de tot això. Però, bueno... No tens per què creure tota la pel·lícula, no? I això em va agradar. Una pel·lícula feta aquí, vull dir, això no d'allò. I diguem-ne que, bueno, que pot tenir aquest interès per més de 4, d'acord?
1: També heu dit, Jaume i Matías, que heu vist Michael. Què tal?
0: Sí, bueno, ha dit que no en parlaria, oi?
3: Sí, però no, ja que estem, anem a parlar una mica,
0: sí.
3: No?
0: No. Michael em va sorprendre molt favorablement. Jo la veritat desconeixia, és que jo la música la desconec gaire tota, i llavors doncs, la veritat és que vaig disfrutar molt, perquè trobo que parla de coses que fins i tot el Bohemian Rhapsody o aquell com se digui, aquella trobo que parla, però no acaba d'agradar-me el paper del...
1: De l'actor?
0: No, de l'altre.
2: Freddie Mercury.
1: Ah,
0: de l'altre, no, el Mercole sí, però el que l'acompanya,
1: el manager, no?
0: El manager, que no me'n recordo com se diu ara, bueno, i no em va agradar gaire aquell paper. Jo trobo que me la va fer malbé amb força, perquè és molt massa condicionant. No
1: serà la d'Elvis, que també tenia un manager,
2: també.
1: El coronel
2: Tom Hanks,
1: que era Tom Hanks.
0: I aquí jo trobo tota aquesta governança que té el mateix Michael per arribar a dalt de tot, com s'acompanya de gent que l'interpreta i que sap de què va la música, i com cada vegada que ell es va acostant en aquesta perfecció que d'una manera clara el mateix Michael coneix molt bé, perquè sap on està el seu objectiu. Jo ho vaig trobar molt interessant, això, la veritat, em va agradar molt. Ara sembla ser que la segona part, que és quan davalla la seva vida, no?
1: La vida personal, sí, la musical encara no.
0: Encara no.
1: però la personal sí. Però és molt curiós, m'agradaria també escoltar l'opinió de la joventut, no? Que...
3: Sí. Doncs a mi és una pel·li que també em va agradar molt quan vaig a veure-la amb el meu amic. I doncs...
0: El teu amic és aquest, sí?
3: Ja vaig a veure amb un amic la pel·lícula.
0: Ah, vale,
3: però,
0: vale.
3: Bueno, en cas, jo tampoc estic molt acostumat als biòpics d'aquests musicals, però crec que per ser el primer que miro o dels primers, jo crec que una pel·lícula molt bona, la veritat, bastant sòlida en tots els aspectes i molt disfrutable.
1: Mm-hmm. De fet, que us diu que de tots els biopics que estem cada vegada que s'han fet, de Tina Turner, de Elvis, Elton John, pues que és la que més recaudació econòmica ha tingut per l'interès. Penso que pots estar o no d'acord amb la història, però crec que el show està garantit.
0: Garantit,
1: és a dir,
0: sí.
1: Pots gaudir molt de la música. Mm. I el que van comentar de que, per exemple, quan són els Jackson, el nen canta l'actor. Mm. I quan és Michael sí que hi ha una cançó que la canta el nebot, l'actor, però les altres són playback. Mm. Però ja em sembla difícil imitar, perquè clar, estem parlant d'un actor que és família, però que no ha fet mai coses de ball ni de... I clar, interpretar...
0: No ha tingut l'èxit
1: clar,
0: del seu.
1: No, és que és a dir, està imitant-lo, que hi ha vegades que dius, ostres, però si és que
0: com
1: sembla...
0: Com ho aconsegueix,
1: Està calcao, no?
0: Sí.
1: I jo això, com a show, jo crec que és perfecte. I després la història sí que ens apropa una mica més a la seva infantesa, que és com la pel·lícula de Tina Turner o d'Elvis, que t'apropa molt a l'actor, no? Ai, perdó, al protagonista.
0: Sí, sí.
1: Per dir-ho d'alguna forma, penso que és... que és, són vides bastant dures.
0: Sí.
1: I també veiem una mica ja
0: l'accent... Dures per la seva autoexigència,
1: exacto,
0: no?
1: Exacto, perquè és que Michael Jackson, ja, jo crec que, com tu deies, Jaume, ja des de petit ja sap que és una estrella.
0: Ja ho sap ell.
1: Clar, és que va despuntar des de quatre germans, és sí. El que despuntava, sí, sí. El que tenia una veu. Mm-hmm. Vaig escoltar una cosa que no sé si és veritat, que ell tenia una veu molt aguda infantil, no?, quan va començar, lògic. I quan començava a fer el canvi, van intentar, i jo això sí que m'ho crec, van intentar que la veu tampoc fes un canvi, que no fos tan greu. Llavors ell se va acostumar a parlar en agut. De fet, ja de gran també parla en agut.
0: També parlava.
1: I quan parlava en entrevistes i això... parlava en agut, i era perquè ja s'havia acostumat a fer aquest tipus de veu. És com molts cantants que fan la veu molt trencada, però realment ells no parlen així.
0: Sí,
1: això...
0: O sigui, que s'agradaven a ells mateixos i ho feien precisament.
1: Això s'ha dit molt dels niños prodigios, de Marisol, de Joselito, que allargaven una mica la seva infantesa per guanyar peles a nivell... I això el pare està claríssim.
0: És el que explota el pare, sí. Déu-n'hi-do el paper del pare, eh?
1: Ben interpretat i, bueno, és el dolent de la pel·lícula, el villano.
0: Que si ho és.
1: El que passa que a la segona part no sé qui serà el villano.
0: Ja veurem.
1: Que sigui ell. Llavors, clar, és una mica delicat el tema. No, el Dani l'ha vist, la pel·lícula? No,
0: encara no. Bueno.
1: Bueno, la pel·lícula que sí que s'estrena avui aquí a Can Castellet és una pel·lícula que jo no perquè és d'un joc, és Mortal Kombat.
3: Conec el joc, no l'he jugat mai, però el conec i la pel·lícula, la veritat, me la bufa.
1: Però el Dani sí que ha jugat a Mortal Kombat.
0: Ah, sí? Ah, que és un joc, això?
1: Sí, era un joc.
0: Era un joc.
1: Bueno, és.
4: Va. Sí, Dani. Hola, què tal? Bona tarda. És un joc molt estúpid, en primer lloc. Heu vist la primera pel·lícula?
2: Sí. No.
4: És també una pel·lícula molt estúpida.
2: Sí.
4: No us espereu res. O sigui, el videojoc tampoc és que sigui massa bo, però és el típic videojoc com de lluita de personatges.
0: No, que si t'escolta el del cinema dirà què dius, tu.
4: Bueno, almenys no l'ha fet ell. I res, si el videojoc aporta, diguem-ne, com a història poc, doncs la pel·lícula encara es queda bastant més curt, però si us agrada l'animació i els cops de puny, doncs potser podeu passar una estona amb la ment en blanc i passar-ho bé.
0: I també serveix.
1: I de què va, Matías, la pel·lícula?
5: Arribada la darrera entrega i gran aposta de l'exitosa i brutal franquícia de videojocs Mortal Kombat 2, en aquesta ocasió els campions favorits dels fans Ara, acompanyats pel mateix Johnny Cage, s'enfronten cara a cara a la definitiva i sagnant batalla a mort per vencer el fosc règim de Shao Kahn, que amenaça l'existència del regne de la Terra i els seus defensors.
1: Com sempre, pel·lícules maniquees, no? El bueno muy bueno y el malo muy malo.
2: Jo vaig veure la primera i les que van fer després i l'únic que potencia és els efectes del lloc, com li arranca la columna vertebral, com el xafen, com el trituren, i és molt espectacular, perquè si no és així, només potencien el que és el personatge, els personatges del videolloc i cadascú com mor i com pot arribar a morir dins del lloc. És molt... A mi m'agrada.
1: Bueno, escoltem el tràiler que ja us avanço, sí, que no, he d'escoltar...
0: Pim-pam-pum. Pim-pam-pum.
6: ¿Queréis saber qué te convierte en un héroe? No es el destino. Ni algo con lo que naces. Es buscar la grandeza. Johnny Cage ha sido elegido para Mortal Kombat. Para darte cuenta de que siempre ha estado dentro de ti.
7: Wow, no me siento cómodo pegándole a una chica.
8: Descuida. No lo harás.
7: Llévame de vuelta, quiero volver.
8: Las reglas son sencillas. Nuestros destinos no los decidirá el tamaño de nuestros ejércitos. Se decidirán en combate.
7: No soy ningún gran guerrero. Ni ningún campeón. Esta es una guerra por el destino de su mundo.
9: ¡Freezer!
7: Yo...
9: El reino de la Tierra me pertenece.
8: ¡No nos arrodillamos!
10: Nuestra única opción es hacerlo juntos.
7: Vamos, venga.
10: Johnny Cage, ahora eres parte de esto.
7: Que empiece el espectáculo.
9: ¡Get over here!
10: Johnny va a morir seguro.
1: Bé, és això.
2: No paraules, no paraules.
1: Jaume, hi ha alguna novetat, alguna pel·lícula que bueno, volguessis comentar?
0: Jo penso que sí, que aquesta pel·lícula, per exemple, Jo no morí en la mort, o sigui, no vaig morir de mort, eh? Doncs és una pel·lícula que es va estrenar en el Festival de Màlaga ara fa un parell de setmanes, em sembla, més o menys, eh? I llavors, doncs, bueno, és una pel·lícula que... sobre l'Alzheimer, encara que l'Alzheimer, curiosa, constitueix la columna vertebral de la història narrada, és una pel·lícula sobre els danys col·laterals de l'Alzheimer, sobre un desgast expansiu. La família protagonista està composta per un pare, una mare i una filla gran i una altra de més jove, i en definitiva doncs viuen aquesta experiència d'una manera prou negativa i prou vàlida, tal com ha tingut l'èxit allà a Màlaga, perquè ha estat una pel·lícula valorada com la guanyadora, i llavors això és una pel·lícula que hem de veure. A veure, si volem saber de com funcionen aquestes constants i el mal que poden arribar a fer a tothom, no? Molt interessant. D'acord?
2: Doncs anem amb la C, sense riu. Sintonia. Sintonia.

0: Bé, aquesta sintonia pertany a aquesta sèrie Marshals. Es tracta d'un western policial. La sèrie es mostra a Case Dutton, exil de la Marina i Rancher, unint-se a una unitat d'èlite dels US Marshals per fer justícia a Montana, perseguint criminals perillosos, combinant la seva experiència militar i de cowboy amb els desafiaments familiars i psicològics del seu nou rol. La sèrie és un spin-off o prové i una seqüela de Yellowstone, centrada en Case, fill menor de John Dutton III. Després de deixar la granja familiar, Case s'uneix a un grup especialitzat d'aguatzils mentre persegueix fugitius i participa en operacions del risc. Case ha d'escoltar el pes psicològic del treball, les traumes de la guerra i la complicada relació amb el seu fill Tate i amb la comunitat de Broken Rock, la seva barreja d'acció, drama familiar i casos procedimentals amb el to aspre característic del món Yellowstone. Per la següent sèrie que us comentem és Un familiar, thriller d'espionatge alemany que es presenta a Meret i Simon Schaffer, una parella d'espies que viu retirada a Berlín gestionant una casa segura anomenada El Niu. La seva vida, aparentment tranquil·la, s'enfonsa quan reapareix una missió fallida a Bielorússia, un episodi traspassat que el creien enterrat, iniciant una persecució per part dels sicaris, agents russos i veïns enemics que cerquen revenja, a la vegada que intenten protegir la seva filla i mantenir-se amb vida. També s'han d'enfrontar amb secrets, traïcions i esquerdes profundes del seu matrimoni. La sèrie combina acció tàctica, tensió psicològica i drama íntim, mostrant com el passat pot destruir fins i tot la millor vida reconstruïda. La sèrie té una atmosfera freda i tensa i un foc més íntim que espectacular i una execució precisa del gènere.
1: Lo que más me gusta de ti es que jamás aceptas una mentira. No sé de quién lo habrás heredado, de mí desde luego que no. A veces pienso que estoy toda hecha de mentiras. ¿Por qué dices eso?
2: Mis padres me ocultan algo.
3: Éramos agentes. Servicio secreto.
4: Aún vivos.
1: Aún vivos. 16 años es mucho tiempo para guardarse un secreto.
2: Papá, ¿dónde está mamá? ¿Debería preocuparme?
4: No.
5: Nos han descubierto, Meret.
1: Necesito saber quién lo envía.
6: Joseph Konev. No se detendrá hasta que estemos todos muertos. Tienes un topo en el servicio secreto.
7: Creo que no eres consciente de que la mierda te llega al cuello.
6: ¿Qué hemos hecho?
1: Algo imperdonable.
6: Todos tenemos nuestros secretos.
1: Me has mentido.
8: ¿Me vas a decir que tú nunca me has ocultado nada?
7: Si eso no es amor... Don't you...
1: ¿Quiénes sois?
7: Esto tiene que parar.
1: Tú eres el eslabón débil, no yo.
7: Meret, estar contigo hace salir de mí lo peor.
0: Bé, la següent sèrie que us comentem avui és Rooster, comèdia ambientada en un campus universitari on trobem a Greg Russo, un escriptor d'èxit que arriba a Ludlow College per donar una conferència i acaba quedant-se amb més temps del previst. La seva filla, Kathy, professora de la mateixa universitat, està passant una crisi matrimonial després que el seu marit l'hagi enganyat i Greg intenta recolzar-la sense envair massa la seva vida. El que anava a ser una breu visita es converteix en una llarga estada i Greg es veu involucrat en la política interna del campus, les trames dels estudiants, les tensions entre mestres i les complicacions familiars. La sèrie barreja humor, relacions de pare i filla, vida universitària i segones oportunitats amb un to lleuger però emocional.
9: Papá, me encanta que estés aquí, pero no quiero que me controles.
10: Solo quiero ayudar. Sé que tienes problemas en tu matrimonio. ¿Katie?
9: Lo saben todos. Esto es un patio de vecinos. Ese lo sabe.
10: No lo sabe.
9: Disculpa, ¿sabes que mi marido me dejó por una alumna, a que sí?
10: Sí.
11: ¿Te puedo ayudar, Greg?
10: Vengo para saber si el puesto de Katie está a salvo.
11: Quemó un edificio del claustro.
10: Fue un accidente.
11: Además, agredió a un profesor.
10: Aún te quiero. ¡Au! Eso fue a propósito. Hey, I hear the voices of preacher from the pulpit.
11: Eres un autor superventas que los padres conocen. Nos vendría muy bien tu ayuda.
10: En el libro, Rooster tiene escenas de sexo.
2: 16.
10: Oh, bien, las has contado.
2: 17, incluyendo el sexo oral.
10: ¿Y hace falta incluirlo? Sí, lo incluimos. Todos cometemos errores, pero en el fondo, todos somos buenas personas. Tú eres mala persona y te odio.
12: ¡Rooster!
10: ¡Hola!
2: ¿Los chicos te llaman Rooster?
10: Algunos creen que soy como mi personaje.
12: ¡Menuda tableta!
2: ¿Te encuentras bien?
10: Siempre que Katie tiene un problema me lanzo al rescate, pero esto no puedo solucionarlo. No soy Rooster.
12: Esto es la uni. Puedes ser Rooster si te lo propones.
2: Hola, chato.
10: No es buena idea.
13: No
10: cederé ante un chantaje de grupo. ¿Se ha quedado claro?
13: ¡Está bien, venga, vamos!
11: Nos sacrificamos para hacernos más fuertes. Si no echamos gasolina al fuego, no hay forma de seguir.
13: ¡Fuerza, Rooster! ¡Lo lograré!
12: ¡Shh! ¡No lo espantéis! ¡Mierda!
10: ¿Te ha dicho cuánto rato esperar? Porque me parece que empezamos en... Ah, es verdad.
14: Qué bigote me llevas.
15: Te oigo.
10: Ya, sí, lo sé. En realidad no, perdona.
0: Bé, i la darrera sèrie que us comentem aquesta setmana és Vladimir, sèrie que barreja drama, comèdia negra i suspens psicològic. Això segueix a M, una professora de literatura de mitjana edat amb crisi de la seva vida personal i professional. El seu marit, cap de departament, s'enfronta a una investigació per relacions inapropiades amb estudiants, cosa que deixa aïllada al campus. Enmig d'aquest caos emocional, trobem a Vladimir, un jove carismàtic neurista que acaba d'arribar a la universitat. M desenvolupa cap a ell una sessió intensa i perillosa, que la porta a creuar límits ètics, personals i professionals. A mesura que la seva fixació creix, el seu món s'ensorra, el seu matrimoni, la seva reputació acadèmica i la seva estabilitat emocional. La sèrie explora temes com el desig femení, la crisi d'identitat, la maduresa, el poder, la fantasia i la fina línia entre admiració i obsessió. També utilitza recursos com trencar la quarta paret, permetent que M comparteixi directament amb l'espectador els seus pensaments més íntims i contradictoris.
2: Me he dado cuenta hace poco de que... he perdido la capacidad de cautivar. ¿A dónde vas?
16: Una amiga.
2: Como mi marido. ¿Y mis alumnos?
16: No lo entiendo para nada.
2: Mi hija.
17: ¡Para!
2: Considera que como persona soy inútil. ¿Sobra alguna silla?
18: Dos voluntarios más para la reunión.
2: Lo que me da más

0: ese anhelo. Tengo debilidad por las locas.
1: Tu comportamiento ha sido errático.
2: Porque estás en otro planeta.
3: Te pedimos que dejes de dar clase.
4: Saluda a tu compañero de mi parte, que te mire los taconazos.
5: ¿Paras con los taconazos?
4: ¿Taconazos?
2: ¿Nunca has fantaseado con alguien? Tuvimos una obsesión absorbente. No he hecho nada malo.
6: Hola.
2: Perdona, solo quería asegurarme de que estabas aquí en carne y hueso.
6: ¿Y cómo iba a estar?
2: Oh, en mis sueños.
7: Bé, pues estem aquí. Cal recordar que aquesta setmana va començar el Fanboy, ahir precisament, i que teniu tota la programació pues disposada a la web de Fanboy, la sisena edició d'aquest Festival de Cinema Fantàstic de Sant Boi, i a més pues, també podeu pues, consultar l'entrevista que li vam fer a Hugo Cobo com a director del festival i que ens va parlar de tota la programació, així que recordeu. I també m'agradaria recordar a una figura cinematogràfica que hem perdut ara farà un parell de setmanes, que és Adolfo Aristarain, l'argentí de 82 anys, que ens va deixar pel·lícules molt bones.
8: El lado oscuro del corazón, no?
7: Os dic quatre. Un lugar en el mundo.
8: Aquesta és molt bona. Sí.
7: Molt bona. És un, crec que era José Sacristán, no? Ara no recordo, que
8: bueno,
7: és el que espanyol
8: sí,
7: que balla. Va guanyar la Concha d'Oro en el 92 i el Goya, la millor pel·lícula iberoamericana.
8: El Lupi també, que treballa
7: sí?
8: Molt bé.
7: I luego tenim Martín H.
8: Ui, aquesta també és molt bona.
7: Molt dura, además, una pel·lícula molt dura. Lugares Comunes, que va guanyar també un millor guió.
8: Aquesta no la recordo tant.
7: Roma. O sigui, és un director que va fer unes 11 pel·lícules així molt interessants. I, bueno, la cinematografia espanyola li va otorgar la medalla de l'Acadèmia del Cine Espanyol, con lo cual podem destacar això.
8: Val a dir que quan estrenava una pel·lícula veritablement ens hi apuntàvem de seguida, vull dir, molt interessant.
7: Bueno, avui també s'estrena dos documentals, un lo deixo per al final i ara comento un documental d'una cantant molt jove que va ser, jo penso que una revolució en el món de la música, una música diferent. Estic parlant de Billie Eilish, que igual a los més joves us sona. I Billie Eilish, bueno, aquest documental està gravat, atenció, i aquesta és la notícia, a part de la música de la Billie Eilish, és James Cameron. És a dir, ha gravat juntament amb ella, ha dirigit aquesta pel·lícula basada en l'últim concert, l'última gira que va fer en 3D. I clar, venint de James Cameron, pues, Avatar, Titanic... Quin espectacle ha d'estar aquest documental? Penso que va ser una cantant, jo penso, revolucionària en aquest sentit, molt jove, i demostrant que els joves poden fer altres coses que no esa música que es diu, pues, que és la que se lleva, per dir-ho d'alguna forma. I us he posat un, bueno, perquè escolteu els que no la coneixeu, pues un trosset d'una de les seves cançons. Us sembla bé?
9: Sí, claro.
7: Si no, la traiem,
8: No la traiem.

0: Jaume.
1: M'agrada.
0: Sí, no?
2: Jo una cosa bé, que aquesta cantant va ser la que va fer la cançó de la darrera pel·lícula de James Bond. La cançonera de James Bond va fer ella la cançó.
1: Ah, sí?
2: De No Time to See.
0: Se'n va fora de lo que és la... purament la, lo que es diu com a música comercial, és a dir, va fora d'això, no és la típica cantant noia del pop, no és una Taylor Swift ni una Ariana Grande, i llavors pues, fa un altre estil. Jo apuesto per aquestes coses diferents, no? Que aporten a la música, més com canta, penso que és com molt, o sigui, te la creu, no? Que lo estàs sentint. Perquè les cançons pop a vegades no demostren que sigui una cosa com que estàs creient, és per ballar i punt, però aquestes que la veus, no, com ho interpreta, aquesta és la interpreta, i a mi em sembla molt
1: bé. D'acord, molt bé. Sí.
0: Bueno, un any més el Cinemes Can Castellet va col·laborar amb els Docs de Barcelona. Hem trucat al Martí, al matí, però no avui no ha pogut entrar al programa.
1: Té feina avui.
0: Sí, però dintre del segle Docs a prop, doncs durant la setmana que ve es projectaran 3 documentals, i ara repassem ràpidament quins són aquests 3 documentals. El dia 13 de maig, a dimecres, a les 7 de la tarda, The Beauty of Error explica la història d'un pare i un fill. El fill coneix una noia i diguem com és, penso que és com el nido vacío, no? El pare s'ha d'enfrontar a una situació diferent a la que estava visquent, i això ens ha passat pues, a tots els que tenim fills. El segon documental és per al dijous 14 de maig, es diu Indòmita Luz, i explica la història d'una nena que va néixer cega i com s'apropa al món i com s'enfrenta en aquest món d'una forma solitària i com va aprenent. I l'últim documental és del dissabte 16 de maig a les 6 de la tarda, es diu Plató 3, i explica la història d'uns joves del poble de Puigverd, de Lleida, que després del tancament del pub del poble, que era un lloc de retrobada dels joves, es van unir per crear una obra de teatre explicant aquesta història. Bueno, em sembla també 3 experiències interessants.
1: Això és lloable, que facin aquests documentals i tant.
0: I a més s'estrenen. Sí. Vull dir que no són documentals. No. Aquests 3 precisament no són documentals que s'hagin projectat ja abans, sinó que és l'estreno paral·lelament amb el cicle Docs a prop. Així que enhorabona una vegada més a Cinemes Can Castellet.
1: Felicitats.
0: I bueno, ara el Matías té aquí una pel·lícula, però he trobat el tràiler.
3: Ah,
0: i així ens posem en situació.
1: Sí, primer el tràiler?
0: Sí.
1: Vinga.
4: There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? We kill the flame.
5: No dirías que soy una mala persona.
4: Hey, baby.
6: Yo lo que te digo es que te quiero.
7: Eres el típico que está convencido de que lo tiene controlado. Pero tiras de un hilito y...
4: I'm ready. My lord. Magnified, sanctified be the holy name. Vilified, crucified in the human frame. You want it darker? We kill the flame.
7: A lo mejor el amor es tu salvación.
0: Bueno, Matías, amb aquesta veu tan profunda...
3: Que temazo, ¿no? Leonard Cohen.
0: Leonard Cohen.
3: Bueno, doncs aquesta pel·lícula, que el tràiler, la veritat, no té res a veure amb la pel·lícula, es diu Hasta los huesos. I Hasta los huesos és una pel·lícula de terror romàntic dirigida per Luca Guadagnino i protagonitzada per Taylor Russell i Timothée Chalamet. La pel·lícula va d'una noia anomenada Maren, que, a l'acabar de fer els 18 anys, desperta de dins seu un tipus de malaltia que li fa que fa que tingui un desig irrefrenable de menjar carn humana. Vale, espereu. Bueno, el cas és que la Maren s'embarcarà en un viatge per buscar a la seva mare desapareguda i en aquesta aventura anirà coneixent altres persones que pateixen aquesta malaltia que li aniran explicant com serà la seva vida a partir d'ara. Una cosa que fa tan perturbadora aquesta pel·lícula és que les persones aquestes que pateixen la malaltia és gent normal i corrent, que es relaciona amb nosaltres i que comparteixen, podrien ser els nostres veïns o els nostres companys de feina. I és això el que fa que la pel·lícula sigui tan perturbadora. A més, una de les escenes memorables que té, que són bastantes, són el moment en el que diuen el nom de la pel·lícula, que és una cosa que a mi m'agrada molt, no?, quan diuen el nom de la pel·lícula, però que en aquest film, quan ho diuen, a mi se'm van posar els pèls de punta.
1: Per què?
3: Perquè, mira, el Hasta los huesos és com una tradició que tenen aquesta gent, no? És ja com un abans i un després. Quan et desperten el canibalisme, hi ha abans i un després de el Hasta los huesos. És com que et canvia la mentalitat.
0: O sigui, que mengen fins que arriba l'os.
3: Sí, és com la graduació, no?, dels Hasta los huesos.
0: No, quan en menges un pollastre a l'as,
3: claro.
0: I hi ha gent que està ahí en català no sé com es diu, royendo l'os.
1: Estan drums. Els tendrums, que són molt bons. Exacto. A mi sempre m'ha agradat molt.
0: Això és molt, molt caníbal, eh?
1: Sí.
3: Bueno, és una pel·lícula que canvia completament el guió. Jo quan l'estava veient i apareix als 10 minuts, et foten una hòstia que jo pensava que havíem canviat de pel·lícula. I és molt bona, i la veritat, no sé si a vosaltres us agradaria. A tu, Joan, segur que sí.
1: Sí, segur?
3: Segur.
1: Doncs ja saps què has de fer avui.
3: Doncs, però de totes maneres jo a la gent de la meva edat se la recomano profundament.
2: Val a dir que hi ha moltes pel·lícules de caníbals. A més, l'original va ser El Costo Caníbal, que s'ha filmat com fufuteix, com si fos real, i fins i tot van matar animals de veritat i ser molt, molt bèsties d'aquella època, en el plen de 78, 79...
3: Ja, però això era una salvatxada, lo de l'Holocausto Caníbal.
2: No, és que van creure que realment havia mort gent a filmar la pel·lícula, i el director va anar a la presó i tot per fer-ho. I una altra també molt bona, que és Verde, la jungla verde,
0: La selva, no.
2: Selva verde, sí, selva verde. La selva o una cosa així, que és molt bèstia, perquè també van a la selva, que els personatges, el John Roth, el director de Lee Roth, i es veuen unes imatges de com desmembren les persones, se les pengen directament. Està tan lograt que fa fàstic, que jo, si tot el que a mi m'agrada, no podia ni mirar-ho, no? Els desmembrements dels braços, com els canibals se'ls menjaven, també amb la càmera filmant, molt, hi ha molta cosa de caníbal que...
3: No, és que les pel·lícules de caníbals són una altra cosa.
1: Sí. Val a dir que ja que fan això de fanzine avui, oi que es diu així?
0: Fanboy,
1: perdó. Doncs també us podeu apropar a veure coses
0: que fan.
1: Perquè també tenen a veure amb tot això, amb aquestes exageracions i tot això.
0: Bueno, però el director, que m'ha apuntat aquí, Luca Guadagnino, italià, no sempre ha fet aquest tipus de cinema, perquè hi ha gent que sí que és especialista. I ja va treballar amb el Timothy, que no sé dir el cognom, amb Call Me By Your Name, que va tindre un èxit espectacular el 2017, basada en una novel·la, i ahí va relançar, bueno, la carrera cinematogràfica d'aquest actor, que està de moda.
2: És el protagonista de Dune.
0: Sí, de fet és aquest tipus d'actors que tenen cara aniñados i que sembla que poden fer, al millor té 30 anys, que no lo sé, no recordo, té 30 anys però sembla que tingui 20, i llavors pues, li va molt bé per fer pel·lícules de més jove de lo que correspon, però bueno. La banda sonora és espectacular. I a part de Leonard Cohen, apareixen molts grups dels anys 80, com Duran Duran, Aha. I jo m'he quedat amb una cançó que s'escolta molt, també, que és de la banda que el recordarà el Joan, que és New Order.
2: New Order, sí, New Order.
0: Pues anem a escoltar aquesta cançó, que és de Your Silence Face.

0: Bé, New Order, una bona banda dels 80 i bueno, realment interessant. Avui també s'estrena un documental sobre un grup espanyol de música que va ser molt important als anys 80.
1: 80, eh?
0: Sí, estem, sí, igual que ara, aquest grup del New Order. Estem parlant de Hombre G.
2: Oh, mare meva.
0: Això et sona?
2: Jaume,
0: et sona això, Hombre G?
1: Ho he sentit, sí, ho he escoltat.
2: Vale. Huevos pica pica.
0: El documental es diu Los mejores años de nuestra vida.
1: Pues harás una peça, oi?
0: Sí, sí, para sí. Que sí, una que t'agradarà molt.
1: Venga, va.
0: Però abans de parlar d'això, hauríem de parlar una mica de la relació grups, música i pel·lícules, perquè en els anys 60 sí que era molt típic. Tots els músics dels anys 60 van fer pel·lícules, des de Rafael, Los Brincos, Los Bravos, tots, Fórmula Quinta, Karina, Mickey, Los Tonis, tots van fer pel·lícules. En els 70 ja la cosa ja no... Ja no tant, hi ha algunes al començament, Serrat i tal, però tots els músics tenien la seva pel·lícula. Però en els 80 va passar una cosa, que al començament dels 80 van haver-hi molts moviments musicals. Va aparèixer la movida madrilenya, el punk, el reggae, el rock duro va començar, però també existia el pop rock. I Hombres G representaven això, no eren ni de la movida, i per a la gent de la movida eren com una mica pijos, per a los punkies eren també pijos, com que... Però com les seves cançons tenien algo fresco, molta gent es va pujar al carro, i 40 anys després, o 50, ja no l'he contat, pues continuen gravant cançons, continuen fent gires, omplen les sales, i bueno... Como tantos ara s'han apuntat a fer documentals, que cada setmana comentem sí. Algun documental musical, pues ells també. Venga. Presenten aquest Los mejores años de nuestra vida. Van començar en el 82 i tinc dos cançons, una per ara i l'altra per acabar. Però aquesta, no sé per què, la gent jove la continua escoltant. O sigui, ha estat imperecedera, és a dir, atemporal. És una cosa curiosa, no sé per què, la de Devuélveme a mi chica, que la gent la coneix com Sufre Mamón.
1: Molt bé.
0: Bueno, tot això he dit de les pel·lícules, però no he dit que Los Hombres G van fer també la seva pel·lícula musical.
2: Dues.
0: I fins i tot van tindre un èxit espectacular a Mèxic. O sigui, bueno,
1: primera.
0: Escoltem. Oh.

0: Matías, ¿te gusta, te agrada aquesta cançó? Doncs
1: mira, jo crec que sí, aquesta cançó, no sé què té, que a tot li agrada.
0: Sí?
1: Que suposo que a vegades simplement se senten identificats al que la canta.
0: Sí, perquè...
2: Matar pijos.
1: Claro, bueno, matar pijos és una cosa que a tot li agrada.
0: Sí, però jo crec que el vocabulari... Bueno, David Summers es va convertir, sobretot el líder del cantant, es va convertir en un ídol. De fet, va ser l'època que existien aquelles revistes que regalaven cromos i pegatines, i les noies bàsicament es enganxaven en les carpetes, i va ser una època de fans total con los hombres.
2: Podem dir també que el pare era Manuel Summers, que era un director de cinema molt bo de Càmeres Ocultes al principi.
0: Sí.
2: Hi havia un moment en una pel·lícula seva que ens sembla
0: Tot el mundo bueno.
2: Sí, que entraves en un lavabo i hi havia un lleó, de veritat. I tot corrents, molt bé. Sí, molt
0: va ser el primer que va fer lo de les càmeres ocultes.
2: El pare, sí.
0: I també va fer pel·lícules Adiós, cigüeña, adiós. ¿Te recuerdas d'aquestes pel·lícules dels 70? A mi em va marcar molt aquestes.
3: Sí.
0: Pues era del pare de David Summers. Mm-hmm. I ara te l'agradarà més David Summers, perquè el seu fill té un trastorn, que crec que té alguna mena d'autisme o el que sigui, i és molt, fa moltes coses solidàries. Mm-hmm. Així que tenim un músic compromès, i això també és destacable.
3: Amb la vida i les seves dificultats.
0: Vinga, sí. Som-hi. I no sé, jo m'agradaria preguntar-li al Dani, que és d'una altra generació, ¿cómo te lo de los hombres G?
4: Doncs a mi m'encanten. Primer perquè, de fet, aquest àlbum de la cançó de Devolvim a mi xica me'l sé sencer.
0: Sencer, sí?
4: Totes les cançons, totes les lletres.
0: La de Venècia series capaç de...
4: Ostres, ara, hauria de tenir com la cançó perquè fa un temps, però si em poso, em sé totes les lletres de memòria, perquè al cotxe de la meva família teníem dos discos. No, mentira, tres. Un de Bob Marley, que estava ratllat, aquest, i un dels Estopa, l'alum dels Estopa, el més mític. Doncs aquests dos en bucle tot el dia, llavors.
2: Sí, sí.
4: A Mercè de Memòria m'encanta.
3: L'escoltaves. Sí,
4: sí. És que soc bastant vell, ja.
2: Tiene caras y todo el tío.
3: Experiencia pura.
0: Bueno, pues acabem amb Los Hombres G, y he seleccionat pues una de las cançons que té per títol d'una pel·lícula que s'ha basat en les seves cançons. Dos pel·lícules, Voy a pasármelo bien, que la podeu veure en les xarxes. Són dos pel·lícules de joves i de com creixen, però com s'estimen amb les cançons de Los Hombres G. Así que ya Hombres G para estona.
3: Sí.
0: I nosaltres marxem fins la setmana que ve.
3: Que vagi molt bé.
2: Adéu-siau.
1: Adéu a tots. Adéu.

0: Bona tarda a les 7. Trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Algunes cues a l'autovia 2 de Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, direcció Barcelona, per un vehicle avariat. L'autopista es Maresme, a la C32, a Mataró, en sentit sud. I destaquem també molta intensitat a l'AP7 entre Mollet del Vallès i Granollers, direcció Girona.
0: Hospitalitzada a Alacant una dona de 32 anys per possible contagi d'antivirus en un cas vinculat al creuer. Va estar en contacte amb una de les víctimes a Johannesburg. El govern espanyol confirma que el creuer, que està previst que arribi a l'illa canària de Tenerife diumenge, es desinfectarà als Països Baixos. De moment, l'OMS manté el balanç de 3 víctimes mortals i 5 casos confirmats. Esquerra Republicana demana la destitució del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, per la suposada infiltració de 2 agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. El president de la Generalitat defensa la feina que fa el cos i promet donar explicacions a la Conselleria d'Interior al Parlament. Els sindicats majoritaris de l'ensenyament demanen cessaments per tot aquest afer, però mantenen que la prioritat ara és negociar amb el govern. Per això demanen a Salvador Illa que es posi al capdavant d'aquesta taula de negociació. Nou atac nord-americà a 2 petroliers iranians que volien anar cap a Hormuz. L'acció ha provocat un enfrontament entre els 2 exèrcits, si fa no fa com va passar ahir, que posa en qüestió la treva. Donald Trump i treu ferro, i el seu cap de la diplomàcia confia tenir avui la resposta iraniana a la seva proposta d'acord. Creix la tensió a Moscou després d'una nova onada d'atacs ucraïnesos a Rússia, malgrat la treva unilateral anunciada per Vladimir Putin. El Kremlin extrema la vigilància a la capital, a les portes de la desfilada del Dia de la Victòria. Els nacionalistes es perfilen com a guanyadors de les eleccions parlamentàries de Gal·les i d'Escòcia. Els comicis locals d'Anglaterra, desfeta laborista i pujada de l'extrema dreta anti-immigració de Nigel Farage. L'Espai Lliure Barcelona tancarà la programació aquesta temporada amb El fill, una obra del Premi Nobel noruec Jon Fosse, que s'estrena avui. Amb direcció de Ferran Utzet, és un muntatge sobre la família que explora la buidor, el silenci i la dificultat de comunicació.
2: Esports.
3: El Real Madrid ha sancionat amb 500.000 euros tant Aurelien Tchouaméni com Fede Valverde per la baralla entre tots dos que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En ciclisme, Paula Blasi ha estat segona a la 6a etapa de la Vuelta per darrere de la guanyadora Anna van der Breggen. La neerlandesa més és la nova líder de la general, amb Blasi a només 18 segons a falta de l'última etapa, que serà demà. I en esport en directe tenim en marxa, a punt d'arribar al descans, la final de la Copa Catalunya femenina. Com diem, a punt d'arribar al descans, a un minut només, Europa 1, AM Lleida 3.
0: Bonança meteorològica a punt d'un cap de setmana en què demà tindrem més plogims al litoral, que aniran descarregant cap al migdia a les Terres de l'Ebre, a primera hora de la tarda a Lleida i també a Barcelona, i després a Girona. Diumenge temps més assolellat i més càlid a tot arreu.
2: 3CAT Info. Ràdio Sant Boi.
4: Vacances en pau.
5: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
6: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
4: Acull a una nena o un nen saharaui.
5: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
7: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

0: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
0: Forever Joves.

0: Vacances en Pau.
1: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
2: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
0: Acull a una nena o un nen saharaui.
1: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
3: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
4: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
5: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
6: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
7: Us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre, on us destaquem l'adjudicació de les obres pel nou centre d'assistència primària Sant Boi, les vagues dels docents al municipi i el disseny del cartell de la Festa Major d'enguany. Avui és divendres, 8 de març del 2026. Desgranem l'actualitat titular a titular. Els i les professores santboianes alcen la veu amb la creació d'una assemblea per sumar-se a la nova convocatòria de vaga al col·lectiu professional. Durant l'entrega de premis del certamen literari de Sant Jordi, docents de diferents escoles, instituts o centres bressol van concentrar-se a Can Massellera per aturar el certamen i protestar per la situació a les aules. Els sindicats exigeixen recuperar el poder adquisitiu del professorat, incrementar la inversió educativa, millorar l'atenció a la diversitat a les aules o eliminar la sobrecàrrega burocràtica.
8: I ens estan mentint. Per tant, ens agradaria que des de l'Ajuntament, també del PSC, es repercutís i es veiés en els centres educatius a l'esforç i el voluntariat que posem docents perquè aquestes coses siguin possibles. Si no, aquest acte tampoc és possible.
9: Publicar la qualitat! L'educació! Publicar la qualitat!
7: Ho comentem amb un membre de l'Assemblea de Sant Boi, Guillem Sor, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
7: Quina és la sensació com a docent a les aules els últims anys per portar la situació a una vaga?
10: Doncs, a veure, per començar, la vaga neix a partir de que ens sentim que ens estan menyspreant, que no ens donen els recursos necessaris a nivell personal ni estructural administratiu ni financer per poder dur a terme la nostra tasca. I bé, la veritat és que estem força molestos perquè ens exigeixen una educació inclusiva, individualitzada, de qualitat, i sentim que cada cop ens posen més feines sense aportar-nos més eines per poder treballar.
7: Tu, a més de ser docent de Sant Boi, formes part d'aquesta assemblea. Com s'ha format i quina funció té o ha de tenir, voleu que tingui, entre els docents de Sant Boi?
10: Bé, aviam, l'assemblea educativa, som representants de membres de la comunitat educativa, de 0-3, escoles, instituts, educació al llarg de la vida, personal PAE i PAS, i famílies també, volem incloure-les, de tots els centres de Sant Boi i de Santa Coloma, que comptem amb, bueno, comptem amb membres però que estan preocupats per la situació actual del sector educatiu i naixem amb la voluntat de generar una xarxa arreu del territori per donar resposta a una situació insostenible, amb l'objectiu de donar veu a problemàtiques i sovint que estan invisibilitzades. Llavors, el nostre objectiu és decidir col·lectivament les normes demandades, què més? Crear organització de base per sostenir la lluita i democratitzar la presa de decisions.
7: Els dies que afecten el Baix Obregat, aquest cicle de vagues del maig i el juny, seran els dies 29 i els dies 13. Quins centres a Sant Boi s'hi sumen? Com està aquesta sensació de percentatge de persones que formen part de l'assemblea o que s'hi vulguin sumar? I en general, tenir una sensació de que tots els docents van a una, o que de moment és una cosa que està com molt en el seu començament?
10: Bé, en principi participaran tots els centres de Sant Boi en aquestes manifestacions. Tenim membres de diversos instituts i escoles a l'assemblea i ens anem informant de les mobilitzacions i actuacions reivindicatives que cada centre vol proposar. Llavors, veiem que hi ha molta voluntat i que també hi ha moltes ganes de tirar endavant amb la manifestació per poder reclamar els nostres drets i garantir l'educació pública de qualitat que es mereix als nostres infants.
7: Clar, perquè aterrem-ho tot, perquè, tot i que exercir la vaga és un dret, quines conseqüències pot tenir a nivell salarial o a nivell intern per un o una docent?
10: Clar, cada dia de vaga que fa un docent són 100 i pico euros menys al mes. El tema és que, a més, hi ha hagut com una jugada rara en el departament que, clar, la primera vaga al gener, la segona al febrer, després vam fer la setmana de vagues i el departament ens va treure, en lloc de treure'ns un mes una vaga, un altre mes una altra vaga, ens ho va aglutinar tot i ens va treure tres vagues de cop. Van ser com uns mesos que no passava res al salari, però de cop i volta, pam, 300 euros menys.
7: Clar, perquè tot plegat es remunta des d'inicis d'any, des de gener, des de febrer. Com és aquesta sensació en el moment de fer les vagues, sobretot pel que respecta als infants i les famílies, que al final suposem que poden formar part d'aquestes reivindicacions, i que com es genera aquest treball intern, com es fa aquesta pedagogia amb les famílies perquè no s'ho prenguin com un dia lliure?
10: Doncs bé, des de les escoles i els instituts es comunica amb les AFAs, sobretot, per intentar promoure que hi hagi aquesta comunicació amb les famílies, i intentem que entenguin que no és un dia un dia lliure, que vegin que és una situació exclusiva, extraordinària, que s'està reclamant uns drets necessaris per l'educació pública. Hi ha famílies que diuen nosaltres tampoc anirem a l'escola perquè anirem a la vaga. Hi ha altres famílies que no porten els alumnes i els deixen a algun altre lloc. O hi ha famílies que igualment porten els alumnes a l'escola perquè no tenen més opció que portar-los i que saben que hi haurà serveis mínims i que no serà classe habitual.
7: La vaga més d'unitària té dies que afecten comarques en concret, com és el Baix Llobregat, ho comentàvem abans. De fet, fa uns dies vau aturar el certamen de Sant Jordi a Camp Massaguera per protestar, precisament en la mateixa línia, amb la presència de la regidora d'Educació, Maria València. En quina mesura pot un ajuntament ajudar per millorar aquestes condicions per les que esteu lluitant?
10: El que més poden fer, a part de... El que ens va passar és que la regidora ens va fer recolzament públic, ens van aplaudir i tot això està molt bé, però, clar, l'important és que hi hagi mesures efectives per intentar pressionar a les persones que sí poden millorar aquesta situació, que és la Conselleria d'Educació. Llavors, clar, està molt bé que ens donin el recolzament, que ens aplaudeixin, però necessitem, sobretot, que pressionin dins del seu propi partit o dins del Parlament les mesures que estem demanant.
7: En aquest sentit, sentiu que hi ha una minusvaloració des del sector públic cap a la figura dels i les docents? Ens ha comentat també altres programes a Ràdio Sant Boi que hi ha altre personal públic, com pot ser la policia, que se'ls apuja el sou, però que la figura dels i les professores moltes vegades pot quedar minusvalorada.
10: Bé, com te comentes, sembla ser que hi ha sectors públics on hi ha més facilitat per recórrer i aportar a les demandes del sector, i per exemple, ara, amb educació, no passa el mateix. Aquí hi ha una desigualtat. Per altra banda, també s'ha de dir que això de que el Departament d'Educació enviï un comunicat, un correu electrònic a les famílies informant de que tot això és culpa nostra o que estem causant problemes o que tot això es soluciona si ens convencen a nosaltres, en lloc de que sigui al revés, de que les famílies el que han de fer és recolzar-nos a nosaltres perquè és per als seus fills i filles a aquestes reivindicacions, sobretot, perquè tot pugui anar millor amb l'educació que ens mereixem. I, per tant, clar, veient tota aquesta situació en el que el departament ens està com canviant el relat o que ens està intentant posar traves i, a més, de no voler sentar-se a negociar, la veritat és que dona una sensació bastant de desprotecció i que no ens tenen en compte.
7: Ho hem analitzat amb un membre de l'Assemblea Educativa de Sant Boi, també docent d'una escola d'aquí de Sant Boi. Guillem Sort, moltes gràcies.
10: Molt bé, que tingui una bona tarda.
7: Pel que fa a l'àmbit de la salut, la Generalitat ha adjudicat les obres del nou ambulatori del barri de Marianao a l'empresa Copcisa per un import de 8,2 milions d'euros. El nou centre s'ubicarà al carrer Antoni Gaudí i tindrà més de 3.400 metres quadrats repartits en quatre plantes. La construcció donarà resposta al creixement de la població de la ciutat i suposarà la creació d'una nova àrea bàsica de salut, l'ABS Sant Boi 5. El nou centre permetrà així alleujarà de manera significativa el Cap Montclar i el Cap Molinou. Així ho detalla Salut González, cinquena tinenta d'alcaldia, agent de carrer.
11: A veure, ja portem molts mesos fent passes importants. Aquest ja jo crec que ja és el definitiu, en el sentit de que ja es començarà a materialitzar per si a l'inici de les nostres de les obres. En principi, la idea seria aprofitar al màxim aquests 18 mesos per si, per intentar que en aquests 18 mesos ja poder iniciar la nova activitat. A veure, aquest cap, l'important que té, a més de que tenim un nou centre d'atenció primària, d'atenció familiar i comunitària, per descongestionar el cap de Montclar. El cap de Montclar és el cap que tenim més antic de la nostra ciutat. És un cap molt complex, amb una estructura arquitectònica molt complexa i molt atapeïda. Cobreix una població a la nostra ciutat molt alta i llavors era necessari i imprescindible fer aquest desdoblament per lo que és l'atenció de familiar i comunitària.
7: El futur centre comptarà amb equips d'atenció primària dotats amb professionals de medicina, infermeria familiar i comunitària, pediatria, odontologia i treball social. Al mateix edifici s'ubicaran dos serveis de salut més que es traslladaran des de les ubicacions actuals, el Centre de Salut Mental Infant-Juvenil i l'Hospital de Dia de Salut Mental Infant-Juvenil. La santboiana Natàlia Vázquez, il·lustradora i dissenyadora gràfica, ha estat la creadora del cartell de la Festa Major d'enguany. Un disseny que vol aplegar els símbols més importants de la Festa Major. Ho explica gent de carrer.
12: Sí, soc santboiana de tota la vida, superfeliç de poder donar vida al cartell i de poder plasmar les meves idees i la meva opinió en el cartell. El cartell està inspirat en una postal, és una, bueno, com una postal amb Sant Boi en gran, en tipografia, i dintre té els elements principals de la Festa Major. El que volia fer una mica la nostàlgia d'enviar una postal, donar valor a Sant Boi. Es poden trobar pues, les bèsties, correfocs, menjar, una mica de tot del que es pot trobar a la Festa Major.
7: Sant Boi obre espais d'estudi nocturns durant el període d'exàmens perquè els estudiants tinguin més hores i millors condicions en el tram final de curs. Can Massaguera i la sala d'estudis de l'Olivera tornaran a oferir horari nocturn durant el període d'exàmens. Es tracta d'una iniciativa pensada per facilitar que els i les estudiants disposin d'espais adequats per a preparar les proves finals en un ambient tranquil i accessible. Aquest reforç d'horari s'activarà en dues fases. La primera anirà del 15 al 31 de maig de 2026, amb l'excepció del dia 20. La segona s'allargarà del dia 1 al 30 de juny, excloent els dies 23 i 24. Durant aquests períodes, els equipaments ampliaran el seu horari habitual per donar resposta a l'augment de demanda d'espais d'estudi. Pel que fa al centre de recursos pels i les estudiants de Can Massaguera, l'horari nocturn serà de dilluns a divendres de 10 a 1 de la matinada. Els caps de setmana, dissabte i diumenge, l'obertura s'avançarà una mica més, de les 9 fins a la 1 de la matinada.
6: Els informatius, a Ràdio Sant Boi.
7: Ara posem-lo a l'actualitat esportiva d'uns finals de temporada que us explicarem a Sant Boi en Joc. Com us deia, un cap de setmana ple d'esports on destaquen dos equips que han de guanyar per la permanència, Cope i Sant Boià.
13: El primer d'ells se la juga a l'últim partit del Dani Harque, l'equip rep a Sant Boi al Manlleu, on pot aconseguir una victòria que el tornaria a treure de la zona de descens. Les claus de Javi Calvo, l'entrenador del Ciudad Cooperativa, a gent de carrer.
14: Yo lo recibimos en casa. Casa es verdad que es un equipo muy diferente a lo que estamos haciendo fuera del municipal, pero otro partido, otra guerra. Manlleu tiene un bloque muy fuerte. Sábado que juega, tiene 3-4 jugadores con muchísima calidad. Creo que este año no lo ha salido como ellos esperaban, porque futbolísticamente la verdad que es un equipo que ha dado mucho y la primera vuelta ya lo demostró. Y hay que demostrar que, bueno, que el equipo está férreo, el equipo está firme y el equipo va para adelante.
13: També juga la permanència del Futbol Club Sant Boià, que diumenge a les 12 rep el Cubelles en un duel que ha de guanyar sí o sí per seguir possibilitats de salvació. Valora la jornada del porter Ivan Fuentes.
15: Tenim el repte més important de la temporada. Al final hem perdut els dos salvavides que ens quedaven. Ens havia plantejat molt bé la cosa en aquestes dues últimes setmanes i no hem sigut capaços de guanyar cap dels dos partits, i aquest últim ha sigut de la manera més cruel, fent 65 minuts de partit molt bons i després, bueno, ens van remuntar d'una manera inverosímil. Però bueno, afrontem aquesta setmana amb molt d'optimisme. El dimarts es va treballar molt bé. Hem de remar tots junts. Animo a tot Sant Boi, animo tota la gent que ha vingut durant la temporada, que ens doni aquest suport que necessitem, que segur que hi haurà minuts en què no estarem del tot fins, i si veiem a la nostra gent animant-nos des de la grada, segur que serà un reforç moral molt bo, tant per l'equip com per tot el club. I res, afrontar la final que ens ve com això, com el que és, a guanyar els 3 punts i deixar Sant Boi a primera catalana.
7: També us explicarem a la sintonia de Sant Boi en joc els partits de bàsquet Sant Boi i Mariana Poblet per completar una doble retransmissió aquest cap de setmana. Ara posem l'ull a l'estat de les temperatures. Perquè després d'uns dies de pluges lleugeres s'acosten uns dies amb el cel tapat.
13: Jornada marcada pels núvols abundants i un ambient suau a Sant Boi. Durant les pròximes hores mantindrà el cel força tapat, sobretot amb núvols baixos, però sense pluja. Les temperatures es mouran entre els 12 i els 21 graus. L'ambient continuarà tranquil, amb algunes clarianes al matí i més nuvolositat a mesura que avanci la tarda. Vent fluix i situació estable, sense precipitacions destacables ni fenòmens adversos.
7: A l'agenda, amb el Festival de Cinema Fantàstic Fan Boi ja començat, ara destaquem la 42a edició de la Crut de Mayo, que acollirà la plaça de l'Agricultura del 8 al 10 de maig. Una festa plena de música, dansa i tradició andalusa organitzada per la Casa de Sevilla. Ens explica els detalls el company d'aquesta casa, David García.
16: La Casa de Sevilla de Sant Boi us porta un any més la 42a edició de la Crut de Mayo. Serà del 8 al 10 de maig a la plaça de l'Agricultura, en la carpa que estarà situada en aquella plaça, amb les millors actuacions, el potatge popular, la missa rociera i, com no, el millor ambient andalús de Sant Boi. Recordem que aquest cap de setmana la Casa de Sevilla us porta la 42a edició de la Crut de Mayo. No s'ho perdeu.
13: A més, aquest divendres, dia 8, a partir de les 6 de la tarda, els i les infants podran acostar-se a la Naturaula del Parc de la Muntanyeta, que està davant de la Biblioteca Jordi Robé Balaguer i que torna a acollir la programació familiar L'Hora del Conte. És gratuïta, amb accés lliure, i s'inclou dins les propostes de divulgació del respecte per la natura de la Jugateca Ambiental. Aquest divendres, amb l'obra Bèsties de quatre potes o més, a càrrec de Carles Alcoi.
7: I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, divendres 8 de maig. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de les 9, amb Porto Vivat. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem dilluns a partir de les 8. Bon vespre.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: just. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una...

Senyores, senyors, molt bona nit i benvinguts una setmana més a aquesta nova edició de Jazz Setmanal. Un programa de jazz com molts altres, però en qualsevol cas, diferent. Diferent, tot i que en el fons és el mateix, escoltar i parlar sobre el jazz, però la forma que hem triat no és l'habitual. Aquí no dedicarem cap programa a un instrumentista concret, ni a un estil determinat, ni a una època concreta, ni a un instrument en particular.

I és que ja setmanal gira al voltant d'un tema, d'un estàndard reconegut tant per músics, crítica i afeccionats. I un cop triat, oferir-lo amb diferents instrumentistes ordenats cronològicament, des de la versió més antiga de la que disposem a la més actual, el que ens permet obtenir una perspectiva històrica de l'evolució del tema mitjançant les diferents versions que us oferirem. Doncs bé, sapigueu que el tema que hem seleccionat avui és aquest Early Autumn, una composició de 1949 escrita pel pianista i compositor Ralph Burns i pel clarinetista i director de Big Band, Buddy Herman. El tema, inicialment instrumental, l'any 1952 va afegir-se-li lletra. Ho va fer el senyor Johnny Orr Mercer, per tal de poder ser interpretat per les vocalistes d'Unat, que és una balada preciosa i que estic convençut molts de vosaltres coneixeu perfectament. Doncs bé, el primer enregistrament va anar a càrrec de la Big Band de Buddy Herman i està datat de l'any 1949. Jo penso que és obligat iniciar la selecció d'avui amb aquesta versió.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb la Buddy Herman Big Band, una formació que podem afirmar, i sense por a equivocar-nos, que era un recull dels millors músics del moment, entre els que cal destacar Stan Getz, el saxo tenor, Terry Gibbs, el vibràfon, el propi Buddy Herman, en aquest cas el saxo alt, Sud Sims, el saxo tenor, Serge Chaloff, el saxo baríton, Lou Levy, el piano, Don Lemon, el bateria, o Shorty Rogers, a la trompeta, entre d'altres. Doncs bé, penso que hem començat de la millor manera possible amb la Big Band de Buddy Herman. I tot seguit ara avançarem 10 anys per retrobar-nos amb la pròpia, amb una propera versió. Concretament és la de l'any 1959 que el gran trombonista Urbie Green enregistra el 2 de març d'aquell any. Un àlbum que es publica amb el títol de Urbie Green Big Band. Doncs bé, sense més, escoltem la seva lectura.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Orby Green acompanyat o al front d'una nombrosa big band. Aquest Early Autumn era l'últim tema de la cara B d'un LP original que el trombonista va enregistrar per la discogràfica RCE i publicat amb el títol de The Message, un àlbum que es va enregistrar a New York els dies 2 i 3 de febrer de 1959 i que va tenir com a acompanyants a una big band formada per John Bunch al piano, Teddy Kotick al contrabaix, Nick Stavoulas a la bateria, Barry Galbraith al guitarra, Dick Huffer al saxo tenor, Piper Adams al baríton, Al McCusick i Rolf Kuhn al saxo alt, Billy Wires, Eddie Bird, Marshall Hamm als trombons, Bert Collins, John Carisi i John Frost a la trompeta i, evidentment, el propi Orby Green com a trombó solista. Un Orby Green, de nom real Urban Clifford Green, va ser un trombonista blanc nascut el 8 d'agost de l'any 1926 a la població de Mobile, a l'estat d'Alabama, i que va morir el 31 de desembre del 2018, quan tenia 92 anys, a la població de Hellertown, en l'estat de Pennsilvània. Sens dubte, un gran, un grandíssim trombonista. I tot seguit avancem un any per escoltar el senyor Stan Getz. L'any 1960 és l'any en el que el saxofonista enregistra un LP amb el títol de Coal, Velvet and Voices. L'àlbum s'enregistra en aquells moments en l'Alemanya de l'Oest, concretament a la població de Baden-Baden, en el mes de novembre de l'any 1960 i pel segell discogràfic Verve. L'àlbum el conformen 10 estàndards i en el track número 3 de la cara A apareix aquesta versió.

Doncs bé, han estat Stanguetz, l'inolvidable Stanguetz, el saxo tenor, Jan Johansson al piano, Freddy Dutton al contrabaix, Sperry Karas a la bateria, David Hildegard al vibràfon, i tots ells acompanyats d'una secció de corda, sota la direcció i arranjaments del gran mestre Russell Garcia. I tot seguit, tothom dempeus perquè anem a rebre a un gran, a un gran, gran de la nostra música. Estic parlant del trompetista i vocalista Chet Baker, un artista excepcional amb una vida molt dura, que el va portar a la presó en diferents ocasions, una vida torturada pels excessos, addicte a les drogues, i entre aquestes l'heroïna, el que va portar a morir el 13 de maig de l'any 1988, quan diuen que va caure de la finestra de l'habitació de l'hotel on s'allotjava en la ciutat d'Amsterdam. S'ha especulat molt sobre si la seva mort la va provocar una caiguda fortuïta o algú el va ajudar a caure. El que, i segons fonts policials, és que a l'habitació es van trobar restes d'heroïna i de cocaïna. Probablement, i amb el pas del temps que ja ha passat, doncs penso que mai sabrem la veritat del succeït. Però bé, el que ara ens toca és escoltar la seva versió d'aquest Early Autumn, el que avui estem dedicant al programa. Senyor Chet Baker, com deia abans, tothom dempeus.

Doncs sí, una versió curta, però com no podia ser d'una altra manera, una versió magnífica. Hem retrocedit fins l'any 1966, quan Chet Baker, mitjançant el segell World Pacific, publica un àlbum amb el títol de Quietly There, en el que, acompanyat per una secció de corda anomenada Carmel Strings, va enregistrar aquest LP el juny de l'any 1966, concretament a la ciutat de Los Angeles. En aquest disc, Chet Baker toca el fliscorni i l'orquestra va ser dirigida per Harry Weitz amb arranjaments de Julian Lee. Bé, i ja continuem el nostre recorregut per aturar-nos ara en l'any 1977, quan el guitarrista suec Rune Gustafsson i el seu grup, en la ciutat d'Estocolm, en els estudis Metrònom d'aquesta ciutat, enregistra un àlbum que es publica amb el títol de Move. Escoltem la seva versió del tema d'aquest Early Autumn, al que avui dediquem al programa.

Doncs any 1977, i com abans dèiem, d'un disc titulat genèricament Move, hem escoltat el senyor Rune Gustafsson a la guitarra, Matt Winding al contrabaix, Ed Tichpen a la bateria, Peter Wicking al llaüt i George Badenius i Jane Schaffer a les guitarres d'acompanyament. Bé, i d'un guitarrista a un altre, millor dit, en aquest cas a dos, de Rune Gustafsson a Barney Kissel i Herb Ellis, que plegats van col·laborar en un disc de l'any 1977 editat amb el títol de Poor Butterfly. Doncs bé, anem a escoltar la seva versió.

també Bernie Kisely, Herb Ellis a les guitarres solistes, acompanyat de Monty Bubding al contrabaix i Jake Hanna a la bateria. Ells han estat els protagonistes. Pur Butterfly, un àlbum editat pel segell Concord. I, doncs, bé, continuarem, però no canviarem d'instrument, tot i que si ho farem d'instrumentistes, de les guitarres de Bernie Kisel i Herb Ellis a la de Bucky Pizzarelli i el seu fill John Pizzarelli, que amb dos donen suport al gran violinista Johnny Frigo. Aquesta versió que tot seguit escoltarem l'he recuperat d'un àlbum editat pel segell Chesky i publicat l'any 1989 amb el títol de Live from Studio A in New York. Doncs bé, escoltem la seva lectura.

Doncs sí, hem escoltat el senyor Bucky Pizzarelli a la guitarra solista, Johnny Frigo al violí, John Pizzarelli a la guitarra rítmica, Ron Carter al contrabaix i Butch Mills a la bateria. Ells han estat els cinc músics que el 16 de novembre de l'any 1988 es van reunir en els estudis A de la companyia RCA per enregistrar aquest disc. Bé, i tot seguit anem a rebre un quartet que en el seu moment va liderar el gran saxofonista Charlie Mariano. Hem avançat fins l'any 1991, quan enregistren un àlbum el que titulen Autumn Dreams. Ho fan en el Trichy Tow Studios a la ciutat de Múnich entre els dies 7, 8 i 9 d'agost de l'any 1991, i posteriorment van publicar aquest treball en el segell Alpha Music. Doncs bé, aquesta serà la seva lectura.

Doncs bé, ells han estat Charlie Mariano al saxo alt, Mal Baldron al piano, Paolo Cardoso al contrabaix i John Veitch a la bateria. Bé, no em canso de dir-ho. Aquesta Early Autumn em sembla una balada meravellosa, d'aquelles que entren poques en una dotzena. No em canso de dir-ho i, evidentment, no em canso d'escoltar-la. I tinc una nova lectura del tema per compartir amb tots vosaltres, la que l'any 1992 ens va deixar el trompetista en aquest disc friscornista Red Rooney, que he recuperat d'un disc titulat Ten and Now. És un àlbum editat pel segell Chesky Records i que va ser enregistrat a la ciutat de New York els dies 13 i 14 de maig de l'any 1992 en l'estudi B dels BMG Study Sound. I aquest àlbum, per cert, té una curiositat que crec que val la pena comentar, perquè així podem evitar malentesos i que penseu que he comès un error de bulto. I és que, insisteixo, aquest Ten and Now es va publicar a nom de Red Rooney, però, curiosament, en aquest tema, en aquest Early Autumn, que escoltarem tot seguit, ell, el senyor Red Rooney, no intervé, i tot el protagonisme solista va a càrrec del saxofonista Chris Porter. Escoltem aquesta versió.

Doncs bé, insisteixo, aquest Ten and Now es va publicar a nom del trompetista i fliscornista Red Ray, però com he escoltat i com us he dit abans, el protagonista exclusiu, si més no, en aquest track ha estat el saxofonista Chris Potter, que ha estat acompanyat de Gary Dale al piano, Jay Anderson, el contrabaixista, i Jimmy Madison al bateria. Doncs bé, continuem, i jo diria gairebé que per finalitzar i per allò de canviar de segle, he seleccionat un disc publicat l'any 2000 i que en formació de duet ens presenta el pianista escocès David Nipton i el clarinetista i saxofonista britànic Alan Barnes, que en un àlbum que van titular Summertime ens van deixar aquesta lírica versió.

Doncs bé, i s'han estat, tal i com dèiem, Alan Barnes i David Newton. David Newton al piano i el clarinetista Alan Barnes. Doncs bé, pràcticament, aviam, si ens dona temps, no, crec que ja no ens donarà temps gairebé a res.

Sí, ens acomiadarem amb el senyor Joel Fram, el saxotenor de fons. Joel Fram, el saxotenor, Ciro Chesnut al piano, Dezron Douglas al contrabaix i Duduka da Fonseca a la bateria. Tema enregistrat l'any 2009. Doncs sí, fins aquí el nostre temps i, conseqüentment, fins aquí el programa. Com sempre, abans del comiat final, vull agrair-vos la vostra sintonia i el vostre suport, que, com sempre dic, sense vosaltres, res del que fem tindria cap sentit. Recordar-vos que, si és del vostre interès, podeu recuperar el programa mitjançant el servei de podcast de l'emissora. I dir-vos que, per part meva, la penjaré al mur de Facebook del perfil ja setmanal i en el meu propi. Sóc en Valentí César i us espero la setmana vinent. Fins llavors, us recomano que escolteu molt i bon jazz. I m'acomiado amb aquest habitual... A reveure, amics.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
3: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Coblejant.
1: Som a tot el país.
0: Coblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coblejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coblejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi,

0: 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.